0: asesinado.
1: 90 años después del asesinato de Federico García Lorca, seguimos sin saber dónde están sus restos. Esa ausencia es el punto de partida de No me encontraron, La fosa de Lorca, Crónica de un olvido, el nuevo libro de Ian Gibson, el hispanista que ha dedicado más de medio siglo a estudiar la vida, la obra y la muerte del poeta granadino. Pero este no es solo un libro sobre Lorca, es también una reflexión sobre la memoria histórica y sobre los miles de desaparecidos que siguen en fosas y cunetas.
2: Daniel, no es solo Lorca, él simboliza a todos. ¿Sabes que son 115.000 fusilados por Franco, todavía en cunetas, como perros? Y eso es muy grave.
1: En estas páginas, Gibson reconstruye décadas de búsquedas frustradas, errores institucionales, intereses enfrentados y teorías sobre el posible paradero del poeta.
2: Yo digo, mira, Lorca está en la luna, es el poeta de la luna, y la luna es la mansión de los muertos, ahí está el romance de la luna, luna.
1: También se pregunta por qué España no ha sido capaz de cerrar esta herida.
2: Nadie pide venganza. Es lo que dicen, no hay que reabrir heridas. Hombre, no se han cerrado.
1: El libro tiene algo de investigación, también de diario personal y mucho de testamento intelectual. Gibson reconoce su obsesión con Lorca y reivindica el peso de su legado literario y humano.
3: No, no me encontraron. No me encontraron.
4: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
5: Ser Cataluña, Barcelona.
6: Se l'huracano.
7: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
8: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer nostre escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
7: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als Europeus de París. Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
5: Hoy por hoy Catalunya.
9: Bon dia. Un any més, Barcelona ha recordat les víctimes dels atemptats del 17 d'agost en el 9è aniversari de la tragèdia. Polítics, cossos d'emergència i familiars dels morts van celebrar un emotiu minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona. De seguida en parlem, abans fem un cop d'ull a la informació més pràctica. El temps. Per avui esperem un increment de la inestabilitat i la presència de núvols que aniran acompanyats d'una baixada de les temperatures. La segona meitat de la setmana ens anirem acostant a la mitjana climàtica. El trànsit i el transport públic ara mateix no consten incidències importants. 9 anys després dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, encara hi ha víctimes, persones que van resultar ferides o familiars de persones mortes que encara no han cobrat la indemnització que els pertoca. 9 anys són molts dies per haver resolt aquest incompliment. L'Associació de Víctimes del Terrorisme de Catalunya ha demanat a les persones que encara estiguin pendents de rebre la indemnització que marca la llei que s'adreci a ells per resoldre-ho, Martí Oliver.
10: Així ho ha demanat el president de l'associació, José Vargas, en l'acte banda que van fer ahir al vespre.
11: Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado de indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
10: Unes hores abans, en l'acte oficial, Javier Martínez, que va perdre el fill de 3 anys en l'atemptat, ha tret ferro els diners i, en canvi, ha reclamat més acompanyament.
12: M'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sol, que he parlat amb psicòlegs que diuen que, de veritat, no saben de vegades com tractar-vos, és tan fàcil com parlar amb les víctimes que necessitem.
10: A banda del minut de silenci, en l'acte d'homenatge també es va llegir un poema de Miquel Martí i Pol i es va interpretar una cançó de Charango.
9: Vicenç Llorca, bon dia.
13: Bon dia, Susana.
9: La ciutat de Ripoll, d'on eren els terroristes islamistes, també ha recordat les víctimes dels atemptats amb una ofrena floral.
13: El consistori ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record de les 16 persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Aquest matí també es farà un homenatge a Cambrils. Serà a les 10 a la plaça de la Pau davant del memorial erigit en record dels atemptats del 2017. L'atemptat en aquesta ciutat, recordem, va tenir lloc de matinada, poques hores després de l'atac a la Rambla. Va provocar la mort d'una dona de 61 anys, veïna de Saragossa.
9: Sobre aquells atemptats, Junts torna a reclamar vaja, la desclassificació de tota la documentació sobre els atemptats de la Rambla i Cambrils.
13: Coincidint amb el 9è aniversari de l'atemptat, el partit ha tornat a recordar el vincle que el cervell de l'operació tenia amb el CNI, el Congrés, el PSOE i els partits que li van donar suport no han sigut capaços de consensuar encara unes conclusions de la Comissió d'Investigació sobre el cas.
9: Amplia la informació Xavi Avelló.
0: Junts vol que es canviï la llei de secrets oficials perquè es pugui conèixer tota la veritat sobre l'atemptat. La diputada del Congrés, Pilar Calvo, ha demanat que l'Estat reconegui que hi va haver una negligència i una falta de coordinació entre cossos policials pel fet que l'imam de Ripoll hagués estat col·laborador del CNI.
6: Necessitem que, davant de situacions així, prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
0: La visió de Junts sobre l'atemptat fins ara no ha casat amb la que volen impulsar els socialistes en la Comissió d'Investigació al Congrés i per això durant aquest estiu no ha estat possible votar-ne les conclusions conjuntament. Arribar a aquest consens serà un dels deures de la represa del curs polític al setembre. Des del govern, el president Illa s'ha limitat a rememorar l'aniversari de l'atemptat amb un missatge a les xarxes socials per reclamar la convivència, la democràcia i la pau davant de la barbàrie.
9: I no deixem Junts encara perquè el partit de Puigdemont tornarà a reclamar que Catalunya pugui assumir totes les competències en immigració arran de la crisi de Ceuta. Els juntaires consideren que Catalunya patirà conseqüències per l'entrada massiva de migrants i pretén posar-ho sobre la taula tan bon punt es reprengui el curs polític al Congrés.
13: Per a Junts és una prioritat perquè, a parer del secretari general, Jordi Turull, la crisi viscuda a Ceuta pot tenir repercussions negatives a Catalunya. Considera, per tant, que la solució passa perquè sigui la Generalitat qui pugui tenir la capacitat de decisió per gestionar-ho.
14: Tenir els recursos, tenir les competències, fer polítiques amb tota la determinació pel que fa a les polítiques de repte demogràfic d'immigració, que és el que hem estat reclamant i que ara hi tornarem, doncs ara només que s'obri el registre del Congrés dels Diputats.
13: La llei per delegar les competències en immigració, acordada entre el PSOE i Junts, ja va fracassar el Congrés fa gairebé un any perquè Podemos hi va veure un component racista i la va tombar conjuntament amb PP i amb Vox.
9: A l'aeroport de Barcelona avui fa dues setmanes que el personal de terra de la companyia Ground Force fa vaga. Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació dels equipatges. Segons el sindicat convocant, la CGT fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 250 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat a l'avió que tocava. Pol Valero.
15: Els treballadors denuncien que durant aquestes dues setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells. La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. El sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles i a molta rotació. A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, l'ús abusiu d'hores extra i la manca de descansos. I, per últim, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients.
9: A Mollerussa, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys acusat d'homicidi imprudent.
13: Va patir un accident amb el seu cotxe que va caure al canal d'Urgell i va fugir del lloc dels fets abandonant un amic seu que anava d'acompanyant dins del vehicle sense avisar els equips d'emergència. Per això també se l'acusa d'omissió del deure de socors.
9: Més detalls, Maricel Benavarre.
16: Els fets van tenir lloc diumenge a la nit. Els Mossos rebien un avís d'un cotxe que hauria caigut al canal d'Urgell a prop de Golmés. És època de rec i no es pot buidar el canal, però van trobar una retroexcavadora per poder-lo treure. Un cop a fora s'adonen que a dins, al seient del passatger davanter, hi ha el cos d'un home de 42 anys. Miren la matrícula del vehicle i localitzen el seu propietari, que era el qui el conduïa. Estava a casa seva a Mollerussa en estat d'embriaguesa. Dona moltes excuses, però no aclareix per què no va avisar de l'accident ni va alertar els equips d'emergència per poder rescatar el seu company. L'han denunciat d'homicidi per imprudència i per omissió del deure de socors i ja ha passat a disposició judicial.
9: Són les 7 i gairebé 28 minuts del matí. Esports, Joao Cancelo i Rodri ja són a Barcelona a l'espera de ser presentats com a nous jugadors del Barça. Arnau Santero.
17: El primer en arribar ha estat el portuguès, que va aterrar a l'aeroport del Prat ahir al migdia, i el seu fitxatge serà a cost zero després d'haver rescindit el contracte que l'unia a l'Al Hilal. Rodri va arribar ahir al vespre després que el Barça arribés a un acord amb el City per fer-se amb el migcampista fins al 2030 per 60 milions fixos més 10 milions més en variables, vinculats als títols que el Barça aconsegueixi col·lectivament. Quan va aterrar, va aprofitar per dirigir-se als culers des de l'aeroport.
18: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros y de las mayores pronto. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se va por delante.
17: La intenció del Barça és que les dues incorporacions siguin oficials abans del trofeu Joan Gamper, que es celebrarà demà dimecres. El club vol que tant Rodri com Cancelo puguin formar part de la posada de llarg de les noves incorporacions davant l'afició blaugrana.
9: I avui, Vicenç, què celebrem?
13: Avui és el Dia Mundial de la Prevenció dels Incendis Forestals, una plaga que assota pràcticament tot el món cada cop més.

0: gran parrillada y aseguraba, pues no podía estar encantada, o sea, podía estar encantada con la celebración, y destaca el buen comportamiento de estos jóvenes. Unos asistentes que proceden de distintos puntos de Europa, mayoritariamente de Francia, y que se prevé que al día de hoy, durante esta semana, empiecen ya a marcharse del lugar.
1: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
2: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
3: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
4: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
5: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Con los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Ahora más de 500 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados. Y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
6: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
7: Vamos con la información del deporte duro con Rodri, que está en Barcelona y este martes va a pasar reconocimiento médico.
8: Y está siendo tan telegrafiada la llegada de Rodri que todo el mundo sabe ya que está en Barcelona, que hoy pasa reconocimiento y que va a firmar 4 años por el Barça y que mañana en el Camp Nou va a ser seguramente la gran atracción, el gran protagonista en ese partido, digamos, de presentación del Barça ante Al Ahly, el conjunto de Hansi Flick, que debuta en la Liga el domingo en Elche y que de momento va a jugar ese último amistoso que va a servir de presentación y también para cerrar el asunto. La llegada de un Rodri al que en el día de ayer ya en la ciudad condal vimos verdaderamente con él.
9: Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
8: A por todo, viene Rodri a la Liga y además no es el único que está contento porque Joao Cancelo también refuerza al Barça después de la cesión de la temporada pasada. Rodri, Cancelo, que apuntalan al conjunto azulgrana. Habrá que ver si llega algún delantero más a la plantilla y habrá que ver quién es ese delantero. Más apuntalado está el Real Madrid con José Mourinho, que lo contaba Héctor González aquí en la SER en las últimas fechas. Oye, está en un perfil mucho más tranquilo, segundo plano total de Mou, muy alejado de aquel entrenador portugués que tenía salidas de tono casi diarias. Pedro León estuvo anoche en el Larguero. Mourinho llegó a hacer en su momento una comparación entre Pedro León y Maradona. El murciano se acaba de retirar, lo ha hecho en el Real Murcia, que es el club de su vida y del que ahora es presidente. Anoche fue protagonista aquí en el Larguero.
10: A ver, yo entiendo que cuando estás en el Real Madrid y hay una situación de esas, pues evidentemente se hace viral y al final es conocida por el mundo entero, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un momento en el que siempre la misma pregunta, siempre la misma contestación, al final es lo que pasó y es una situación en la que bueno, que ya no hay más, fue esa y hace muchos años ya.
8: Mega crack, Pedro León anoche en el Larguero, entrevista para recomendar y con un Real Murcia que está en el Grupo 2 de Primera Federación con más de 16.000 socios y además dos asuntos de la Liga. Por un lado, lo de Vallecas, por mucho que quiera el Rayo, que haya pretendido el conjunto franjirrojo, el partido de pasado mañana, Rayo Vallecano Deportivo a la vez, se va a jugar en Butarque, eso sí, todo el mundo hace fuerza para que sea el único que como local juegue el Rayo en casa, fuera de casa. La comunidad le niega al Rayo jugar pasado mañana como local y la historia de todo esto ya es donde se va a jugar el Rayo Racing del día 5 de la cuarta jornada. Ya no el Deportivo Alavés Rayo de pasado mañana, sino el Rayo Racing del primer fin de semana de septiembre. Y por otro lado, sé que es un lío de partidos, pero les tengo que contar que hoy vamos a escuchar de nuevo a Simeone, que habrá que preguntarle por Julián porque mañana hay un Atlético Málaga con el regreso además de los andaluces a primera división y también con Kang In-Lee en los rojiblancos. Y convence y gana un delantero al Atlético además con Arnau Ortiz, y es noticia, el año pasado lo fue todo en el filial y se convierte en nuevo jugador del primer equipo, dorsal 16, 24 años. Me gusta insistir, y lo sabe el oyente de este tramo de deportes en el Hoy por Hoy, que exceptuando hoy, desde mañana y hasta el 31, todos los días hay fútbol de primera, exceptuando hoy de primera. Ya les digo que de otras competiciones también va a haber, porque por ejemplo el jueves el Getafe se estrena en competición europea. Y además, los nombres propios de las últimas horas. El primero es Aubameyang en el Depor 1, Elche 1, con gol del Gabonés ayer para el regreso de Riazor Pastor a Primera División.
11: Sí, me quedo un poquito con el sabor así. Tenemos que acostumbrarnos que la liga no es fácil. Pero bueno, pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho.
8: Otro de los nombres propios es el de Jenny Hermoso, que apunta a volver a España, a la Liga F. Y los otros dos nombres del día hasta ahora son el de Dani Mérida, que juega esta tarde frente a Taylor Fritz para alcanzar los octavos de Cincinnati, y también el de Rafa Jodar, que ya está en esa ronda en octavos tras ganar esta pasada madrugada al chileno Tabilo.
12: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
13: Estamos en unas fechas en las que tiramos mucho de Bizum para repartir gastos en la cena de Nochevieja, compartir un décimo de lotería. Por eso, la Policía Nacional aconseja estar muy atentos para no ser víctimas del Bizum inverso. Los delincuentes consiguen su teléfono y le piden una cantidad de dinero. Cuando le hacen una transferencia, recuerde que usted no tiene que dar ninguna confirmación. Por eso, si de repente su banco le pide autorización para un Bizum, lea el mensaje para ver de qué se trata. De lo contrario, el dinero saldrá de su cuenta.
12: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
14: En Murcia, Sevilla y Jaén hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 14 de agosto, Eurojackpot de la ONCE entregó más de 900.000 euros en premios. Así que les podéis felicitar forever, lo que dura los premios. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la ONCE. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la ONCE, millonario forever.
15: ONCE, bien jugado.
16: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
7: A las 8:30, el abierto, la tertulia, hoy con Mario Laurrea, José Enrique Monrosi y Pablo Iglesias. Pablo, muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Ya has desayunado?
17: Sí, un poquito.
7: Un poquito. Hoy desayuno por partes.
17: Primera fase. Siempre por fases. La primera fase completada.
7: Primer desayuno de la mañana, luego vendrá el segundo. Bueno, Pablo, el gran asunto hoy, de hecho lo vamos a comentar con la ministra Ilma Sáinz en torno a las 9:20 de la mañana, es ese acuerdo definitivo para comenzar a instalar, de hecho los trabajos ya han empezado, esas carpas en cuatro lugares para acoger a una parte de los inmigrantes que están viviendo, malviviendo en las calles de Ceuta. Ha tardado en llegar, este yo creo que es un elemento de análisis, ¿no? Pero al final, Pablo, se adopta una solución que urgía. Pablo.
17: Sí, yo creo que sobre todo fue uno de los anuncios más positivos, ¿no?, que nos quedó en el día ayer, incluso de la última semana, con todas las visitas de los ministros, porque hasta ahora habíamos tenido un pequeño refuerzo de la seguridad con 65 agentes, un anuncio de la ministra de Sanidad de que había 60 profesionales sanitarios que iban a reforzar también ese área, aunque los médicos se siguen quejando de que médicos, entre los 60 profesionales había poquitos, y ayer se produce, yo creo, que un anuncio de importantes dimensiones, que es ese instalación de lugares donde se va a poder atender hasta 1.500 inmigrantes. Esto es una buena medida, sobre todo después de que la ministra de Sanidad hubiera reprochado a Ceuta que les tenía que atender porque les tenía en la calle. Realmente es una situación un poco esperpéntica la que se está viviendo en Ceuta, y también de reparto de competencias o de culpas en algunos casos que no tenía ningún sentido. Creo que el anuncio de Ilma Sáinz ayer es bastante positivo en ese sentido, y una de las cosas que creo que además nos puede aclarar precisamente en el programa durante la entrevista es muy bien por esos 1.500, pero ¿qué va a pasar con todos los demás? Porque recordemos que el gobierno ha reconocido que hay unos 8.000 en Ceuta, incluso el ayuntamiento y las entidades sociales dicen que son unos poquitos más.
7: Esa es la duda, una de las dudas que plantearemos. Bueno, Pablo, luego nos vemos por aquí. Hasta luego.
17: Venga, hasta ahora.
7: 8:10, 7:10 en Canarias.
18: Ser Catalunya, Barcelona. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
19: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
20: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
21: Sí, què li fa gràcia?
20: No sé què li fa gràcia.
18: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
21: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
20: Anirien rapidet, no?
21: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
20: Sí.
21: Doncs això.
20: Esquilat.
18: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
22: Què t'hi jugues?
18: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
0: Hoy por hoy Cataluña.
1: Bon dia, la Generalitat està preparant una nova eina d'intel·ligència artificial per identificar la quantitat de pisos buits que hi ha a cada municipi, una cosa que ara mateix, encara que costi de creure, es desconeix. La tecnologia utilitza dades com el padró i els consums d'aigua i electricitat per determinar l'estat d'un habitatge. Ara ampliem aquesta informació, abans prom. A les carreteres catalanes i al transport públic no consten incidències destacades i pel que fa al temps... Què ens espera avui, Jordi Carbó?
22: Bon dia. Temps assolellat la major part d'hores i sensació de més calor que ahir, bàsicament perquè hi haurà molta humitat i això farà augmentar molt la sensació d'aixafogor i no només al litoral. Ara tenim 27 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Girona, 23 a Lleida. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, però insistim que amb molta aixafogor, passant dels 35 a l'interior, a prop dels 40 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i la Vall de l'Ebre. Ara al matí fins al migdia, estones de núvols abundants a la costa i per litoral, com a molt deixaran alguna gota. Al migdia algun xàfec al per litoral, però molt localitzat. A la tarda, en el conjunt de Catalunya, farà més sol.
1: Govern i ajuntaments catalans preparen un algoritme que, teòricament, ha d'ajudar a identificar els pisos buits que hi ha a Catalunya. En un moment de màxima necessitat d'habitatge assequible, qualsevol iniciativa que pugui ajudar a posar pisos al mercat perquè la gent hi pugui entreviure és benvinguda. I en aquest sentit, la intel·ligència artificial pot ajudar-nos molt, Pol Valero.
23: El model tecnològic fa servir dades de consums d'aigua i electricitat, el padró i també la informació presencial d'alguns consistoris per saber si un habitatge es troba desocupat. Fins ara eren imprescindibles les visites d'un funcionari. Segons ha avançat el director general d'habitatge del govern a 3CAT, aquesta eina ha de servir per detectar aquests pisos més ràpidament, fer-los tornar al mercat i contribuir a augmentar l'oferta. L'algoritme l'està desenvolupant el Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria de Lleida des de fa 2 mesos.
1: El govern confia que aquesta eina doni més bons resultats que una penalització extrema com podria ser arribar a l'expropiació de pisos buits. La Generalitat no és partidària de posar sancions per mantenir els pisos desocupats i aposta, en canvi, per contactar amb els propietaris per afavorir que els habitatges tornin a estar disponibles per a nous inquilins. Vicenç Llorca, bon dia.
24: Bon dia, Susana.
1: Novetats també sobre la normativa que regula les herències.
24: Els comuns s'obren a modificar la llei sobre la compra especulativa perquè es garanteixi el dret a l'herència, un dels principals retrets que el Consell de Garanties Estatutàries va fer a la norma que pretén aprovar el govern. Tot i al revés d'aquest organisme, els partits impulsors no es pensen fer enrere.
1: Amplia Xavier Avelló.
25: Les converses per reformular la llei sobre la compra especulativa d'habitatge no es reprendran fins al setembre, de manera que la seva aprovació definitiva encara s'ajornarà una mica més. Els comuns, els principals impulsors, la volen tirar endavant sí o sí, malgrat que el Consell de Garanties s'hi oposés de manera contundent, advertint que vulnerava el dret a l'herència i a la propietat privada. Per això, s'obren a introduir canvis i millores a la norma, tal com ha assegurat el seu portaveu, David Fita, TV3.
26: Seguirem donant la batalla per garantir que regula l'especulació, diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors, que de fet això ja formava part del nostre acord. Crec que també, per exemple, amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei.
25: Es reobrirà, per tant, una negociació entre els partits d'esquerres que fins ara ha costat de lligar, ja que hi ha hagut discrepàncies entre les diverses formacions sobre la manera i l'abast que ha de tenir aquesta prohibició.
1: En l'àmbit sanitari, les dones tenen la meitat de probabilitats que els homes de sobreviure a una mort sobtada cardíaca. És la principal conclusió d'un estudi liderat pel Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que ha analitzat més de 600 casos de morts sobtades entre 2014 i 2017.
24: Les dones arriben a les aturades amb característiques diferents a les dels homes i per això necessiten més reanimacions per sobreviure. Youssef Azeli és l'investigador.
27: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. Un de cada 4 dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica i antecedents d'abús d'alcohol.
24: Les dones, però, tenen menys morts sobtades que els homes. Representen un 30% del total de persones que les pateixen.
1: L'Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciat que ha rebut 2 multes que sumen 2.000 euros com a represàlia per haver expulsat del seu local un mosso d'esquadra que estava fora de servei. Ens ho explica el Martí Oliver.
28: Segons militants de l'Ateneu, el maig passat l'home va entrar fora de servei acompanyat de la seva xicota en un concert i alguns membres el van reconèixer com a policia. L'organització el va convidar a marxar perquè asseguraven que la seva presència provocava malestar entre alguns dels assistents, com finalment la gent va fer. Segons fonts policials, l'home després va denunciar a la policia que s'havia sentit discriminat i al cap d'una estona una patrulla va dirigir-se al local on van detectar dues infraccions. Dies més tard, els militants van rebre una multa per permetre fumar a l'interior del local i una altra per vendre alcohol sense llicència. L'entitat les nega i ha anunciat que la recorrerà.
1: A Lleida, la Paeria estén a quatre barris de la ciutat el dispositiu policial especial per contenir el conflicte obert que hi ha entre joves pakistanesos i magribins i que s'ha posat més cru els últims dies.
24: La darrera batussa, el cap de setmana, s'ha saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals menors.
1: Maricel Benavarre.
2: Amb aquest reforç policial, Mossos i Guàrdia Urbana faran patrullatge constant tant a la zona on s'han produït els conflictes, al Parc de les Vies, com als barris veïns, Balàfia, Pardinyes i El Clot. La majoria dels implicats són menors amb antecedents i l'alcalde Félix Larrosa exigeix contundència a la Fiscalia de Menors.
3: Dos menors que passen a disposició judicial, que queden en llibertat i que l'endemà estan implicats una altra vegada en diferents afers, no és acceptable.
2: També a Tàrrega es reforçarà els caps de setmana els controls policials de la zona de lleure nocturn de l'Avinguda Catalunya, on s'hi han produït també baralles i aldarulls l'últim diumenge de matinada amb un ferit i un detingut.
4: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
1: Avui al Festival Occident de la Cerdanya, al Mag Lari.
24: Que presenta Estrafalari, un show dinàmic pensat per totes les edats, que és ideal per gaudir d'una experiència diferent dins d'aquest festival.
1: Doncs avui amb aquest ritme brasiler, ritme de samba, saludem la Laura Estrada. Ara a les 8 comença l'Aquí Catalunya i volem saber, doncs, el menú del dia, Laura.
5: Molt bon dia.
1: Doncs... T'has animat, amb aquesta...
5: M'he animat, sí, m'agrada, m'agrada. Durant aquestes, ja sabeu que portem dues setmanes de vaga indefinida a l'aeroport del Prat, doncs parlarem amb la CGT, amb l'Esther García, que és portaveu, per saber també doncs, com estan en aquest seguiment. Nosaltres, com que no anem a l'aeroport, i Susana, no ens ha tocat, no ho hem vist des de primera mà, no hem viatjat, per tant, no ho sabem. 4 de cada 10 de nosaltres també ha oblidat bona part de l'idioma estranger que va aprendre a l'escola. No sé si ho sabíeu, això ha sortit publicat en un informe.
1: Això sí que ho sabem.
5: En parlarem amb el neuròleg de l'Hospital del Mar, el cap de neurologia, en Pablo Villoslada. Parlarem precisament d'això, de la importància que tenen les llengües i de com també el nostre cervell es transforma i ens pot ajudar a aprendre idiomes. A les 9, Racó de pensar amb en Guillem Clua, dramaturg, que parlarà de les amistats. Diu, no, ell es planteja de dir fins a quin punt hem perdut el costum de viure la vida amb els nostres amics i ara ens hem dedicat només a quedar amb ells per explicar-los aquella vida que no hem compartit, no? De passar a explicar experiències.
1: I et diré que a partir de determinada edat passes a parlar de desgràcies, de metges Mira. I de proves mèdiques.
5: I també parlarem de... Es veu que a Portugal es plantegen retirar el carnet a tots els majors de 75 anys. Nosaltres se'ns va acudir dir, escolta, com ho hauria això la iaia Angeleta, que en té 94 i encara condueix? Així que la trucarem per saber-ho. I acabarem parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia amb l'Arnau Font, amb un joc immersiu que pots fer a través de la pantalla amb el Netflix i amb el teu mòbil.
1: Molt bé, Laura, molt interessant tot. Com sempre, veieu que és un programa omnívor, eh?
5: De tot,
1: tracta
5: ja de tot.
1: Tracta una cosa, una dieta molt variada. Moltíssimes gràcies. A partir de les 8 podeu escoltar la Laura i el seu equip a les freqüències de SER Catalunya, aquí a la SER. Continuem amb l'Hoy por Hoy.
5: Les 8, bon dia.
8: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: És dimarts 18 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: Se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el
2: y gobierno. Y una asistencia sanitaria que, por supuesto, está tensionada, no lo dudamos en ningún momento. Ha necesitado el sobreesfuerzo de los profesionales, pero que no podemos hablar en ningún caso. Técnicamente no podemos hablar de colapso.
3: Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir.
4: ¿Qué tiene que pasar más para que el presidente del gobierno interrumpa sus vacaciones y ejerza de presidente del gobierno?
0: El president de Ceuta diu que es dirigirà als tribunals si el govern espanyol no resol la crisi en un termini de 30 dies a Ceuta. Tot això mentre ja està en marxa la instal·lació de 4 espais per atendre 1.500 persones, migrants. Són campaments provisionals perquè l'atenció arribi a aquests milers de persones que encara malviuen al carrer o a les platges.
5: Ya hace hoy 9 años fueron muchos los asesinados y los que sufrieron graves y diferentes heridas de toda naturaleza.
6: Pues yo desde aquí me gustaría que de una vez por todas la administración competente realizara su labor y aunque han pasado 9 años, demuestren a qué víctimas han asistido y a las que no, pues que lo hagan.
0: Barcelona ha recordat les víctimes dels atemptats del 17 d'agost en el 9è aniversari de la tragèdia. Polítics, cossos d'emergència i familiars dels morts han fet un emotiu minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Per la seva banda, l'Associació de Víctimes del Terrorisme de Catalunya ha demanat als que no han cobrat la indemnització que els pertoca que s'hi adrecissin per resoldre-ho.
7: Bueno, sí, ens han aconsellat que vinguéssim abans, amb bastant de temps per qualsevol cosa.
8: Y hemos intentado venir con un poquito más de antelación por lo que pueda pasar. Me imaginaba que estaría lleno de gente.
9: Tengo algunas mudas a la motxilla, per si acas, passes alguna cosa amb la maleta i ja està. Però en principi no ha de passar res.
0: Les afectacions a l'aeroport del Prat per la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force continuen per segona setmana consecutiva. L'aturada afecta especialment els serveis de facturació. Les aerolínies que s'han vist més perjudicades han estat Lufthansa, Air France o KLM, tot i que, en total, són 27 les companyies que es poden veure afectades. D'aquí uns minuts saludem a la portaveu de la CGT, Esther García. No sé si ho ha entès alguna cosa del que deia l'Adele. Sapigueu que gairebé la meitat de nosaltres ha oblidat l'idioma estranger que va aprendre a l'escola, sobretot l'anglès, i en menor mesura el francès. Això ho diu un estudi. El problema afecta especialment la generació X i també els millennials, i els experts assenyalen que la falta de pràctica és clau. Més del 30% dels enquestats considera que no dominar idiomes limita les oportunitats de trobar feina, mentre que la falta de temps és el principal obstacle per continuar estudiant-ne. En parlarem amb el cap de Neurologia de l'Hospital del Mar.
10: De llegar, ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada,
0: Rodri aterra a Barcelona amb tota l'ambició i avui signarà com a nou jugador blaugrana fins al 2030. L'operació ha costat 75 milions d'euros. Demà participarà a la Festa del Gàmper en el seu primer contacte amb l'afició blaugrana. Al racó de pensar, a les 9, ens visita en Guillem Clua, aquest cop per parlar de l'amistat. Tendim a convertir les trobades amb amics en una successió de converses, d'explicar-nos la vida en comptes de viure-la plegats? I què passa quan les amistats s'acaben? En parlarem amb ell i també la psicòloga Sílvia Catalán. A 9:15 entrevistarem a la iaia Angeleta perquè es veu que a Portugal es plantegen retirar el carnet als majors de 75 anys. Ell en té 94 i encara condueix. Com ho veu, això? Acabarem el programa amb l'Arnau Font parlant d'intel·ligència artificial i de tecnologia. Avui sobre les cerques a Google més curioses. També el viral videojoc de Netflix que permet jugar amb el teu mòbil a la pantalla de la televisió. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Jordi Carbó, bon dia.
11: Bon dia. Avui farà sol amb alguns núvols a la meitat est de Catalunya, temperatures semblants a les d'ahir, però molta més humitat, marcada sensació de xafogor. Ara tenim 27 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Girona, 23 a Lleida. Al matí fins al migdia, molts núvols a les comarques de Girona i Barcelona poden deixar com a molt algunes gotes. Al migdia, algun xàfec a les muntanyes del prelitoral, però molt localitzats. I a partir del migdia, cada cop més sol, la tarda serà assolellada en el conjunt de Catalunya. Les temperatures màximes es mouran entre els 30 i 35 graus a la major part de poblacions, amb l'afegit de l'humitat que, insistim, donarà sensació de molta xafogor i no només al litoral. A l'interior passarem dels 35 a prop dels 40 a Ponent, al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i a la Conca de Tremp. Durant la tarda i fins la nit, l'estona és marinada moderada.
0: I pel que fa a la mobilitat... Atenció si heu d'agafar el tren perquè hi ha una incidència tècnica a l'estació de Cunit que provoca retards de 20 minuts de mitjana als trens de les línies R2 Sud, R13, 14, R15 i 16. A les carreteres no consten incidències. I la banda sonora d'aquest dimarts ens la posen els Beatles. El biòpic dels Beatles, dirigit per Sam Mendes, ha recreat la mítica portada d'Abbey Road durant el rodatge a Londres. Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn i Barry Keoghan han travessat el famós pas de zebra caracteritzats com els quatre músics i Mescal ho ha fet descalç, com Paul McCartney, a la fotografia original. Les imatges s'han fet molt virals. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya. Ara són les 8 i 6 minuts. El govern habilita 15.000 places en centres per migrants a les crítiques a Ceuta. Ja està en marxa, com dèiem, aquesta instal·lació de 4 nous espais per atendre aquestes persones migrants. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
12: Bon dia.
0: Són campaments provisionals perquè l'atenció arribi a aquests milers de persones que encara malviuen al carrer o a les platges.
13: La Sílvia va parlar ahir amb alguns dels joves que encara s'amaguen a les muntanyes per por de ser retornats. Per a ells, aquests campaments sí que suposen una finestra d'esperança. Començaran a dormir sota sostre i podran també menjar calent. És el cas de l'Omar, que explica que ha passat gana perquè no s'atrevia a demanar menjar.
14: Dice que no le da para ir a pedir, sinceramente. Él se busca como...
13: Ara bé, encara hi haurà persones que continuaran sense ser ateses perquè la xifra de migrants que hi ha a la ciutat encara no està clara.
0: L'anunci d'aquests quatre campaments el va fer ahir la ministra de Migracions, Elma Saiz.
15: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el pàrquing del embolsamiento, en la Loma Colmenar...
0: Aquest era el moment en què anunciava on s'instal·larien aquests quatre espais, un dels quals està cedit pel govern de Ceuta.
13: El cedeix a contracor i just quan el president Juan Jesús Vives eleva el to contra el govern espanyol, acusa l'executiu d'una passivitat absoluta i adverteix també que recorrerà a la justícia si en un mes no s'ha resolt la crisi.
3: Vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacer. Tengo la intención de transmitir la situación simplemente para que la conozcan a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir.
0: Sobre la gestió sanitària, la ministra de Sanitat, precisament, Mònica García, insisteix en que el sistema no està col·lapsat.
13: Diu que sí que està tensionat, però que en cap cas està col·lapsat o està al límit, però sindicats com SATSE la contradiuen, asseguren que això només és gràcies al desdoblament del personal sanitari que denuncien estar esgotat.
0: Mentrestant, el Partit Popular redobla la seva ofensiva a través de les compareixences i de les absències dels ministres del Senat. Ahir, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no va anar-hi. Avui tampoc no hi anirà la ministra de Defensa, Margarita Robles, perquè primer, diuen, donaran explicacions al Congrés.
13: El PP té majoria absoluta al Senat i ha citat aquests dies els ministres per donar explicacions sobre Ceuta, però els ministres han optat per no anar-hi. Es justifiquen dient que ara estan centrats en resoldre la crisi i que abans de compareixer al Senat, compareixeran al Congrés.
0: Avui el Partit Popular contraprogramarà l'agenda d'Elma Saiz i del govern a Ceuta. Ho farà reunint-se amb associacions i amb sindicats de la Guàrdia Civil i la Policia.
13: Serà la vicesecretària del PP, Cuca Gamarra, qui mantindrà aquestes trobades i es reunirà també amb el president de Ceuta, Vives.
0: I després tenim Junts. Els de Puigdemont tornaran a reclamar que Catalunya pugui assumir totes les competències en immigració.
16: El partit pretén posar-ho sobre la taula tan bon punt es reprengui el curs polític al Congrés. Jordi Turull n'és el secretari general.
17: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I és així. I per tant nosaltres, més que mai ara, posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies. Tenir els recursos, tenir les competències, fer polítiques amb tota la determinació pel que fa a les polítiques de repte demogràfic d'immigració, que és el que hem estat reclamant i que ara hi tornarem, doncs ara només que s'obri el registre del Congrés dels Diputats.
16: La llei per delegar les competències en immigració acordada entre el PSOE i Junts ja va fracassar al Congrés fa gairebé un any perquè Podemos hi va veure un tarannà racista i la va tombar conjuntament amb PP i Vox. De moment, el partit no ha abordat noves converses perquè aquesta vegada s'hi pugui tirar endavant.
0: Seguim en plana política perquè l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, compareix avui a l'Audiència Nacional pel buidatge al seu mòbil que va fer la UCO en el marc del cas Leire.
13: El buidatge es va fer sense que ni ell ni el seu advocat hi fossin presents i l'advocat que el defensa demana la nul·litat de la prova. Serrano va ser imputat el 10 de juliol, però la UCO li va confiscar el mòbil sense que existís autorització judicial i quan encara no estava sent investigat. Aquesta unitat de la Guàrdia Civil apunta que Serrano hauria col·laborat estretament amb l'exmilitant socialista Leire Díez per desestabilitzar causes judicials del PSOE. El vinculen a la trama perquè, suposadament, hauria contractat Díez a Correus.
0: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díez Ayuso, continua sense esclarir quin ús es volia donar a l'àtic que el seu executiu va adquirir a l'abril.
13: Defensa que no el va fer servir per al seu ús residencial.
12: Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones.
13: Però aleshores queda la incògnita de per què es va comprar d'esquenes a l'opinió pública.
0: Ara passen 11 minuts de les 8 del matí, més d'una setmana després que comencés l'incendi de Peñas de Riglos a Osca, finalment evoluciona favorablement.
18: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, que ya no es por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Qui sentiu és el cap d'extinció d'aquest incendi, que ha calcinat més de 17.000 hectàrees. Les pluges de les últimes hores han permès avançar les tasques d'estabilització i gairebé està encerclat.
19: El perímetre del foc fa més de 100 quilòmetres i està estabilitzat en la seva majoria. Avui les autoritats començaran a valorar el reallotjament de més de 1.000 persones que havien estat evacuades de 19 localitats.
20: Lo que hemos visto es que tal vez la mayor dificultad para recuperar los servicios básicos es el de agua potable, con lo cual lo que se va a hacer es suministrar agua potable embotellada de momento a los municipios para que la población tenga agua potable de calidad.
19: Així ho explicava ahir el director del 112 d'Aragó, Miguel Ángel Clavero. Tot i això, una de les principals preocupacions per avui és el vent. Fins demà dimecres no està previst que millorin considerablement les condicions i, mentrestant, continua dificultant l'extinció del foc.
0: Tot això després que l'incendi hagi deixat un militar de la UME mort en volcar el camió on anava la seva unitat i després d'un estiu que ha sigut un dels més destructius que recorden. Enmig de la precarietat laboral i les llargues jornades laborals d'aquesta època, avui els bombers forestals de l'Aragó comencen una vaga indefinida.
19: Reclama també més mitjans per poder treballar. Consideren que estan estructuralment infradimensionats i han optat per aquesta via de pressió laboral que té fixats uns serveis mínims del 100%. Per tant, a la pràctica, els treballadors continuaran atenent tots els incendis amb normalitat. Sí que el diumenge hi ha convocada una manifestació a Jaca.
0: Amb aquest escenari de fons, ja està en marxa a Mongòlia la cimera de Nacions Unides sobre la desertificació, amb l'objectiu de buscar solucions als reptes que suposa la degradació de la terra i la sequera.
19: El concepte de desertificació no significa que una superfície abans verda es converteixi en una de sorra, sinó que fa referència a la degradació de la terra.
21: Food security to water security and simply...
19: Perquè d'ell depèn el nostre menjar i aigua. A Espanya, gairebé la meitat del territori està ja afectat. No hi ha precedents d'un mes de juliol així.
0: La terra s'està escalfant i això cada cop porta més problemes per la salut i sobretot per les persones grans. Ara un estudi ha conclòs que aquesta calor intensa serà més freqüent del que es pensava i afectarà directament a les persones de més de 60 anys, que enfrontaran perills per l'exposició de la calor abans del previst.
19: Amb la pujada de les temperatures en 1,5 graus, ja hi haurà 290 milions d'adults grans en risc de calor, un de cada 5. En els adults joves, per arribar al perill, la temperatura hauria de pujar 4 graus per l'escalfament. El cos queda afectat perquè els sistemes de refrigeració de l'organisme no donen l'abast.
0: I la calor està castigant també les muntanyes. Al Mont Blanc, a només 2 setmanes, les altes temperatures han fet desaparèixer el túnel de gel de l'Agulla de Midi i han obligat a tancar 2 refugis pel perill de despreniments de roques.
19: El túnel de gel havia servit durant dècades com a sortida de l'estació del telefèric a més de 3.800 metres. L'han hagut de desmuntar completament per seguretat després que no en poguessin estabilitzar l'estructura per la calor que l'ha debilitada. Es va començar a fondre. L'última vegada que s'havia desfet el túnel va ser el 2003 per una onada de calor.
0: Ara són les 8 i 14 minuts. Catalunya recorda un any més les víctimes dels atemptats d'ara fa 9 anys. 9 anys després dels atemptats del 17 d'agost, tant Barcelona com Ripoll han recordat les víctimes amb ofrenes florals. Polítics, cossos d'emergència i familiars dels morts han fet un emotiu minut de silenci a la plaça Sant Jaume de la capital catalana. Per la seva banda, l'Associació de Víctimes del Terrorisme de Catalunya ha demanat als que no han cobrat la indemnització que els pertoca que s'hi adrecin per resoldre-ho. Martí Lluvé.
1: Així ho ha demanat el president de l'associació, José Vargas, en l'acte banda que van fer ahir al vespre.
2: Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado de indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: Unes hores abans, en l'acte oficial, Javier Martínez, que va perdre el fill de 3 anys en l'atemptat, ha tret ferro als diners i, en canvi, ha reclamat més acompanyament.
22: M'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sol, que he parlat amb psicòlegs que diuen que, de veritat, no saben de vegades com tractar-ho, i és tan fàcil com parlar amb les víctimes que necessitem.
1: A banda del minut de silenci, en l'acte d'homenatge també es va llegir un poema de Miquel Martí i Pol i es va interpretar una cançó de Charango.
0: Ripoll també ha recordat les víctimes dels atemptats amb una ofrena floral.
23: L'Ajuntament ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes. S'ha fet davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar en record de les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Recordem que els encarregats de l'atac eren de Ripoll.
0: I aquest matí també es farà un homenatge a Cambrils.
23: Serà a les 10 a la plaça de la Pau davant del memorial erigit en record dels atemptats del 2017. L'atemptat en aquesta ciutat, recordem, va tenir lloc de matinada poques hores després de l'atac a la Rambla. Va provocar la mort d'una dona de 61 anys, veïna de Saragossa.
0: I coincidint amb els 9 anys dels atemptats, Junts tornen a reclamar la desclassificació de tota la documentació sobre els atemptats de la Rambla i de Cambrils. Al Congrés, els partits no han estat capaços de consensuar encara unes conclusions de la comissió d'investigació sobre aquest cas. Xavier Balló.
24: Junts vol que es canviï la llei de secrets oficials perquè es pugui conèixer tota la veritat sobre l'atemptat. La diputada del Congrés, Pilar Calvo, ha demanat que l'Estat reconegui que hi va haver una negligència i una falta de coordinació entre cossos policials pel fet que l'imam de Ripoll hagués estat col·laborador del CNI.
25: Necessitem que, davant de situacions així, prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
24: La visió de Junts sobre l'atemptat fins ara no ha casat amb la que volen impulsar els socialistes en la comissió d'investigació al Congrés i per això durant aquest estiu no ha estat possible votar-ne les conclusions conjuntament. Arribar a aquest consens serà un dels deures de la represa del curs polític al setembre. Des del govern, el president Illa s'ha limitat a rememorar l'aniversari de l'atemptat amb un missatge a les xarxes socials per reclamar la convivència, la democràcia i la pau davant de la barbàrie.
0: Els comuns s'obren a modificar la llei sobre la compra especulativa perquè es garanteixi el dret a l'herència, un dels principals retrets que el Consell de Garanties Estatutàries va fer a la norma que pretén aprovar el govern.
13: Els comuns, que són els principals impulsors de la llei, la volen tirar endavant tant sí com no, malgrat que l'òrgan consultiu s'hi oposés de manera contundent. Això sí, s'obren a fer-hi canvis perquè es garanteixi el dret a l'herència.
0: La Generalitat de Catalunya està preparant un nou sistema d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha a cada municipi. L'objectiu és aconseguir que hi torni a viure gent. Pol Valero.
26: El model tecnològic fa servir dades de consums d'aigua i electricitat, el padró i també la informació presencial d'alguns consistoris per saber si un habitatge es troba desocupat. Fins ara eren imprescindibles les visites d'un funcionari. Segons ha avançat el director general d'habitatge del govern a 3CAT, aquesta eina ha de servir per detectar aquests pisos més ràpidament, fer-los tornar al mercat i contribuir a augmentar l'oferta. L'algoritme l'està desenvolupant el Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria de Lleida des de fa 2 mesos.
0: 8 i 18, fem un cop d'ull al món. Donald Trump redueix al mínim el seu suport a Seul per no ofendre Corea del Nord. Ara no el sentim, Laia, cuida't, ara sí.
23: A veure,
0: sí.
23: Els Estats Units porten la intranquil·litat a Seul en reduir les maniobres militars a la regió. Trump no perdona a Corea del Sud que no s'hagi implicat a la guerra de l'Iran. Segons Trump, Corea del Nord no és una amenaça pel seu país i l'escassetat de míssils que pateix Washington complica el panorama en una regió molt exposada a l'avenç de la Xina.
0: El mateix Donald Trump ha amenaçat en bombardejar Oman si negocia amb l'Iran.
27: Ha dit que els bombardejarà si s'interposen en les converses per reobrir l'estret d'Hormuz. El mandatari ho va dir a Fox News ahir, el mateix dia en què expirava l'alto el foc firmat fa 2 mesos amb l'Iran i pel qual els dos països es donaven 60 dies per trobar la fi de la guerra.
0: El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Ben Gavir, crida a matar cada nit 30 o 40 palestins.
23: I no només això, també ha dit que les forces israelianes haurien de matar els que representin un perill en aquest moment concret. És l'últim exemple de les declaracions incendiàries incendiàries d'aquest ministre que controla la policia i els serveis penitenciaris.
0: A Colòmbia, la població intenta refer les seves vides mentre 377 persones continuen desaparegudes.
27: Milers de ferits són atesos aquests dies als hospitals. El sisme de 7,4 va destruir més de 12.500 habitatges i 75.000 més van quedar malmesos.
0: A França també miren de refer-se, però d'un altre desastre, l'incendi de la Gironda al sud-oest del país. La regió francesa mira de recompondre's després del foc amb donacions que ascendeixen als 4,2 milions.
23: En localitats de la zona, els voluntaris recullen 7 tones d'ajuda al dia. Les flames van arrasar 42.000 hectàrees i van obligar a evacuar 220.000 persones. 250 famílies s'han quedat sense llar.
0: I França va apagar les flames, mentre que Bèlgica lluita per fer-ho. S'enfronten a un dels incendis més greus de la seva història.
27: El foc ha arrasat prop de 3.000 hectàrees del parc de les Hautes Fanyes, a l'est del país. En aquesta zona hi habita el gall fer i el llop europeu.
0: Rússia castiga amb 11 anys de presó un opositor pacifista.
23: Es diu Lev Schlossberg, és el vicepresident del partit Ja Bloko, el qual ratifica el veto a les eleccions. El partit és l'únic que rebutja la guerra d'Ucraïna. La justícia el condemna per haver desacreditat l'exèrcit rus.
0: Hackers russos afins a Putin accedeixen a dades de policies i militars espanyols.
27: La xarxa de pirates informàtics propera al règim de Putin ha accedit a dades confidencials de mig miler de policies, guàrdies civils i militars dins d'una campanya de ciberatacs contra Espanya, des que el govern de Sánchez va mostrar el seu suport a Ucraïna. Ho ha avançat el diari La Razón.
0: I a Itàlia roben d'un museu sicilià 4 pintures excepcionals d'Antonello da Messina.
23: Aprofitant que era 15 d'agost, dia festiu, els lladres van desactivar els sistemes d'alarma i es van endur 3 panells del famós políptic de Sant Gregori i una quarta pintura de doble cara. Dues de les obres robades han estat localitzades posteriorment abandonades, mentre que la policia investiga si el robatori respon a un encàrrec del mercat il·lícit d'art.
0: 8 i 21, tornem a casa. Les dones ampliaran més la vida laboral que els homes. Durant la darrera dècada, la durada esperada de la vida laboral ha crescut un any més per elles que per ells.
13: Aquest progrés ha afavorit a reduir la bretxa de gènere que hi ha, tot i que encara les dones treballen de mitjana 3,4 anys menys al llarg de la seva vida. Segons les últimes dades de l'Eurostat, pels que comencen la seva vida laboral el 2025, pronostiquen que ells treballaran 38 anys i mig i elles 35. L'estudi relaciona l'allargament de l'etapa laboral de les dones per l'augment de la participació femenina al mercat laboral, que ha impulsat un creixement més gran de l'esperat en aquest gènere.
0: A l'aeroport de Barcelona, avui fa 2 setmanes, que el personal de terra de la companyia Ground Force fa vaga. Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació de l'equipatge.
4: Sí, perquè sabem sobre el tema de la vaga, de que pot ser que ens quedem a terra, ens han dit tot això, sí, i han vingut amb temps, perquè el vol surt a les 4:30 de la tarda. Vale, també
5: tenien
4: sí que veuen por
5: de l'autopista a trobar tràfic, perquè ara la segona quinzena d'agost tothom se'n va.
0: Segons el sindicat convocant, la CGT, fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 250 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat amb l'avió que el tocava. Pol Valero, torno
26: a tu. La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. El sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles i a molta rotació. A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, l'ús abusiu d'hores extra i la manca de descans. I, per últim, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients.
0: Esther García, portaveu de la CGT, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Vam parlar amb tu, Esther, just el primer dia de vaga, ho fem també avui, que porteu 2 setmanes. Les reclamacions són les mateixes? Què demaneu?
6: Sí, continuem en la mateixa línia. Demanem de seguretat, salut, i, bueno, treball digne i conciliació. No es movem d'aquí.
0: Ara escoltàvem en Pol Valero que ho deia. Vosaltres assegureu que patiu unes càrregues de treball insostenibles, que us produeixen estrès, fatiga física. A més, també denuncieu que en plena vaga i amb serveis mínims l'empresa us ha proposat fer hores extres. Això és així? Com ha sigut?
6: Sí. De manera unilateral, l'empresa doncs està demanant el que es diu les hores extraordinàries a companys amb serveis mínims i, bueno, nosaltres estem fent el que hem de fer i l'empresa sabrà si el que està fent està bé o no. De moment, pues, bueno, hem activat les coses legals, els passos legals que ha fet per haver aquesta decisió que ha pres l'empresa en plena vaga.
0: O sigui, heu denunciat a Inspecció de Treball?
6: Sí, hem contactat amb ell, sí.
0: Val. I de moment ara què us han dit o com funciona? Ara, quins són els passos?
6: Bueno, estem a l'espera de la inspecció.
0: Deies que eren, que us havien fet unilateralment, és a dir, per persones. No entenc aquestes... Quan l'empresa ha proposat això de fer hores extres, ho han demanat a treballadors puntuals? No sé si sabeu quants o quina afectació, com això s'entén.
6: Unilateralment em refereixo que no ens ho van indicar. Deliberadament doncs, bueno, van activar això de les hores extraordinàries i els treballadors bueno, han anat canviant. No? Primer era com voluntàries, després finalment... ho estan demanant als treballadors que ja de per se tenen serveis mínims decretats per al Ministeri. Con lo cual estan com allargant la jornada d'aquests treballadors que ja estan obligats a vindre a treballar bueno, perquè són serveis essencials i tenim aquests serveis mínims decretats.
0: Mm-hmm. Us heu reunit amb l'empresa?
6: No, nosaltres portem des del 24 de juliol que em vaig reunir a ser inspectora i bueno, a la mediació. L'empresa va deixar clar per mitjan del mediador que no havia res a negociar i bueno, nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol i pel que sentim no ens ho ha dit de manera directa, però pel que sentim diu que no hi ha res a negociar, llavors no sabem.
0: O sigui, no hi ha hagut més aproximacions de dir ei, tornem a seure a la taula?
6: No.
0: Vale. No. I com estan els ànims? Hi està ben seguiment de la vaga?
6: Sí, els ànims de la plantilla del comitè és també. O sigui, nosaltres estem fent bé les coses, ens regim per la legalitat, amb les eines que tenim en una vaga en un servei essencial, però els companys estan respondre bé. O sigui, la gent que té carta obligatòria de termins va treballar, evidentment, per cobrir els vols protegits, però bueno, el que és els ànims, l'esforç, la motivació i tal, està ahí. Mm-hmm. És que estem demanant dignitat, o sigui, és que qui no estarà recolzant això, no? Llavors, sí, comptem amb la majoria del suport de la plantilla.
0: Això anava a dir, o sigui, la participació és més de la meitat de la plantilla.
6: Sí.
0: Val. Doncs Esther García, portaveu de la CGT, moltes gràcies. Entenc que això vaga indefinida, eh? Vull dir que la gent que ara hagi d'agafar l'avió o que se n'hagin d'anar potser a finals de mes, sàpiguen que de moment aquesta vaga es manté i es mantindrà.
6: Sí, de moment, si no tenim intenció per part de l'empresa de reunir-se amb nosaltres, de moment no ens quedarà una altra que continuar.
0: Esther García, portaveu de la CGT, moltíssimes gràcies.
6: A vostè, bon dia.
0: Seguim amb més notícies. D'una banda, els avions, després hi ha els creuers, que continuen creixent a Barcelona i ja superen un 5% els de l'any passat, amb més de 3 milions de creueristes que han parat a la capital catalana.
27: Només durant el juliol han parat 86 creuers al port de Barcelona i durant la resta de l'any està previst que el creixement continuarà fins a arribar als 4 milions de creueristes a finals d'any.
0: Les dones tenen la meitat de possibilitats de sobreviure a una mort sobtada cardíaca que els homes. És la principal conclusió d'un estudi liderat pel SEM que ha analitzat més de 600 casos de morts entre 2014 i 2017. Èlia Pijuà.
3: Les dones tenen les aturades en circumstàncies diferents a les dels homes i per això necessiten més reanimacions per sobreviure. Josep Aceli és l'investigador de l'estudi.
7: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. Un de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica i antecedents d'abús d'alcohol.
3: Des del SEM demanen controlar i prevenir aquests diagnòstics a temps sota una perspectiva de gènere. Les dones, però, tenen menys morts sobtades que els homes. Representen un 30% del total de les persones que les pateixen.
0: Una de cada tres morts per càncer de pell no és un melanoma, està relacionada amb l'exposició solar a la feina. Un informe estatal de Comissions Obreres alerta que aquest tipus de morts han crescut un 88% entre el 2000 i el 2019.
8: El sindicat recorda que la radiació ultravioleta solar està considerada per la comunitat científica com un cancerigen de màxima categoria i ja és el tercer factor més important que provoca aquesta malaltia en l'àmbit laboral. Només té per davant l'amiant i la pols de silici. Per això, Comissions Obreres reclama reforçar les mesures preventives per les persones que treballin a l'aire lliure i exigeixen també que es reconegui oficialment com una malaltia. malaltia professional.
0: 2 milions de persones tenen una malaltia ocular vinculada a l'estrès.
27: És la corioretinopatia serosa central, una de les patologies més freqüents a la retina. Se sap que afecta més als homes joves en edat laboral i col·labora en la pèrdua d'agudesa visual molt relacionada amb l'estrès. En molts casos, la malaltia apareix després d'una època de molta pressió laboral o emocional i influeix en termes com la son o trets de la personalitat, com l'autoexigència.
0: I l'auge dels locals d'ungles fa créixer un 60% als centres d'estètica de Barcelona en menys d'una dècada.
8: Aquests tipus d'establiments han proliferat a tots els barris de la ciutat i ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament. Els números consultats per l'ACN diuen que hi ha 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. El gremi d'estètica recomana anar sempre a locals de confiança.
0: Amb aquesta notícia arribarem a les 8:45 del matí. Uns anuncis, seguim amb més notícies.
9: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya a Barcelona.
10: El ventilador a tope y tú sin dormir.
11: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
12: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
14: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull Buos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
15: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
16: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Passa un minutet de 8:45 del matí. El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha publicat una guia per orientar els centres educatius sobre com redactar els protocols antibullying.
1: Per això estableix definicions clares sobre què és l'assetjament escolar, estableix terminis ràpids i concrets per aturar els casos i recomana estendre la cultura del bon tracte a l'escola. La primera alerta s'haurà de comunicar a la direcció de centres i l'equip d'intervenció activarà mesures de protecció en 24 hores. Recolliran informació durant 5 dies i publicaran un dictamen 2 dies després màxim. A partir d'aquí, començarà un pla d'intervenció que s'allargarà amb un seguiment d'almenys 6 mesos.
0: Situem-nos ara a Lleida perquè la Paeria estén a 4 barris el dispositiu policial especial per contenir el conflicte entre joves pakistanesos i magribins dels últims dies, que s'ha saldat amb 5 detinguts. 4 d'ells, de fet, són menors. Ràdio Lleida, Margisel Benavarre.
2: Amb aquest reforç policial, Mossos i Guàrdia Urbana faran patrullatge constant tant a la zona on s'han produït els conflictes, el Parc de les Vies, com als barris veïns, Balàfia, Pardinyes i El Clot. La majoria dels implicats són menors amb antecedents i l'alcalde, Félix Larrosa, exigeix contundència a la Fiscalia de Menors.
3: Dos menors que passen a disposició judicial, que queden en llibertat i que l'endemà estan implicats una altra vegada en diferents afers, no és acceptable.
2: També a Tàrrega es reforçarà els caps de setmana els controls policials de la zona de lleure nocturn de la de Catalunya, on s'hi han produït també baralles i aldarulls, l'últim diumenge de matinada amb un ferit i un detingut.
0: I Maricel, detingut a Mollerussa, un home de 34 anys acusat d'homicidi imprudent després que tingués un accident de cotxe en què va caure al canal d'Urgell i va deixar-hi un amic que anava d'acompanyant a dins. No va avisar els serveis d'emergència i també se l'acusa d'omissió del deure de socors.
2: Els fets van tenir lloc diumenge a la nit. Els Mossos rebien un avís d'un cotxe que hauria caigut al canal d'Urgell a prop de Golmés. És època de rec i no es pot buidar el canal, però van trobar una retroexcavadora per poder-lo treure. Un cop a fora s'adonen que a dins, al seient del passatger davanter, hi ha el cos d'un home de 42 anys. Miren la matrícula del vehicle i localitzen el seu propietari, que era el qui el conduïa. Estava a casa seva a Mollerussa en estat d'embriaguesa. Dona moltes excuses, però no aclareix per què no va avisar de l'accident ni va alertar els equips d'emergència per poder rescatar el seu company. L'han denunciat d'homicidi per imprudència i per omissió del deure de socors i ja ha passat a disposició judicial.
0: A tot això, l'Ateneu Popular de la Cerdanya ha denunciat que ha rebut dues multes que sumen 2.000 euros com a represàlia per fer fora del seu local un mosso fora de servei.
1: Segons militants de l'Ateneu, el maig passat l'home va entrar fora de servei acompanyat de la seva parella en un concert i alguns membres el van reconèixer com a policia. L'organització el va convidar a marxar perquè asseguraven que la seva presència provocava malestar entre alguns dels assistents, com finalment va acabar fent, va marxar. Segons fonts policials, l'home va denunciar a la policia que s'havia sentit discriminat i al cap d'una estona una patrulla va dirigir-se al lloc on van detectar dues infraccions. Dies més tard van rebre una multa per permetre fumar a l'interior del local i una altra per vendre alcohol sense llicència. L'entitat les nega i ha anunciat que les recorrerà.

0: La matinada del 18 d'agost de 1936, cap a 4:45 de la matinada, un grup d'homes armats van afusellar Federico García Lorca al barranc que va de Bíznar a Alfàcar, això és a Granada. Avui fa 90 anys, i encara avui, passat 50 anys després de la dictadura franquista, és impossible accedir a tots els documents relacionats amb aquest crim.
1: L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat un escrit dirigit al president del govern perquè tots aquests papers es desclassifiquin i perquè finalment es tramiti la nova llei de secrets oficials que ja porta un any congelada al Congrés.
2: Aquí, Catalunya, amb Laura Estrada.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya.

0: serveixen per viatjar i per accedir a determinats continguts, per exemple, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, però no només, també és un problema a l'hora de buscar feina o també a l'hora de viatjar. Una quarta part de la població encastada en aquest estudi que ho diu considera que la vergonya és una barrera per estudiar nous idiomes. Per respondre a tot això i parlar-ne, hem convidat al programa en Pablo Villoslada. Ell és cap de Neurologia de l'Hospital del Mar. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com és que se'ns poden oblidar els idiomes?
1: Bueno, perquè n'hi ha dos tipus d'idioma, d'una forma senzilla. L'idioma natiu, que és el que aprendràs quan eres de petit, i aquest és per tota la vida. Aquest mai es pot oblidar, pots perdre la parla, una malalt d'un ictus, una Alzheimer, pot perdre la parla completament i no parla. I després estan els idiomes que aprens a partir dels 10 anys. I aquests serien idiomes secundaris. I aquests idiomes secundaris no se fiquen al mateix lloc del cervell que queden allí com de por vida, sinó que és com qualsevol altra cosa, com si aprens a jugar a l'esquac o altra habilitat, doncs posa un lloc del cervell i aquesta habilitat o aquest aprenentatge d'un segon idioma no és tan consolidada, diguem, com el natiu. Uh-huh. I d'aquesta manera, bueno, pues, si no practiques... I no és una qüestió de generacions, és una qüestió d'edat.
0: Clar.
1: O sigui, si passa el temps no practiques, pues, clar, el cervell no guarda coses sinó les fa servir. Uh-huh. O sigui, és més important oblidar que recordar. I d'aquesta manera fa net.
0: És curiós, sí. I escolta, per tant, vol dir que és veritat que hi ha edats on és més fàcil retenir, per exemple, llengües, que és més fàcil aprendre quan ets més petit que quan ets més gran.
1: Exacte. L'idioma té com unes finestres temporals, la de la llengua natiu. O sigui, els sorolls, o sigui, ser capaç de distingir el to, o sigui, això al català, al castellà, no importa, però al xinès i al tailandès, que són de tons, això ho aprens quan tens un any, dos anys. Després d'això, tu ja no eres capaç de distingir tons. El llenguatge molt natiu és fins als 3 anys, però després fins als 8-10 anys encara pot ser bastant natiu. Això vol dir que surt de forma molt instintiva, molt fàcil, reconeixes accents, formes i tal. De tal manera que tu pots desenvolupar un, dos, tres, bueno, n'hi ha gent que més llenguatges natius, i és una qüestió temporal. Si tu aprens l'anglès, el francès, el xinès, el que sigui, després dels 10 anys, això serà idiomes secundaris. I, o sigui, pots arribar a parlar un bastant bé, però mai com un natiu, i és més fàcil que ho perdes. Però també passa una cosa curiosa. A vegades tenim malalts que fan un ictus, i l'ictus afecta a la zona de llenguatge.
0: Sí.
1: I imagina't, parlar el català.
0: Clar.
1: Però pot ser que havia après el francès quan era més d'adolescents i el francès queda. I a partir de llavors podria parlar no pot parlar en català i podria parlar Ostres. En un dolent en francès. Això no és massa freqüent, però podria passar.
0: Ostres, és curiós això, sí. I quins beneficis té pel cervell aprendre idiomes?
1: Bueno, la nostra funció social és comunicar-se. O sigui que tu aprens la llengua la principal vincle de cultura, d'educació, i o sigui, això és fonamental, és supervivència pura, aprendre la llengua materna del lloc on tu vius. Mm. I després, si estàs en un lloc multilingüe, com és aquí o altres països, pues aprendràs de forma nativa un parell d'ells, o tres o quatre, el que sigui. Això és per la comunicació, per aprendre la cultura, per la supervivència i per socialitzar.
0: Clar. I per què hi ha gent que els hi costa més aprendre idiomes? Ara ho dèiem, o sigui, aquest estudi que ho analitza diu que un dels motius principals és la vergonya. Moltes vegades ens fa vergonya aventurar-nos a dir, vinga, vaig a parlar aquest idioma nou, vaig a provar, a veure, encara que ho faci fatal, no passa res, perquè és veritat que s'ha de trencar aquesta vergonya. Però més enllà d'això, té una explicació també potser neuronal o no?
1: Sí. Tenim el que abans deia la dislexia, el trastorn específic del llenguatge i tot aquest espectre de... O sigui, aprendre la llengua no és fàcil, o sigui, cal unes habilitats, i aquestes habilitats, de tal manera que una persona més gran, més baixa, té més memòria, menys memòria, n'hi ha persones amb més facilitat per llenguatge i altres amb menys facilitat de llenguatge. O sigui que això ho veiem, la gent que té dislexia té molta més dificultat per escriure el llenguatge. I això és un continu, no és que ho tinguis o no ho tinguis. I gent que té... O sigui, el llenguatge no és només una cosa. Hi ha gent que té molt bo audició per detectar els accents, jo copia molt bé, altra que no, és molt millor fixa, no? I

0: gent que té que per memoritzar, per recordar les paraules, l'alemany, el germà, que és molt complicat en aquest sentit, pues, ho fa més bé. I o sigui, n'hi ha una facilitat, n'hi ha gent que és molt que és multilingüe, o sigui, que parla moltíssimes llengües, i això és una habilitat natural. Uh-huh. L'altra qüestió és això que explicava de la vergonya, això és una qüestió molt cultural i molt espanyola. A la resta de països això no passa. Sempre es diu, a Espanya s'ensenya idiomes, a altres països s'aprèn idiomes. I això és una veritat. O sigui, la gent li dona vergonya i això és una cosa que cultural podíem canviar-ho.
1: I quan deien allò de la letra con la sangre entra, què hi ha de veritat en això neurològicament parlant?
0: Bueno, a veure, o sigui, és una cosa que està molt demostrada al ser humà i a tots els animals. O sigui, el castig és més, i el dolor fa més impacte que una recompensa. O sigui, que és... però, bueno, és una forma d'aprendre, o sigui, per sobreviure, pues, que no et falli mal i que no estiguis en perill, aprendre aquestes coses són molt més importants i el teu cervell les agafarà molt més ràpidament per sobreviure. Ara, la nostra educació, aquesta seria l'educació antiga, no?
1: No, clar, vull dir, això ja no es gasta, evidentment, o no?
0: L'educació moderna és més amb incentius que, encara que no funcioni tan bé, és molt més adequada. I, o sigui, la qüestió és que a ti vingui de gust aprendre doncs, francès, anglès, xinès, el que sigui, perquè ho trobes en un ambient social, que hi ha festa, amb dibuixos, amb pel·lícules, amb qüestió cultural, i ho fas perquè t'agrada. O sigui, això ho fas de petit, és molt fàcil. I si és més endavant, pues costarà molt més.
1: Clar, no cal traumar a la persona perquè adquireixi aprenentatge. És com no cal haver de passar pel trauma i el dolor per adquirir un coneixement, una llengua o una dada. Sí, sí.
0: Exacte. Pablo Villa... no agafarà gust, clar.
1: Pablo Villoslada, cap de Neurologia de l'Hospital del Mar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu. Falta un minutet mal comptat per arribar a 9:15 del matí. En clau esportiva, Cancelo i Rodri ja són a Barcelona per fitxar pel Barça. Tots els futbolistes van aterrar ahir a l'aeroport Josep Tarradellas i ens ho explica l'Arnau Santero.
2: El primer en arribar ha estat el portuguès, que va aterrar a l'aeroport del Prat ahir al migdia, i el seu fitxatge serà a cost zero, després d'haver rescindit el contracte que l'unia a l'Al Hilal. Rodri va arribar ahir al vespre, després que el Barça arribés a un acord amb el City per fer-se amb el migcampista fins al 2030, per 60 milions fixos més 10 milions més en variables, vinculats als títols que el Barça aconsegueixi col·lectivament. Quan va aterrar, va aprofitar per dirigir-se als culers des de l'aeroport.
3: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda
2: acordar. La intenció del Barça és que les dues incorporacions siguin oficials abans del trofeu Joan Gamper, que es celebrarà demà dimecres. El club vol que tant Rodri com Cancelo puguin formar part de la posada de llarg de les noves incorporacions davant l'afició blaugrana.
1: Sergio Busquets, nou assistent de Belletti. Oriol Llopart, bon dia.
4: Bon dia. El legendari migcampista blaugrana va ser oficialitzat ahir com a nou assistent de Giuliano Belletti al Barça Atlètic. Sergio Busquets s'està preparant per ser entrenador després de penjar les botes a l'Inter de Miami.
1: Preocupació a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
4: El club li preocupa que la situació que envolta el jugador argentí afecti el seu rendiment i a la seva relació amb l'entorn a l'inici de temporada.
1: Clara Serra Jordi, la migcampista del Barça, estarà mes i mig de baixa.
4: És el temps que s'estima després de patir una fractura de l'apofisi estiloide del radi dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20.
1: Marc Santos ha superat a Lamine Yamal.
4: El canterà del Levante va debutar aquest passat dilluns a l'edat de 15 anys i 288 dies, superant a l'extrem del Barça, que ho va fer amb 15 anys i 290 dies.
1: A banda de futbol, en tennis, Joder lidera Espanya a la Davis.
4: Rafa Joder i Dani Mérida encapçalaran la selecció espanyola en l'eliminatòria de la Copa Davis contra Xile.
1: I en clau vela, bronze mundial per Jordi Xammar i Marta Cardona.
4: Els dos esportistes van acabar en la tercera posició al Mundial de 470 de vela que s'està disputant al Japó. Xammar encadena 8 anys consecutius al podi del Campionat Universal.
1: En cultura...
5: your real life. It was...
1: L'actriu Hayden Panettiere, actriu de sèries de televisió com Héroes o Nashville, ha mort als 36 anys.
6: Ho ha explicat el pare de l'actriu en un comunicat enviat a la cadena estatunidenca ABC News. L'actriu va ser trobada en aturada cardiorrespiratòria i es van realitzar les maniobres de reanimació, però no van poder salvar-la. De moment, la investigació policial ha determinat que no hi ha signes d'una mort sospitosa i en el passat l'artista havia parlat obertament dels seus problemes amb l'addicció a l'alcohol i la depressió. El seu últim paper cinematogràfic, Sleepwalker, es va estrenar al gener.
1: Continuem als Estats Units, on han recuperat un gravat de Picasso que va ser robat el 2018 d'una galeria de Milwaukee, a Wisconsin.
6: L'obra, valorada entre els 35.000 i els 50.000 euros, ha estat localitzada per un propietari immobiliari mentre netejava un apartament que havia estat desallotjat. L'home ha explicat a la televisió local que semblava que portava molt de temps allà per la quantitat de pols acumulada. El galerista ha pogut confirmar l'autenticitat de l'obra perquè conservava l'etiqueta identificativa al marc. De moment, el cas continua sota investigació, segons la policia de l'Estat, i l'obra es manté sota custòdia policial.
1: Més notícies. Ràdio Televisió Espanyola eleva la qualificació d'edat de Masterchef després de les queixes rebudes per la defensora de l'audiència per contingut sexual.
6: A partir d'ara, el programa ja no tindrà aquesta etiqueta de per a tots els públics, sinó la de no recomanat per a menors de 12 anys per queixes per comentaris sobre joguines sexuals. L'àrea d'entreteniment i la direcció d'antena de la cadena han considerat convenient aquest canvi.
1: I ara parlem de música, perquè Bad Bunny ha sorprès els seus fans amb dos concerts addicionals a casa seva, a Puerto Rico.
6: El cantant ha allargat la seva gira internacional de Vi Tirar Más Fotos amb dos concerts aquest cap de setmana a San Juan, la capital. El tancament de la gira havia de ser a Brussel·les, tot i que en les últimes setmanes havien augmentat els rumors sobre aquestes noves dates. A Espanya en va fer 12 de concerts.
1: Tarragona ja té data per la reobertura del Museu Arqueològic a la seu principal. Fa 8 anys que estan obres, però ja li queda poc. Serà aquest Nadal. Cristina Artacho.
7: El museu, ubicat al centre històric de la ciutat, s'ha rehabilitat completament. A finals de juny va posar punt final a la seva etapa en un espai del Port de Tarragona i ara s'està treballant en el trasllat de les peces. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
8: Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix tenir aquest museu, que ens ha de permetre doncs, conèixer molt millor tot el patrimoni i el passat romà de Catalunya, de Tàrrega en particular.
7: El nou museu està previst que hi hagi 1 miler de peces, una selecció de les més de 50.000 que té la col·lecció als magatzems. S'acompanyaran de recursos perquè els visitants les puguin conèixer i contextualitzar fàcilment.
1: I ara espero que no estigui digueu al volant. Resulta que hi ha un estudi que diu que les cançons de la Taylor Swift o de Bad Bunny poden fer que ens descuidem més al volant. Val a dir per això, Laia, que no implica que sigui sempre així, eh? Vull dir que a vegades pot ser casualitat.
6: No implica causalitat, sí. Exactament. Ho explica El Mundo i és un estudi fet per investigadors de Harvard que registren un augment significatiu de les morts per accidents als Estats Units en dates de llançament d'aquests àlbums tan esperats. En total són 182 morts atribuïbles als dies de llançament dels àlbums inclosos en l'estudi. Estem parlant de discos com el de Taylor Swift, Bad Bunny o Drake. El treball contempla les morts produïdes 10 dies abans i 10 dies després de la llança de naixement, o sigui, de la data de llançament dels 10 àlbums de música més reproduïts. La conclusió que s'hi desprèn és que el problema no és la música en concret, sinó aquesta distracció al volant, sent el telèfon mòbil la més habitual.
1: I acabem amb música de Miguel Ríos. Perquè avui actua al Festival Cap Roig.
6: Després de 65 anys de carrera, el cantant arriba al Festival de Calella de Palafrugell amb el seu nou treball, L'Último Vals. Tot això als Jardins de Cap Roig, avui, a partir de les 10 del vespre.
9: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: I arribarem a les 10 en 10, a les 9 en 10 minutets, perdoneu, mare meva, no sé l'hora que és ja. I puc saludar a la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Hola, Júlia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Que, escolta, començo preguntant-te per Ceuta, per aquest xoc institucional que escala. El govern de Juan Jesús Vives ha amenaçat d'anar als tribunals i l'executiu de Pedro Sánchez, en canvi, defensa aquesta col·laboració amb aquests dispositius que s'han habilitat per atendre les persones migrants. I la pregunta que ens fem és aquesta crisi el nou filó per desgastar Pedro Sánchez? Com ho veus?
10: A veure, ho és del tot, perquè en el fons és una crisi migratòria i per tant també és una crisi humanitària, i això evidentment el govern espanyol el desgasta, però també és cert que la situació és complicada, la situació a Ceuta s'està cronificant i és evident que això augmenta el xoc polític, perquè el govern de Ceuta el que diu és jo sol amb tot això no puc. És cert que no paren d'anar-hi ministres i les mesures que estem veient per part del govern espanyol de moment són limitades. Ahir la ministra de Migracions, Alma Said, el que va anunciar són 4 punts d'atenció per 1.500 persones, però el que veiem és una vaga de fam per part d'alguns dels migrants a les platges. El que veiem són imatges de persones que els hi falta fins i tot el més bàsic, que és l'aigua i el menjar, i per tant és una situació molt difícil en la qual la política evidentment xoca. El que veiem és això, és aquest xoc polític d'un govern autonòmic, en aquest cas de la ciutat autònoma de Ceuta, en mans del PP, que evidentment el partit també ho farà servir per desgastar a Sánchez, però també per part del govern espanyol, aquest intent de cogestió, tenint en compte que els recursos de Ceuta evidentment són molt més limitats.
1: Hi ha hagut respostes també, hi ha hagut moviments, perquè recordem que 5 ministres compareixeran la setmana que ve al Congrés per donar aquestes explicacions sobre com s'ha gestionat la crisi. No ho han fet el Senat, que és com volia el PP, que també considera insuficient aquesta reunió telemàtica de Pedro Sánchez, a qui critiquen que estigui de vacances, i de moment, Júlia, el que sí que han fet és demanar la dimissió de la titular de Sanitat. A veure això cap on va, també.
10: Sí, de fet, les eleccions del 23 el que van deixar és un panorama complicat en aquest sentit, perquè el PP té majoria al Senat i, per tant, el Senat pot convocar quan vulgui a qui vulgui, i, en canvi, al Congrés el que veiem és aquesta majoria, en aquest cas, del govern espanyol, si bé molt dèbil, però que permet aquest govern de Pedro Sánchez. En aquest cas, el Senat el que està fent el PP és fer-ho servir perquè tots aquests ministres vagin primer a retre comptes, entre moltes cometes, davant del primer partit a l'oposició, no tant davant del Senat, però el que fan els ministres és dir: no, jo aquí no vindré perquè jo ja tinc una sessió prevista l'última setmana d'agost al Congrés. Això és un xoc institucional en tota regla. També és veritat que no és el primer. Durant aquesta legislatura n'hi ha hagut fins com a mínim 7. D'aquests 7 conflictes van començar amb la llei d'amnistia, fins i tot amb la llei de cadena alimentària, amb la llei d'eficiència de la justícia. El que fa el PP és dir: aquestes certes lleis o certs mecanismes que el Congrés té, jo els puc portar als tribunals. I per tant està fent servir també aquesta cambra, el Senat, com una eina de pressió des de l'oposició, en comptes de fer-la servir d'una altra manera. També és cert que amb això el PSOE se n'aprofita. Com? El que diu és: al Senat no vindré, però al Congrés sí. I així intenta salvar-se també de que el Senat ho pugui elevar a Fiscalia, perquè hem de recordar que els ministres estan obligats a comparèixer. El que diuen ara els ministres per no anar-hi és: aquesta setmana no ho puc fer, però la que ve sí que ho faré.
1: Exacte. Ara són les 8:53. Deixa que tornem també cap a casa, cap aquí, perquè en les últimes hores també he sentit el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, disposat a introduir aquestes millores en la proposició de llei que busca limitar la compra especulativa d'habitatges, ho explicàvem abans, amb l'objectiu que pugui tirar endavant després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat que garanteixi drets com el de la propietat privada. Tot això ho va dir David Cid en una entrevista al 3CAT, on de fet va aprofitar també per criticar el govern de Salvador Illa per una suposada falta de voluntat política en matèria d'habitatge. Recordant això, que dels 500 expedients oberts per la llei d'habitatge, només 6 s'han resolt de manera definitiva. Quina lectura en fas tu, Júlia?
10: Clar, aquesta llei és important perquè va ser una de les claus perquè els comuns diguessin sí als pressupostos que Salvador Illa ja té aprovats, no? Ara bé, el recorregut d'aquesta llei és molt difícil. Aquesta llei de moment està al Parlament. Aquí el que ha passat és que tant Junts com el PP l'han elevat al Consell de Garanties Estatutàries, que a més un dictamen ja ha dit que aquesta llei, si s'arribés a aprovar, perquè aquest dictamen no és vinculant, és una llei que aniria en contra de la Constitució i de l'Estatut. Això de moment està en aquesta part. Ara bé, què pot fer ara tant el govern com els comuns? Començant pels comuns, perquè és una llei que està al Parlament, no és una llei que fa el govern de forma directa, el que hauran de fer és fer retocs. El primer retoc que hi han comunicat és aquest, és el fet de que hi hagi un canvi en les possibles herències i en el dret a la propietat. No és la primera vegada que es limita o que es vol limitar el dret a la propietat, però és cert que en aquest cas el que es diu és que no és prou raonable, i és un acord que a més es pren per part del Consell de Garanties de forma unànime. Això el govern com ho llegeix? El govern no tenia tampoc molt interès en tirar endavant aquesta llei. És una llei que li demana un soci, no és una llei que impulsa de forma directa. Ara bé, la interpretació que em fan és una mesura que pot ser dissuasòria, tot i que són conscients de que és una mesura molt restrictiva perquè limita el fet de que tu, quan compris un pis, has de dir directament que aquest pis serà per un ús residencial.
1: Clar.
10: En el fons, aquí el que es busca és que no hi hagi compres més, diguéssim, no només dedicades a l'especulació, sinó sobretot també als fons voltors. Ara veu desincentiva, veurem com acaba. Jo crec que tot això acabarà als tribunals i que són lleis que podrien ser útils però han de ser molt més raonables, i en aquest cas s'han d'acotar a dues coses: al temps, que serien aquests 3 anys, i en zones molt concretes. Crec que serà difícil arribar a un acord en aquest sentit i també comptar sobretot amb els ajuntaments, que al final són els que han d'aplicar aquest tipus de lleis.
1: Júlia Regué, moltes gràcies. A què anava a dir? No sé si has escoltat abans que parlàvem de... No sé si ets molt fan de Bad Bunny, crec que sí, em consta que Bad Bunny sí.
10: Molt.
1: Taylor Swift potser no tant, no ho sé. Drake.
10: No tant.
1: Que segur que cada cop que treuen un hit, la gent al volant perd l'atenció i hem d'anar amb compte.
10: Sí, realment t'he sentit que ho comentaves, Laura, i m'ha preocupat.
1: Hem d'anar amb compte.
10: Anirem amb compte.
1: Exacte. Júlia Regué, gràcies, una abraçada.
10: Gràcies, un petó.
1: Ara obrim el desinformatiu.

0: Aquest espai on les notícies, els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents. Expliqueu, escolteu aquesta notícia. El parkour com a mètode antienvelliment. L'alumne més gran d'aquesta tècnica, segur que heu vist, gent que va pel carrer saltant, consisteix en saltar des d'escales o a través de parets, saltar a distàncies, amb el cos adaptat de manera que no et facis mal. Doncs bé, l'alumne més gran té 83 anys. I us puc dir que el tenim en línia. És en Josep Maria. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Bon dia!
0: Que l'enganxo entrenant?
1: No. M'enganxa sortint del lavabo, reina.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, que ja sap què passa, sóc com un rellotge. És fer-me el cafè i córrer cap al lavabo.
0: Ja, bé, molt bé. Des de quan fa parkour, vostè?
1: Des de fa 6 mesos.
0: 6 mesos?
1: Sí.
0: Molt bé, ha notat millores.
1: Home, on vas a parar? Jo em sento molt més jove, ara.
0: Molt bé. Què diria el fet de tenir aquesta sensació de ser més jove?
1: Doncs mira, jo crec que destacaria les dents.
0: Les dents? Com
1: sí,
0: que les dents?
1: Sí, perquè jo el primer dia que vaig anar a practicar aquesta modalitat em vaig deixar tota la barra contra el terra.
0: Ostres.
1: I m'han tingut que reconstruir la boca sencera.
0: Ai, mare meva, quin mal. Però té a veure
1: sí,
0: això,
1: molt.
0: En sentir-se jove?
1: Home, doncs què m'ha fet recordar quan jo era jove i se'm van caure les dents, Laura?
0: Home, però llavors va recordar quan era un nadó, no?
1: No. Quan jo tenia 20... Clar, és que jo ara tinc 83 anys, saps?
0: Ah.
1: Però jo vaig viure l'època daurada del rock and roll.
0: Perdoni, però se continua sense entendre quina relació té
1: doncs
0: això.
1: Doncs que en els anys 70 la llibertat que corria per la meva sang era espectacular, era... Com t'ho diria? Era... No! Oh, mare de Déu! Quin tècnic més bo que teniu, eh? Ell sí que en sap. Oh! No he ballat ni res jo aquesta cançó, Laura.
0: Ja, i ballant aquesta cançó no se li van caure les dents,
1: no.
0: Va ser llavors?
1: Que em drogava jo molt, com si no hi hagués un demà.
0: Bueno, potser no és un tema dient
1: sí,
0: per parlar
1: sí.
0: Ara.
1: Mira, t'ho explicaré, que em fa com gràcia, no ho he explicat mai, això. Em prenia alcohol, coca, àcids, qualudes, pegamento, xarop per la tos, heroïna, roibnol, clonopin, bicodin, i el que és pitjor era addicte a la Coca-Cola.
0: Ah.
1: I això sí que em va fer mal, perquè em va fer caure totes les dents.
0: Ja, segur,
1: el sucre
0: segur,
1: no és bo, eh?
0: Segur que era per la Coca-Cola. El miracle és que vostè estigui viu, jo crec.
1: No, però que ja fa temps que ho vaig deixar, eh? S'ha de saber parar.
0: Val. I quan va parar vostè?
1: El dia que la meva dona em va trobar discutint durant 3 hores amb un cavall.
0: Val. Tornant al tema que ens
1: sí.
0: ocupa, en què més nota que s'ha fet més
1: doncs
0: jove?
1: Ara utilitzo l'argot dels joves.
0: Com quin, per exemple?
1: Doncs mira, a dia d'avui, si algú et renya, tu ja no cal que baixis el cap o demanis perdó.
0: Home, i què s'ha de fer, si
1: doncs
0: no?
1: Mira, te l'has de quedar mirant i li has de dir...
2: No, no.
1: Exacte.
2: La policia.
1: Què et sembla? I això no és l'únic que he après.
0: Ah, no és l'únic que has après?
1: No.
0: Què més has après?
1: Ara, quan alguna cosa t'agrada molt, te l'has de fotre pel cul.
0: Sí, per això l'expressió no és del tot literal.
1: Mira, vaig agrair molt aquest petit matís, eh?
0: Val.
1: Perquè dic, mare de Déu, a la meva edat posar-me coses pel recte, ara.
0: Ja. Alguna cosa més?
1: Sí, el fenomen 6-7.
0: Home, aquest sí que el coneixem
1: que,
0: bé.
1: A mi aquest em costa d'entendre, no entenc quina gràcia té dir 6-7.
0: Ja, no, ningú ho sap. Crec que és la gràcia, precisament, que no sabem
1: sí.
0: ben bé què agrair vol dir.
1: No em fa
0: però
1: gent.
0: Tot això li agrada, eh?
1: No, gens. Ah. Jo no puc més, Laura.
0: No pensava que sí.
1: No, em faig el modern, però només fa que entrestir-me. Perquè...
0: Però escolta, no és tan greu, eh?
1: Que no és tan greu? Tu, Laura, no ets conscient que el futur que ens espera, amb tota aquesta generació que parlen com si tinguessin deliris de febre...
0: Però a què et refereixes,
1: doncs
0: ara?
1: Doncs que d'aquí uns anys no serà gens estrany que quan vagis a la consulta del metge et posin cançons de TikTok, com per exemple, no, em podria posar el... Per exemple, aquesta cançó. Imagina't que a la consulta del doctor, amb aquesta cançó de font que dius, ja és prou farragós anar al metge, imagina't haver d'escoltar aquesta merda. I per si la desgràcia no fos prou, quan entris a dins, el resultat, per anar a veure els resultats de l'analítica,
0: sí.
1: el doctor se't quedarà mirant i et dirà, bro, ja no estàs en el teu prime, és literal que et moriràs. I francament, val més morir-se.
0: Home, no digui això tampoc,
1: sí,
0: no digui això.
1: Vaig a morir.
0: No, millor que no,
1: a morir.
0: Vés a desmorzar, que serà molt millor. Moltes gràcies, Josep Maria, que vagi molt bé. Amb això acabem el desinformatiu d'avui, uns anuncis i obrim el racó de pensar.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és... Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
7: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
8: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Obrim el racó de pensar. Ho fem amb en Guillem Clua. Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, una mica fònic.
1: Una miqueta fònic, estàs?
2: A veure,
1: sí. Així. No pateixis, no pateixis. Escolta, el micro també ajuda una mica. Té costes d'això i ja sona més profund i tot, ja capta tots els matisos de les veus.
2: La culpa és de l'aire condicionat.
1: Ja veig.
2: Terrible. De fet, té a veure amb el que, del que parlaré avui.
1: De què parlaràs avui? Què
2: va, parlaré avui de les amistats i l'aire condicionat és un gran trencador d'amistats. Aquesta refredat que estic tenint ara és per culpa d'una nit que vam compartir una habitació amb un amic que hem estat viatjant aquestes dues setmanes i ell no pot dormir sense aire condicionat i jo no puc dormir amb aire condicionat. Llavors ell estava sobre el llit esbufegant, passant molta calor amb l'aire condicionat a 22 graus i jo estava sota una manta. Llavors això té molt a veure amb com estic avui i també amb el tema que m'ha fet pensar aquesta setmana, que no té a veure amb com es trenquen amistats, que també potser sí que en podem parlar.
1: Podria.
2: Però sobretot és com entenem les amistats. He tingut la gran sort de compartir aquests dies amb aquest amic. Hem anat a Astúries a veure l'eclipsi. Això han estat un total de 2.000 quilòmetres, més o menys.
1: Anant
2: i tornant amb cotxe, una road movie, ens hem marcat en plan Telma i Lluís, però sense precipici. Cosa que està molt bé.
1: Sense final tràgic.
2: Sense final tràgic. Hi ha moments de tot en un viatge d'aquesta mena. Evidentment, passes 24 hores amb algú, amb qui et veus només de tant en tant, i les dinàmiques de la relació durant el viatge són molt diferents a les del dia a dia de casa nostra. I això és el que m'ha fet pensar. Som molt afortunats quan tenim l'oportunitat de compartir temps amb algú que estimem i de fer una cosa tan especial junts com veure un eclipsi, que és una cosa que potser passa una vegada a la vida. Però en el dia a dia no tenim aquestes oportunitats i això és el que m'ha fet pensar. És a dir, les amistats, com més adult fas, deixen de ser aquests grans moments que compartim vivint junts i passen a ser cites de tant en tant, cada X setmanes, cada X mesos, per explicar-nos la vida que hem viscut sense aquelles altres persones. Cada vegada, en conclusió, passem més estona sols.
1: És veritat, això, eh? Que quedes amb els amics i cadascú explica fa la seva bateria, no? De què t'ha passat en l'últim mes, què t'ha passat en l'última setmana, cadascú tu.
2: Sí, i dius, ja és tard.
1: Ja hem de marxar i ja fins la següent, no?
2: És terrible. Però és curiós perquè aquesta sensació no la tenim, perquè en el fons estem més connectats que mai.
1: Yeah.
2: Jo parlo cada dia amb tots els meus amics per WhatsApp, per WhatsApp.
1: Però WhatsApp,
2: no, anava a dir, ens truquem. No, ja no ens truquem. A mi, jo perquè soc d'una generació que encara truco a algú, o ma mare em truca, o el meu millor amic em truca, però normalment tu truques a algú i tens els Mossos d'Esquadra a la porta immediatament. Llavors, això ja no ho fem. Però sí que parlem molt en WhatsApp i tenim aquesta il·lusió d'estar connectats constantment quan és mentida. Parlem de xorrades, riem, tenim grups, sobretot parlem en grups més que de tu a tu, tinc la sensació. I això ens crea la il·lusió que tenim una vida plena, que estem connectats, que estem acompanyats, que tenim algú que ens ajuda en moments de crisi o que podem compartir un acudit o que anem a veure una pel·li junts. O la comentem, la pel·li junts o la sèrie que hem vist. Però el contacte el tenim cada vegada menys, perquè cada vegada ens costa més planejar, cada vegada ens costa més trobar un lloc per compartir això que ens fa humans, que és senzillament mirar-nos als ulls, explicar-nos les coses i viure la vida plegats.
1: I si penses en quan eres més adolescent, que també penso ja en l'edat en què comences a quedar amb els teus amics, que ja surts, és veritat que has de demanar permís a casa, potser és només una estona a la tarda, però creus que potser les relacions es cuidaven més en aquest sentit, també perquè no hi havia la contaminació del mòbil?
2: No hi havia la contaminació de la vida adulta, crec jo, perquè sí que és veritat que quan ets adolescent tot és una tragèdia, tot se fa una muntanya i tot és molt difícil, però en el fons és quan posem els fonaments del nostre concepte d'amistat.
1: Això també és veritat,
2: en la infantesa, evidentment, els posem i desenvolupem unes xarxes d'afecte i una manera de relacionar-nos i d'expressar els nostres sentiments que després repercutiran en la nostra vida adulta. Ara sembla que estigui jo parlant com el psicòleg amb el que parlareu d'aquí una estona, ella us haurà dit millor que jo. Però en l'adolescència és quan teixim les nostres primeres relacions adultes i que em determinen molt. Potser molta gent també recorda l'adolescència i aquelles amistats i aquelles primeres nits fora i aquells primers viatges, aquells primers de tot, amb una idealització brutal, perquè és veritat, ens van constituir la nostra personalitat, segurament en molts aspectes. I ara mateix hem de fer lloc. hem de fer lloc per lloc, ens feia tan feliços, ara ho hem d'agendar, ho hem de posar al nostre calendari i hem de dir, mira, d'aquí dues setmanes quedarem per sopar i només tenim temps per dir-nos, mira, m'ha passat això, això, això, això, i ja està, res més.
1: I et passa allò de... Quants amics tens? Tu els podries comptar amb els dits d'una mà?
2: Allò amics que es de veritat.
1: Amics de veritat, perquè clar, és veritat que hi ha moltes maneres de mesurar, clar, com es mesura l'amistat. Jo crec que no existeix, no hi ha un barem oficial que serveixi per tothom. És veritat que hi ha gent que diu, ui, en tinc molts, no els podria ni comptar. Perquè compten potser que els que et segueixen a Instagram per dir-te són els teus amics. Mm. No sé si totes les 1.000 persones o 700 de persones que puguis tenir són aquests amics. Els de veritat? Els que t'acompanyen a tu, com a Guillem Clua?
2: Els de veritat són... Jo ja no els he dit amics, però són família. Per mi són família escollida. Són aquells que et salven la vida. A mi, jo hi ha amics que puc dir, literalment, que m'han salvat la vida en molts moments. I són els primers els que acudeixes quan tens la gran notícia, quan tens un problema o quan saps que hi podràs comptar, passi el que passi, que ho deixaran tot i que vindran a ajudar-te, i al revés. D'aquests n'hi ha poquíssims. Almenys en el meu cas, i jo en tinc dos o tres només d'aquests, que, uh-huh, que sé segur que hi seran. Els altres són amics, clar que són amics, i també és veritat que hem de fugir una miqueta d'aquesta idea de l'amic per tot, no? De l'amic comodí, que un amic ha de... o d'una parella, que de vegades també ho pensem de les parelles, de gent que ha de complir i ha de satisfer absolutament totes les facetes de la meva vida, i això és absurd. Vull dir, és posar un pes i una pressió en el teu amic que no es mereix, o amb la teva parella, que també passa. I llavors, en la segona categoria d'amics, jo tindria aquests, ja tinc els amics per sortir de festa, tinc els amics per fer d'intel·lectual, tinc els amics per anar al teatre, o tinc els amics per, pues, amb qui comparteixo les meves coses més íntimes. Però hi ha com una categorització, potser, dels tipus d'amistats que podríem tenir.
1: N'has perdut molts d'amics al llarg de la vida?
2: Sí, i...
1: Bueno, perdut, clar, és que el concepte perdut, sí, compta, perquè és veritat que hi ha una cosa que és perdre, l'altra cosa és deixar,
2: sí,
1: tallat amb els amics.
2: Jo crec que hi ha dues maneres de perdre un amic. Una és que realment hagi passat una cosa terrible entre els dos, o una putada, o alguna cosa que hagi fet que aquella amistat es trenqui, perquè trenques el contracte de la teva amistat. I l'altra, que és que potser la que passa més sovint, és aquesta dissolució de l'amistat, no? Aquella presència cada cop menys intensa d'aquella persona a la teva vida. I crec que això és molt natural que passi, també, i que crec que ho hem d'aprendre a deixar anar de vegades quan deixes de ser important. No important, quan ja el teu lloc en la vida de l'altra persona potser ja no té tant de sentit, perquè tots dos heu evolucionat de maneres diferents. I sense que hi hagi una discussió i sense que hi hagi un trauma, de vegades són dos vaixells que s'allunyen l'un de l'altre. I és complicat, no tenim manuals de com trencar amb un amic o de com gestionar la pèrdua d'un amic en aquest sentit. Jo crec que a mesura que et fas adult ho vas gestionant millor i ho entens, no? que les amistats potser no són per sempre, que si tens la gran sort que un gran amic t'acompanyi tota la vida, crec que potser això és més fàcil que una parella t'acompanyi tota la vida. Però no té per què ser així. Ens hem de sentir afortunats de la gent que decideix acompanyar-nos durant un llarg període.
1: Exacte.
2: Però si han de marxar, potser de vegades se'ls ha de deixar marxar.
1: Exacte. Per això, tots canviem, tots evolucionem, i és veritat que a vegades els camins es poden separar, com en tota la vida, i no ha de passar res. L'Oriol ha trobat un estudi molt curiós d'un sociòleg que es diu Gerald Mollenhorst, que es veu que parla de que cada 7 anys perdem prop de la meitat dels nostres amics més propers, però que si l'amistat supera els 7 anys, es veu que té moltes possibilitats de durar per sempre, Oriol.
3: Exacte. Mira, aquest estudi recalca que aquestes amistats, les que superen els 7 anys i tiren milles, es caracteritzen per una connexió emocional més profunda, un temps compartit més gran, diguéssim, esforç i la capacitat de superar moments difícils, que és una miqueta el que estaves comentant tu ara. I per altra banda, també l'estudi aquest deixa clar que una bona amistat no té per què ser aquella que et dura per tota la vida.
1: Clar.
3: Sinó que també pot ser una que, doncs mira, has tingut una relació d'amistat de 5 anys, per exemple, però ha sigut espectacular i potser inclús t'ha omplert més que un amic que arrossegues fins que et mors.
1: I que sempre, de fet, recordaràs amb estima, no? Perquè és veritat que, jo penso, amb amistats passades que han passat per la meva vida, amb què he sigut la millor amiga, que es deia, ara ja no, però escolta, ni me'n penedeixo, ho recordo amb molta estima i molt d'amor, i dic, bueno, passa res, i no la vaig a buscar tampoc ara. No cal, potser, no? Tornar a dir, vinga, va, tornem a viure el que vam viure, perquè potser ja són persones diferents. I
2: ara
1: no tindria sentit, això.
2: Però som conscients que formen part de nosaltres.
1: Exacte.
2: Això és lo bonic de l'amistat. Jo crec que és una de les definicions més boniques de l'amistat. Tu has passat per la meva vida i m'has canviat d'alguna manera. I jo no sóc el mateix perquè t'he conegut a tu. Ara estic citant una lletra de Wicked, però és igual. És el que passa quan algú realment influeix molt a la teva vida i encara que després no hi sigui, tu series diferent si no l'haguessis conegut.
1: Deixeu-me sumar la conversa a la psicòloga Sílvia Catalán. Sílvia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Que estaves escoltant aquí la conversa que estàvem tenint. Sí. Això, tu sabies això dels 7 anys, si és veritat o no, quina informació tens d'aquest tema, però de les amistats que duren per sempre i les que s'acaben, què en penses? Què ens dius?
4: Mira, l'estudi aquest el vaig llegir ja fa temps i realment, o sigui, és interessant, no, el fet aquest de posar-li una temporalitat. És a dir, al final hi ha moltíssims factors que fan que una amistat duri o no duri, i això, 7 anys, bueno, va una miqueta amunt i avall. Però sí que és cert que les amistats que duren, com dèieu ara, no, tenen molt a veure amb aquesta confiança, amb aquesta capacitat de superar conflictes. A vegades pensem, no, i jo crec que això té molt a veure amb les pel·lícules, amb les sèries, no, que veiem, amb la ficció que consumim, que una relació d'amistat és una relació que només és de riure i de suport i de moments bonics i feliços i fàcils. I en realitat una relació d'amistat, igual que una relació de parella, passa. El que passa que això, com que no ho tenim gens localitzat, no, en el nostre imaginari col·lectiu de l'amistat, doncs quan hi ha crisis d'amistat, moltes vegades les relacions es trenquen, perquè pensem que si amb una amistat m'he de barallar ja no és una amiga o ja no és un amic. I crec que això hem de, com de reformular una miqueta, no? Jo crec que hem d'estar com atents i atentes a que puguin sorgir aquests moments, no, de desencontre, de, bueno, de discussions, evidentment no de baralles ni de lluites, vale? Però sí de discussions sanes. Al final és una relació, és un vincle com qualsevol altre.
1: I creieu en l'amistat a primera vista? Això existeix?
2: Totalment.
1: Mira, el Guillem està claríssim que sí.
2: Sí, jo m'he enamorat molt de persones en una nit, enamorat d'amistat.
1: Sí, sí, és a dir, ets el meu nou millor amic. Sí, sí. El meu nou millor amic. Això existeix.
4: Exacte. Bueno, al final, quan tu coneixes una persona nova, no deixes de tenir com una fascinació, no, per aquella persona.
1: Sí.
4: I en funció d'algunes coses, doncs aquesta fascinació se n'anirà més cap al terreny romàntic, no, diguéssim. I a vegades pues, anirà més al terreny de les amistats, però sí, sí, clar, tu pots veure una persona i pensar, quina persona tan magnètica, quina persona tan interessant, em ve de gust fer coses amb aquesta persona. I hi ha un moment d'enamorament així boig amb les amistats, no? De sobte és com, tot ho faig amb aquesta persona i tot necessito tal, i li parlo d'aquesta persona a tothom. I la gent del voltant és com, ostres, no? Quina intensitat de sobte amb aquesta persona. Després tot es calma, eh? Igual que amb l'amor romàntic de parella,
1: clar.
4: Després tot es calma, però és veritat que el primer impuls, sí, aquest amor a primera vista, sí, intens pot haver-hi.
1: I ara em fas pensar, ara que ho dèieu, justament les relacions amoroses, també aquestes relacions d'amor, clar, també l'amistat s'acaba, i a vegades s'acaba de manera traumàtica. I el mal que et pot fer deixar un amic, perdre un amic, o que et deixi l'amic, a vegades també hi ha un punt que l'amic et diu, mira, escolta, ja no vull ser res més de tu perquè m'he cansat o perquè ha passat això i no t'ho perdono, o no m'agrada, o el que sigui, eh? Que això també ens fa mal. I no sé fins a quin punt tenim normalitzat que també, així com podem anar a teràpia i demanar ajuda quan ho hem deixat amb una parella traumàtica, com és que potser amb l'amistat no ho tenim tan assumit? I en veritat penses, és el mateix dolor?
4: Sí, a més, totalment, eh? I jo he vist a consultar persones realment que ploren molt més per la pèrdua, això, no? D'una amistat, d'un vincle xulo, tal, no sé què, que no pas d'una parella, perquè al final torno, no?, amb aquest imaginari que tenim muntat al cap. Quan tenim una parella, en el nostre imaginari, evidentment no volem que s'acabi la relació normalment, però sabem que això pot passar, entra dintre de la normalitat, del cicle normal de la parella. Però quan tenim un amic o una amiga, no tenim al cap que això es pot acabar en algun moment i que aquella persona que amb la que ara comparteixo tantíssim, potser d'aquí, doncs això, 5, 6, 7 anys, deixaré de compartir coses i hauré d'assumir, no, un dol, perquè al final és un dol, és una pèrdua. Llavors, com que això no ho tenim normalitzat, realment la gent, no, és com que posem les relacions d'amistat una mica com per sota en importància de les relacions de parella. Llavors, tot el que té a veure amb les relacions d'amistat és com més menor, i a més, socialment s'entén menys.
1: Clar.
4: No? Quan tu ho has deixat amb la parella, diguéssim que el teu cercle, entenc que ploguis, entenc que estiguis malament, entenc que entris en un moment així com de, no, d'espiral així dramàtica una mica, però en canvi, quan és amb una amistat, no s'entén tant i no es cura tant, no es cuida tant, no, ho tenim com això, com una miqueta per sota, no?, aquesta relació d'amistat, quan al final el que estava dient abans, no?, moltes vegades aquestes relacions són relacions superimportants, que ens aporten moltíssim, que ens omplen moltíssim, que, bueno, doncs que són vincles realment molt, molt intensos, no?, i a vegades els hi donem molt poca importància.
2: Uh-huh. Hi ha un aspecte molt interessant sobre el que has dit de l'imaginari de les pel·lícules i les sèries que presenten l'amistat sempre com una relació feliç i divertida, de compartir només els bons moments, que crec que té molt a veure amb com estem de vegades mercantilitzant o capitalitzant les amistats, no? És a dir, jo tinc amics perquè em facin feliç, jo tinc amics perquè junts aconseguim una cosa plegats o perquè fem una cosa plegats, i en el moment que venen maldades tenim la sensació que, d'una manera mercantilista, que aquesta amistat ja no em renta, no? Ja no em compensa, i de seguida en surto perquè no en trec un benefici. Creus que això és signe dels nostres temps?
4: Totalment. De fet, això també passa, eh? Ara mateix ho estem veient molt clarament, les persones que ens dediquem a la teràpia de parella i a l'anàlisi de les relacions i de més, ho estem veient també amb les parelles. Vull dir, quan ja no em serveixes, quan ja no m'aportes aquesta cosa com positiva, com, no?, molt d'aquest amor incondicional, és com ja no em serveixes, no? Ja me n'he de buscar una altra. Per això, no?, dèieu abans vosaltres, i jo no refermava aquesta idea de que hem de saber superar situacions conflictives, tant amb la parella, evidentment, com amb les amistats. Però amb les amistats, com que tenim aquesta idea, no?, si no és guai, si no em serveix per anar-me'n de copes un dia i desbravar-me, tal, no sé què, ja no serveix. Clar, sí, al final, amb aquesta idea de pues sí, mercantilista, crec que és una bona definició, realment, sí.
1: I després potser us passa a vosaltres també, que teniu amistats que no veieu potser en un any, que viuen lluny o que pel que sigui no us trobeu, però en canvi, quan us veieu i quedeu, és com si el temps no hagués passat, és com si, bueno, no ho sé, com si hi fóssiu sempre. I és curiós perquè això no passa amb tothom. Encara que, o sigui, potser sí que podeu tenir al vostre entorn diverses persones que estan vivint fora, m'ho invento. Però la sensació aquesta de quan t'hi trobes i dir és com si ens haguéssim vist ahir, no passa tant. No sé si ho teniu també.
2: Sí, totalment. De fet, no és per idealitzar els amics de la facultat, però tinc dos amics de la facultat que ens veiem cada 2 o 3 anys i passa exactament això. No sé per què passa això, si té una explicació psicològica.
1: No ho sé.
4: Bueno, perquè al final tot el que has viscut amb aquella persona és una, o sigui, en principi no és una cosa com positiva. Llavors, per exemple, amb els companys de la facultat, amb els que normalment, no, nosaltres que ja tenim una certa edat, compartíem moltíssimes estones, ho dic perquè ara les facultats són una miqueta diferents en aquest sentit. Clar, o sigui, tens com molts records comuns, no? I això t'uneix molt. I veus aquella persona i de sobte el teu cos, aquesta seria com l'explicació psicològica, el teu cos reacciona de forma positiva. Llavors veus aquella persona i totes aquelles coses xules, no, és com que s'activen de nou a dins teu. I com que no hi ha hagut un problema, no hi ha hagut una situació de tensió, no hi ha hagut una ruptura traumàtica, simplement és, vale, us aneu anat a viure fora, o jo me n'he anat a viure fora, i pues, de forma natural, no, hem reduït una miqueta aquesta connexió. Quan ens trobem, és una mica com que tot això recomença, no? I, a més, si les persones no han canviat moltíssim, si l'essència segueix sent una miqueta la mateixa, no, ens trobem amb persones que genuïnament ens cauen bé, perquè tenim molts vincles positius i, a més, perquè tinc ganes de saber què li ha passat a aquesta persona. I això és una, no, com una cosa molt, molt bonica. I de fet, torno a la comparació amb les parelles, o sigui, si tu tens una ruptura plàcida, dintre del que es pot dir una ruptura plàcida, amb una parella, al cap del temps, quan tornes a veure aquella exparella, moltes vegades hi ha aquesta sensació com de que bonic trobar-nos, que bé veure't, que bé veure't com van bé les coses. Evidentment, si hi ha hagut una ruptura tensa o molt traumàtica, evidentment això segurament no passarà. Però això, no, com amb les amistats, no fem una ruptura oficial de dir, vale, a partir d'aquí ja no serem amics. Doncs quan ens retrobem, doncs passa això, no? És com, ah, que bonic això que vam compartir, i de fet sempre surten les mateixes anècdotes, no? I quan em trobo, doncs això, amb les amigues de la universitat o amb les amigues de l'institut, això, sempre surten les mateixes anècdotes, la profe aquella que no sé què, i fa riure perquè et connecta amb una cosa molt bonica.
2: Podríem dir que també no enyorem només l'amistat amb la que ens retrobem, sinó que també enyorem la persona que érem quan estàvem, amb aquelles amistats quan érem joves.
4: La llibertat, el... les campanes.
1: És veritat. No, i això que
4: sí,
1: dèieu,
4: sí, clar, ens connecta amb cosa positiva.
1: I que és molt comú, crec que això és el que deies ara mateix, eh? Sílvia, que ens connecta amb les batalletes que expliquem sempre són les mateixes. Això és veritat que molts grups és com, vinga, va, i vinga, i d'aquí passem allà i torna a explicar com va aquell dia, no sé quin professor, dir-li no sé què.
2: Home, és el lore que diuen ara els joves, no? Que és el lore de la teva amistat, és el llibre d'història de la teva amistat.
1: És meravellós. Sílvia Catalán, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya. Molt interessant.
4: A vosaltres.
1: Sempre està bé parlar i reflexionar sobre l'amistat. Sílvia, gràcies.
4: Sí, tant.
1: Gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
1: I no parem de parlar d'amistat, de fet, perquè el que hem fet ara, Guillem, és tot un recull, hem volgut buscar tot d'exemples, sigui en la literatura, sigui en la música, sigui també en el cinema, d'aquestes relacions d'amistat i en amistat que ens han marcat, que ens han marcat a nosaltres com a oients o com a consumidors de cultura.
3: Exacte.
1: Oriol, què has trobat? A
3: doncs
1: veure...
3: Doncs mira, comencem per la música. Que hi ha hagut grans cançons que parlen sobre la música, sobre les amistats, però sobre la música també, però sobre les amistats, que és el tema d'avui, com per exemple aquesta. No, que és dels Beatles, que posa en valor l'amistat, la superació de la soledat i el suport emocional dels amics que tens. Perquè,
1: molt
3: de fet,
1: bé.
3: Hi ha una part de la cançó que diu m'ajudaria si hi ha un moment que canto desafinat, els amics m'ajudaran, no? Però les amistats, clar, també poden canviar.
1: Mm-hmm.
3: I algunes arriben per marxar, i el dol, que és el que comentàvem ara amb la psicòloga, també pot ser dolorós, i d'això parla Wish You Were Here.

0: Jo deixaria l'àlbum sencer i marxaria.
1: En aquest cas, què?
0: En aquest cas, Pink Floyd parlaven de Syd Barrett, que va ser un dels fundadors de la banda, però que, degut a problemes de salut mental causades per excessos de LSD, sobretot, va acabar molt malament i va haver de marxar de la banda. I un dia, en l'estudi, va aparèixer una persona molt canviada, rapada, molt demacrada, i Roger Waters, que estaven a l'estudi amb David Gilmour, es van quedar parats a dir, què fa aquest home, qui és? I de cop van veure que era Syd Barrett.
1: Hòstia.
0: Però clar, havia passat els anys, ell estava fet caldo, i llavors es van inspirar amb Wish You Were Here i Crazy Shine On Your Crazy Diamond, que també, què et sembles?
1: I escolta'm una cosa, també hi ha safarejos amorosos dins del món de la música, també, en aquest sentit.
0: Mira, perquè què passa quan ets molt amic d'algú, aquesta persona té una parella, i tu t'estàs enamorant d'aquella persona. No sé si t'ha passat mai a tu, Guillem.
2: No, a mi no. Culebrons no gaire.
0: Val, doncs això és el que li va passar a George Harrison i a Eric Clapton a la dècada dels 70. Ells dos eren íntims amics. I George Harrison es va enamorar d'una model, Patti Boyd, i que va ser la inspiració, diguéssim, de la cançó Something dels Beatles de l'àlbum Abbey Road. Cançons que, segons Frank Sinatra, és de les més maques que es van escriure sobre l'amor, sobre declarar-li una declaració d'amor, no? Què passa? Com que Harrison i Clapton eren molt amics, Eric Clapton va saber que al llarg de la relació les coses no anaven bé. George Harrison va tenir problemes amb les drogues, li va ser molt infidel a la pobra Patti Boyd, i Clapton què va fer? Va dir, mira, li escriu una carta a la dona de la Patti i li diré, sé el que estàs vivint, sé el que està passant, amb mi series molt més feliç.
1: Home, mare meva. Hòstia.
0: I un dia de l'any 1973...
1: Red flag una mica,
0: home,
1: depèn
0: sí,
1: de com,
0: bastant
1: això.
0: Red flag. Un dia de l'any 1973 la va citar en el seu estudi per ensenyar-li una cançó. Li va dir, Patti, vine, que tinc una nova cançó i vull que encara no ha sortit. I vull que tu siguis la primera en escoltar-la. I clarament era una declaració d'amor cap a la jove model. I la cançó era ni més ni menys que Leila.

0: dedicant-li la... O sigui, jo estic allà i em diuen, mira, t'he fet aquesta cançó.
1: És per tu?
0: I dic, bueno, escolta'm, George, et quedes tu a casa, jo em quedo aquí. I anys més tard li va dedicar també una altra que es diu Wonderful Tonight, que també és preciosa. Però que en aquest cas parlem de... Finalment, George Harrison va acabar deixant la relació amb la Patti Boyd, va començar la relació amb l'Eric Clapton, que li havia promès que havia deixat les drogues, i bueno, de cop i volta l'heroïna va entrar la seva vida, com si hagués un demà, i també ho van acabar deixant. Però clar, en aquest cas parlem de dues cançons que eleven el sentiment d'afecte cap a, en aquest cas, la model, la Patti Boyd, no? Uh-huh. Però què passa quan un grup d'artistes estan tots enamorats i tot sembla flors i violes, i l'amor arriba a la seva fi? Doncs que es creen cançons com aquesta. Go Your Own Way, va ser una de les tantes indirectes que es van anar tirant entre els membres de la banda Fleetwood Mac a l'àlbum Rumours. De fet, Steve Nicks, la cantant principal del grup, en més d'una entrevista ha explicat que era molt dolorós veure com la persona que havia estimat et cantava la cara. Estimar-te no és el correcte, pots continuar amb el teu propi camí. Que, de fet, hi ha una anècdota en aquest àlbum que quan es va fer i es feia la tria de cançons, ella volia incloure en l'àlbum una cançó que es diu Silver Springs, però el guitarrista, que era amb el que havia mantingut la relació, a Lindsay Buckingham, va dir que no, que ni de conya anava a posar aquesta cançó, que es fotés. I què va passar? Que Steve Nicks, al cap dels anys, el 1997, va tenir l'oportunitat de cantar aquesta cançó davant de la parella del guitarrista.
1: Per favor.
0: I la cançó deia frases com mai escaparàs del so de la dona que et va estimar.
1: Però per favor, com hi va, tu? Una mica és el que dèiem d'això de l'amor a l'odi, hi ha un pas, i escolta, fer mal i a buscar, a furgar la ferida,
0: a més,
1: no se n'estan, eh?
0: Recomano als oients que recuperin aquest concert, sobretot aquesta cançó Silver Springs, poses live i et sortirà, perquè és brutal com l'Steve Nicks, aquesta part final que he posat,
1: sí.
0: És que no canta mirant el públic, canta interpel·lant-lo amb ell, mirant-lo la cara, en plan...
1: Déu-n'hi-do. Has
0: fet patir com una d'allò i mira...
1: Això pel que fa al món de la música, però després també tenim, clar, en el teatre podríem... Vull dir, hi ha moltes carpetes a tocar, el
0: sí,
1: Romeu i Julieta podria
0: Julieta,
1: ser un
0: exemple.
1: D'ells. Quins més has trobat, amb què més has pensat?
0: Pues clar, jo he pensat que tu com a actor no sé si t'ha passat que has treballat amb gent que... No cal que diguis noms, evidentment.
2: Ui, ara.
0: No, però... que fora de la feina no et suportes, però potser has de treballar com... Hòstia, doncs hem de ser una parella, hem de ser millors amics...
2: Clar, m'ha passat, però és més problemàtic amb el cas dels actors, per exemple. Clar. Que ells sí que han de tenir de fingir clar. Davant de la càmera o sobre un escenari, i d'això sí que n'he vist exemples molt clar. Interessants.
0: A mi m'ha fet pensar en el rodatge, per exemple, dels Àngels de Charlie, que... Bill Murray i Lucy Liu van tenir forts enfrontaments durant el rodatge. La tensió va arribar a tal punt que van haver-se de replantejar algunes escenes i, per exemple, Murray ja no va tornar a la seqüela de la pel·lícula.
1: Això t'ha passat a tu també, d'haver d'adaptar, de canviar des de guions o canviar inclús no ho sé, de dir, he de modificar-ho perquè potser és veritat que...
2: No, he de dir que sempre m'he trobat amb actors i actrius molt professionals i que no s'ha notat en set. No?
0: Després hi ha un altre exemple que és el de Ryan Gosling i Rachel McAdams a la pel·lícula The Notebook.
1: Sí.
0: Durant la pel·li és el que dèiem, no? Havien de transmetre una química amorosa espectacular.
1: Val.
0: Però es veu que el rodatge va ser bastant complicat. De fet, segons el director, Gosling va arribar a demanar que McAdams fos substituïda i una curiositat d'aquest episodi és que van acabar tenint una relació ells dos.
1: Ah, mira.
0: Aquí va ser al revés. Van passar de l'odi...
1: A l'amor, es van enamorar aquí.
0: A l'amor. Que també, per exemple, jo què sé, si anem amb pel·lícules d'Amadeus,
1: sí?
0: Per exemple. D'Amadeus, el Mozart, exacte. Aquí, per exemple, explica que la relació entre Mozart i Salieri, no? Que destaca l'enveja, que també passa, la frustració, el ressentiment davant del talent d'una altra persona, que en principi, quan al teu amic li va bé,
1: sí.
0: I si comparteu un ofici, per exemple, en principi te n'has d'alegrar. Però també pot passar que diguis, hòstia, doncs, m'agradaria que m'hagués passat a mi, per exemple.
1: Mira, això ho parlàvem fa les primeres setmanes amb la Yolanda Sey, també, que ve aquí al racó de pensar, i ho dèiem, dius, ostres, jo me n'alegro molt per les meves amistats actrius on els agafen per al càsting. Però bé, potser també estava en aquest càsting.
2: És
1: I a mi no m'han agafat.
2: És complicat gestionar-ho, eh? Una de les meves millors amigues és la Marta Butxaca, per exemple, que és dramaturga, guionista, vull dir que estem molt... fem la mateixa feina, però sempre ens alegrem moltíssim dels èxits de l'altre. És com... la felicitat és compartida.
1: Això és bonic. Això és el més important, això. En el moment en què no ho és quan t'has de plantejar de dir, eps, hi ha alguna cosa que està, alguna cosa està fallant. Sí. I acabem, Oriol, amb el que seria literari.
0: Literaris, va. Quevedo versus Góngora, una rivalitat literària a odi personal. És a dir, van protagonitzar una de les enemistats més famoses de la literatura.
1: Crec que l'hem estudiat tots, que quan estudiàvem literatura al col·le era la que t'ensenyaven primer.
0: Vull dir, clar, això va començar per diferències literàries. Quevedo criticava les innovacions lingüístiques de Góngora, mentre que Góngora qüestionava les traduccions dels texts grecs de Quevedo. Mm. I la disputa va anar més enllà de la literatura i es va convertir en un odi personal que es burlaven dels defectes de l'un de l'altre.
1: Oi, es dedicaven sonets i de tot.
0: Sí, sí, sí.
1: Meravellós, d'altra banda, també, insultar-te així. També és veritat que es fa també amb la música. O sigui, ara quan la Shakira llença d'arts contra Piqué, doncs també es fa cantant. O sigui, l'art sempre ha sigut una mica canalitzador de tot el que tu vulguis dir i dirigir-te a tothom.
2: Clar, és que aquesta és la gràcia de l'art, no? Convertir les teves misèries en coses que pugui compartir amb tot el món.
1: Un més, Uri.
0: Va, doncs, seguim amb la plana d'aquí, Miguel de Cervantes i Lope de Vega, per exemple, que van competir pel prestigi literari durant el segle d'or. Cervantes va criticar l'èxit teatral de Lope, mentre que Lope també va atacar indirectament a Cervantes, i és interessant perquè tots dos competien pel mateix espai cultural i pel favor del públic i dels mecenes. És a dir, que és el que dèiem, no? Que si comparteixes un ofici, alegra-te'n, no? Perquè hi ha molta competició i hi ha molts cops de colze i no cal.
1: Per cert, per davant de llibres, una última recomanació que m'ha vingut al cap és Los enemigos de Kiko Amat. No sé si l'heu llegit.
2: No,
1: és
2: no,
1: un assaig, anagrama, crec. Sí, no m'equivoco, crec que sí. Meravellós. Parla sobre el poder de l'enemistat i com també l'enemistat, que també és un altre que podríem aquí parlar i dissertar hores, també és motor, a vegades, de voler ser millor i de, bueno, com a objectiu, a vegades també l'enemistat també ens fa treure bones parts de nosaltres, no només tot el dolent. Guillem Clua, gràcies una setmana més.
2: A vosaltres.
1: Cuida't molt.
2: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. Adéu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: passen 5 minutets de 9:45 del matí, a Espanya, la DGT, estableix que a partir dels 65 anys és quan s'ha de renovar el carnet i el que s'ha de fer són avaluacions contínues, més habituals, per comprovar l'estat de les capacitats físiques i cognitives dels conductors. Però atenció a això, a Portugal es veu que un home ha anat més enllà i ha demanat al govern que a partir dels 75 anys es prohibeixi el dret a conduir vehicles. I com ho ha fet? Doncs ha presentat una petició signada per 685 persones. Tot i així, està lluny de poder ser admesa per una comissió parlamentària i que, per tant, ara mateix és difícil que arribi al debat del ple de l'Assemblea. Tot i així, clar, és veritat que ens ha generat el debat aquí al programa de dir, ostres, imagina't aquesta proposta pogués arribar, imagina't això tornés a estar al centre del debat, perquè, clar, l'home en qüestió argumenta que suposa un risc real, que hi ha un deteriorament cognitiu, visual, motor, inevitable, que això és el que diu que posa en perill a la resta de conductors. I nosaltres avui, clar, parlant en la reunió ahir, Miquel Giol, dèiem, ostres, ens ve al cap una persona precisament sí, que condueix aquí a Catalunya. Podria ser el cas contrari.
1: Va molt a poc aquest d'aquí davant, no? Pita'l. S'ha de tenir respecte, no?, per la gent. Ah. Tornaràs a renovar el carnet?
2: No sé.
0: Què estem escoltant, Miquel?
3: Doncs ara mateix estem escoltant una dona que té 95 anys i que continua al peu del canó amb el seu Fiat, que va amunt i avall des de Roda de Ter, per allà on li surt,
0: molt
3: cap
0: bé
3: on necessita.

0: obeso i gràcies a Déu no em passa per res.
1: Ben fet, no, perquè s'ha d'anar en compte. Si va en compte, és veritat que, a veure, tothom hi ha d'anar en compte, de fet, eh? Vull dir que no és una qüestió d'edat, perquè és veritat que tots hem d'anar en compte. Vostè per què fa servir el cotxe?
2: Per què fa servir el cotxe?
0: Jo vaig servir el cotxe més que més per anar a comprar. Molt perquè bé. A mi per anar a comprar, jo tinc l'esquena una mica malament, i per anar a comprar no puc dur pesos. I en canvi, per amb el cotxe, vaig al supermercat, compro de tot, entro a casa meva amb el cotxe... I així no tinc de portar pesos. Em va molt bé per anar a comprar.
1: Clar. Li agrada conduir?
0: Sí que m'agrada conduir, sí, sí. Però ara ja no faig trajectes llargs.
1: Clar. Abans, antigament, em feia trajectes llargs? Fins on havia anat?
0: No, trajectes llargs no, perquè miri, no, feia... Oh, no. Sí.
2: Anaves cada diumenge a Prats de Lluçanès,
0: cada no? Cada diumenge a Prats de Lluçanès. Perquè soc filla d'allà i m'agradava tornar-hi, però ara ja no hi vaig.
1: Mm-hmm. I l'havien multat mai?
0: Una vegada.
1: Què va fer? A veure.
0: Què vaig fer? Res no vaig fer, goti. Havia d'anar amb una botiga a comprar i vaig deixar el cotxe en el pas de peatons de vianants que les rodes de darrere del cotxe em tocava una mica la raia. I perquè vaig estar 10 minuts i aquests 10 minuts em van fotre 200 euros de multa.
2: Malparits.
0: I li vaig anar a dir, li vaig dir com que sabia qui me l'havia fet, li vaig anar a dir. I sap què em va dir?
1: Què?
0: Diu, les normes són les normes.
1: A mi em va passar una d'aquestes i anava en un cotxe fa uns anys ja, ara confessaré una cosa, però és igual, ha prescrit ja. Amb uns amics vam parar també allò amb els warnings, de dir un moment que baixem a descarregar i vam parar just on hi ha els xamfrans d'aquí de l'Eixample. Vam parar en doble fila, vam aturar-nos allà un moment a baixar i just teníem també el cotxe de l'Urbana darrere i ens va dir, això aquí no es pot fer. Molta. Dic, vaja, per Déu. Ja és mala pata, eh? A vegades és veritat que per
0: sí,
1: poc
0: tant, estiguis. I tant, sí.
1: Però no s'ha de fer, no s'ha de fer. Des d'aquí,
0: gens, no ho hem de fer. Perdó, una cosa li vull dir.
1: Digue'm.
0: El meu seguro, els anys que fa que tinc carnet, no ha hagut de pagar mai res que jo hagi fet. Sempre m'ho han fet els altres.
1: Mira. Sí, no, doncs ja fa bé de dir-ho. Mira, evidentment, els seguros evidentment serveixen per això, sí que ben fet. Anava a dir, se'n recorda de quan es va treure el carnet? Com era? Què va fer?
0: És que jo, miri, el meu marit no tenia carnet. No havia tenir mai el carnet. I jo, quan vaig tenir 50 anys, vaig dir, te'l treus tu o me'l trec jo? I em va dir, treu-te'l tu, que jo ja no. Vaig anar amb el gestor i vaig dir, vull treure el carnet. Diu, vine, Tomori, que jo, perquè vas fer amb Tomori, que havíem de fer moltes pràctiques. I al cap de 15 dies no em deia res, dic, què plego o no plego? Diu, no, continuo, que te'l trauràs. Sí, senyor, en 3 mesos em vaig treure el carnet.
1: Molt bé, tu, Déu-n'hi-do. Ara és veritat que costa més perquè hi ha molta cua. Ara, no sé si heu sentit, però es veu que ara per anar a treure't el carnet, costa perquè hi ha molta gent i et donen hora per molt més endavant. És difícil.
2: Sí, sí. De fet, tenim el meu fill, el seu besnet, encallat amb aquest tema, amb la cua.
1: Ah, mira, veus? Sí, no, és que Déu-n'hi-do. I anava a dir, quina va ser l'última vegada que li van renovar el carnet?
0: Quan va ser? Ara el 25 de juliol.
1: Ah, val. D'aquest any, vale.
0: Sí.
1: Val. Escolteu un fragment d'àudio que us posem ara a Instagram. La iaia Angeleta publica vídeos com aquest que podem escoltar.
3: Vas una mica pel mig.
0: M'acabo, collons, això ho has dit sempre, això és mentida, puta fullida. No vull sentir ni més això, perquè si és pel mig, jo tindria incident, gràcies a Déu.
1: Iaia Angeleta, es discuteixen sovint al volant amb el seu net?
0: Miri, el meu net em troba que no ho faig bé, i és mentida, ho faig més bé que ell. Em diu que vaig massa pel mig, no, jo vaig pel allà on em toca.
1: Molt bé.
0: Però que no li faig ben fet, i ell em critica sempre. I quan m'emprenyo, l'engego a tomar pel sac.
2: Pel cul, no pel sac.
1: Que és veritat que al volant, per això hem d'anar en compte, no perdre els papers, que no sigui perillós. Perquè... Déu-n'hi-do. Que l'hem de felicitar perquè fa poc ha arribat als 200.000 seguidors a Instagram, eh? S'ho hauria imaginat mai, això? Mare meva.
0: No.
1: Déu-n'hi-do.
0: No.
1: Són vídeos molt, molt creatius i és veritat que fa molta gràcia. Els oients que no la coneguin, la iaia Angeleta, ho poden seguir. I ja ens agradaria molts tenir 200.000 seguidors. No sé fins a quin punt, quina relació té vostè amb les xarxes socials?

0: quina relació tens amb l'Instagram? Com t'ha canviat la vida?
1: No, jo sóc igual que abans. Jo no hi dono gaire importància amb això.
2: No. Per què no li dones importància?
1: Perquè jo sóc com abans, i aquest blanc, blanc, i aquest negre, negre, i no se m'han refresat els fons del cap, no. Sóc igual que abans.
0: No, però la gent et para pel carrer, et fa
1: això
0: foto.
1: Sí, em para pel carrer. Em puc fer una foto amb tu? Em puc fer una foto amb tu? Sí, les que vulgueu.
0: T'expliquen coses.
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: Tothom et diu que li recordes aquella mare i aquella iaia que ja no hi són.
1: Sí,
0: i que
1: això tenes... molta gent m'ho han dit, sí.
0: Hi ha gent que plora i tot.
1: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh? No, és que suposo que, clar, al ser una finestra oberta al món, aquestes coses, doncs mira, les xarxes serveixen això per també crear comunitat, no? De dir, ostres, doncs, sí, perquè aquí sí. Coneixem a la iaia Angeleta. T'anava a preguntar també, abans de dir-vos adéu, com esteu vivint la calor vosaltres? El cotxe teniu aire...
0: Com portes la calor?
2: Teniu aire condicionat?
1: Molt malament, aquest any la calor m'ha espantat molt, eh? Ja. Perquè és que n'ha fet molta de calor, eh?
2: Molta.
1: Molta.
2: No, sí, sí. I el cotxe teniu aire condicionat?
1: No, però a casa meva tenia dos ventiladors que anaven del dematí al vespre.
2: Molt bé. No,
0: ha frenat una mica ja, gràcies a Déu, aquí Vic, la calor, perquè a les tardes ara ja plou una mica i...
1: I refresca la nit una mica.
2: Ben fet. I escolteu el cotxe, escolteu música o us poseu la ràdio?
0: Tu què et poses al cotxe, música, ràdio?
1: Jo no tenia la ràdio, se'm va espatllar. I ara l'edat que tinc, ara el vull fer arreglar. Perquè ara aquest cotxe meu, ara ja el porta la meva besneta.
2: Clar.
1: Perquè s'ha tret el carnet, la besneta. Ja em deixen el cotxe, sí, va, que sí. Ja li deixo el cotxe. Ara compartim el cotxe amb la besneta.
2: Molt bé.
0: Doncs imagina't, no hi ha gaires casos, al món, que no, besàvia no. I besneta comparteixin el cotxe.
2: Totalment.
0: Entre setmana la iaia i el fi de setmana a la discoteca la besneta.
2: El cotxe tu veu de tot.
0: Sí.
2: Escolteu, moltíssimes gràcies a iaia Angeleta i també a Jordi Crous. Una abraçada molt gran.
0: Una altra per vosaltres. Gràcies. Records en Miquel.
2: Adéu. Adéu.
3: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
4: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
5: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
6: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Ara passa un minutet de 3:15 del matí i ja tenim a l'estudi d'aquí, l'Aquí Catalunya, l'Arnau Montserrat, ai, l'Arnau Font, perdona, l'Arnau Montserrat és el nostre company del programa. Arnau Font.
1: Molt
0: ara
1: bon
0: sí,
1: dia.
0: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Creador de contingut en català sobre intel·ligència artificial. Ja sabeu que ens acompanya els dimarts sempre per parlar d'aquesta tecnologia. I avui ens agradaria començar parlant d'un joc. És molt curiós, això. Potser els oients també els hi ha arribat a través de xarxes, sobretot, perquè crec que s'ha fet bastant viral. Es diu Perturbado, o en anglès, Unhinged. És un joc de terror que ha tret en Netflix, pensat per jugar amb el mòbil i amb la televisió. L'ha desenvolupat Night School Studio.
2: ¿Y cómo lo tengo que jugar? O sea, ¿tengo que estar con esto en la mano todo el rato? Va a ser un marrón, ¿eh? Me llaman, gente. Me llama Claire. ¿Sí?
3: Vamos a ver, vamos a encender la linterna, gente. ¡Wow! Avanzamos. Està guapíssim gràficament,
0: Arnau,
3: no?
0: Arnau, en què consisteix això ben bé?
4: Doncs és una fusió, com deies, d'un joc de terror i pel·lícula de terror. Personalment, sí? Per mi és un somni, perquè m'encanten els jocs de terror i les pel·lícules de terror. Però bàsicament és una pel·lícula en la qual tu participes i et poses en el lloc de la protagonista. En aquest cas estaríem parlant, no patiu que no faig spoilers, d'una noia que està atrapada en un edifici per una tempesta, sí? I a partir d'aquí el que has de fer tu com a espectador és escanejar un codi QR que apareix a la pantalla i a partir d'aquí el teu telèfon mòbil es converteix en el telèfon mòbil de la protagonista. Aleshores, clar, les trucades que pugui rebre aquesta protagonista, doncs les reps en el teu mòbil, els missatges també, i aquí s'afegeix un punt més d'interactivitat, i és que en algunes escenes de foscor, on la protagonista va amb una llanterna, tu amb el teu mòbil pots moure'l físicament i veus com a la pel·lícula doncs, es va movent la llanterna i vas doncs, una miqueta investigant i explorant l'escenari.
0: Una mica, podríem dir, amb els que havien jugat a la Wii, que la Wii sí. Era aquell, tens un mando de color blanc amb el que també apuntaves la pantalla de la televisió, en aquell cas el videojoc, per jugar a tennis o jugar al golf o el que fos. Clar, en aquest cas és el teu propi mòbil, que l'apuntes a la pantalla també i fa, per exemple, la llanterna.
4: Exacte.
0: De la...
4: Exactament igual.
0: Estava intrigant arribar a aquests tipus de joc, perquè no sé si és molt nou o si ja n'hi havia, potser, d'això, que se'n fessin.
4: Ja hi havia alguns exemples, però no tan interactius. De fet, la pròpia plataforma de Netflix va treure un capítol de la sèrie de Black Mirror, de ciència-ficció, que, a veure si pronuncio bé el nom, que era Bandersnatch o algo així. Era bàsicament una història en la qual tu escollies quin camí seguia el protagonista. En aquest cas, estàvem parlant d'una història que tenia diversos finals, tu podies seguir moltíssims camins diferents. La gràcia era una mica doncs, anar explorant els diferents finals mitjançant les decisions que tu prenies, però en aquest cas estem parlant d'una història més lineal.
0: Clar.
4: I també més interactiva, perquè no només et limites a prendre les decisions que fa el personatge, sinó...
0: No només clicar un botó a la pantalla de dir opció A, opció B,
4: exacte.
0: Sinó que ja és tu mateix també, dependrà de tu i la teva habilitat amb les mans, de que això et tingui
4: gràcia,
0: no?, en aquest sentit. Creus que això llavors pot ser la porta d'entrada per això que més videojocs siguin d'aquesta manera? És veritat que d'aquesta manera també ho fas més accessible a tothom, perquè és amb un telèfon mòbil que pots jugar.
4: Més accessible i més viral.
0: I més viral.
4: Això es viralitza molt ràpid.
0: Parlant de viralitat, l'altre dia vaig veure el teu Twitter, el podeu seguir a l'Arnau Font, senyor Font, vaig veure que t'havies fixat, justament amb motiu de l'eclipsi, el famós eclipsi, havies buscat, havies fet una cerca a Google, de fet Google té una opció que et permet veure quines són les cerques que s'han fet més, crec, en un període de temps determinat. T'ho poses, sí. No?, a dir, aquest concepte quants cops s'ha buscat, girafa, m'invento, llavors et diu, doncs mira, en l'últim mes, tantes vegades, tants dies, hi ha hagut pics, no hi ha hagut pics. Això està bé perquè sempre que passen esdeveniments... m'invento, una catàstrofe natural, per exemple, es disparen si s'han buscat més com es mesura l'escala de Richter o el que sigui.
4: Exacte.
0: Tu et vas fixar en el tema de l'eclipsi. Què vas buscar?
4: Me duelen los ojos.
0: I què va sortir, això? S'havia disparat?
4: S'havia disparat brutalment a partir del 12 d'agost.
0: És fort, això. Què més has buscat per això? Perquè, clar, és veritat que és una eina que la podem trobar tots, no? Crec que això...
4: Sí, és una eina que es diu Google Trends, és gratuïta, i a partir d'aquí, doncs, com deies, pots veure les tendències del cercador, que és el que cerca la gent doncs, en un temps determinat, en un territori determinat, o quan tu vulguis. I cada any publiquen un resum, no?, de què és el que més s'ha cercat durant l'any, i m'ha sobtat moltíssim de que en la segona posició del quién, és a dir, la pregunta que comença per quién, sí. És quién és Andy i quién és Lucas.
0: Que
4: en
0: bo.
4: Ple 2026, 100%. Perquè vaig estar xafardejant i em va fer molta gràcia. També, com deies, hi ha diferents pics. Al gener, dieta.
0: Ah, mira.
4: I al setembre, gimnàsio.
0: Ostres!
4: I és clar, cada any el mateix patró. I, de fet, hi ha un patró molt conegut també a internet, que és el quan comença el Nadal a internet. I és quan la corba de la Maria Carey, la cantant de All I Want For Christmas For You, comença a pujar. Encara està estable.
0: Encara no ha començat
4: el Nadal.
0: Me'n recordo que l'any passat, crec que era, quan ja estàvem preparant aquest programa, ens vam dedicar durant mesos abans, no t'exagero, potser el setembre o octubre ja comença, eh?
4: Sí,
0: I ja començava, Spotify també ho deia. Eps, s'està començant a disparar la gent que es posa aquesta cançó que vam escoltar.
4: És fantàstic.
0: 18 d'agost, estem pensant All I Want For Christmas.
4: Bueno, amb aquesta calor ja va bé.

0: hem perdut els oients, eh? Potser n'hem perdut ara mateix. Hi ha gent que diu, no vull parlar de Nadal, estic... També és veritat que és el que deies, amb la calor sí. que fa.
1: Una miqueta de frescor.
0: Crec que pensar una mica en la neu o en el fred i en dies tapats fins dalt també pot venir de gust.
1: Exacte.
0: Canviem de tema perquè hi ha una notícia bastant inquietant de la intel·ligència artificial que avui ens volies destacar. M'encanta perquè la setmana passada també ens en vas dur una, dels que havien trobat una fuita, l'assistent de IA, sí. que havia trobat per poder
1: Correcte.
0: Reservar una plaça al gimnàs. I avui n'hi ha una altra. A
1: sí,
0: veure,
1: sí.
0: explica'ns, a veure amb els simpes.
1: La picaresca segueix. Es veu que ha passat a diversos restaurants de diferents formes, però en aquest cas estaríem parlant d'un restaurant en què uns clients no volien pagar el compte, volien fer un simpa.
0: Un
1: no?
0: simpa, sí, sí.
1: I el que van fer és gravar el seu menjar, el seu plat, fer un vídeo de la taula on es veia el logotip del restaurant i el menjar, i li van demanar a la intel·ligència artificial doncs, que hi afegís mosques i que deteriorés l'estat del menjar per poder-se queixar de que el menjar no estava en bon estat i, per tant, no pagar-lo. En aquest cas, van ensenyar el vídeo doncs, al personal del restaurant i no va colar, per sort, perquè el propietari del restaurant li va demanar molt bé envia'm el vídeo, perquè era molt sospitós, i es van negar a enviar el vídeo. I a partir d'aquí doncs, hi ha altres exemples, com per exemple els de falsificar com es diu, una transacció bancària sí. conforme tu has pagat el compte, però realment no ho has fet.
0: I llavors jo et dic, a mi no m'ha arribat, no? De dir...
1: Exacte, i t'ensenya, no, mira, jo t'he fet la transferència i t'ensenya la captura de pantalla manipulada, no?
0: Exacte.
1: D'aquest pagament. Vull dir, la picaresca segueix.
0: Que en aquests casos, entenc que si, per exemple, ens està escoltant algú que és propietari d'un bar o hi ha algú vol intentar la mateixa tècnica. Uh-huh. Deies, molt bé que va demanar, m'envieu-me el vídeo. Perquè entenc que si tu, a través d'un vídeo que s'ha generat per IA, el pots identificar?
1: Clar, aquí és on entra en joc el que comentàvem fa un parell de setmanes de la nova llei europea d'intel·ligència artificial que obliga les plataformes a etiquetar correctament que un vídeo o una imatge està generada per intel·ligència artificial i no només això, sinó que és possible la seva detecció molt clar. Fàcilment. Llavors, clar, en aquests casos, doncs, entre cometes, no refiar-nos de les imatges i vídeos que ens ensenyin, ja no ens serveix allò d'una imatge val més que mil paraules, no. Per tant, verificar realment que aquesta imatge no s'ha generat per intel·ligència artificial. I això, una forma molt fàcil de fer-ho, sense haver d'entrar a programes, etcètera, etcètera, és simplement quan t'envien l'arxiu mirar les metadades de l'arxiu, que són bàsicament unes dades que van enganxades a qualsevol imatge, que t'especifica amb quina càmera s'ha fet la imatge, amb quines condicions de llum, velocitat d'obturador, bé, i altres característiques tècniques. Clar, si la imatge està generada per intel·ligència artificial, tot això no hi és.
0: Ah, boníssima aquesta tècnica,
1: Exacte.
0: No ho havia pensat. Mm-hmm. Molt bé. Clar, arribarà un punt per això, que és el que dèiem, que aquests vídeos cada cop seran més difícils, que potser sí. això, esperem que no, però potser això ho acaben també buscant la manera de burlar-ho. Mm-hmm. I és veritat que els vídeos d'intel·ligència artificial, o almenys a mi el que em serveix a vegades per saber o per mirar d'identificar-ne algun, és que tenen els colors molt més vius. Que sí. això a vegades també pot ser sospitós o que fan massa bona pinta.
1: Colors però... molt vius i sempre fixar-se en els detalls més petits.
0: Val.
1: Perquè, per exemple, si hi ha una persona de fons, potser veus que els braços se li creuen d'una forma molt sospitosa, yeah. els textos es deformen... Vídeos a mi sempre, de moment, vaja, fixar-se en els detalls més petitons, que són els que més criden l'atenció.
0: I acabem, Arnau, ens agradaria acabar avui la secció també amb un seguit de recomanacions, perquè és veritat que, clar, parlem molt aquí d'eines que podem fer servir tots i totes, o que estiguin a l'abast, o que s'estiguin ara desenvolupant, però, evidentment, la literatura, el cinema, les sèries... també han explorat moltíssim aquest món tecnològic. Volies fer dues recomanacions, perquè hem parlat de Black Mirror, que uh-huh. també crec que és un dels, jo que podríem dir, dels millors continguts que podeu trobar ara, que tenen sí. a veure amb intel·ligència artificial i tecnologies, però hi ha pel·lícules, per exemple, Her.
2: Buenos días, Theodore.
3: Buenos días.
2: Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
3: Qué graciosa eres.
2: Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente.
3: Eres un poco cotilla.
2: ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás.
0: No és una estrena, però si no l'heu vist, molt recomanable. De què va, Her?
1: Totalment. És una pel·lícula de 2013, que aleshores era una pel·lícula de ciència-ficció, però avui dia ja no és ciència-ficció, és 100% real. Bàsicament, és el protagonista s'instal·la un sistema operatiu amb intel·ligència artificial que, com podíeu escoltar en aquest tros d'àudio que escoltàvem, doncs era com el teu assistent personal, no? Té accés a la teva agenda, pots parlar-hi amb ella, es personalitza, coneix la teva vida, i a partir d'aquí, doncs, el personatge és veure com, quina relació desenvolupa amb aquest sistema d'intel·ligència artificial. I és realment 100% recomanable perquè, com deia, era ciència-ficció fa 13 anys i avui dia ja s'ha fet realitat en molts casos.
0: Ves que, de fet, aquests dies ara ho pensava, dir que en aquest cas el protagonista s'enamora d'aquesta intel·ligència artificial, però és que, a més, ara tenim casos reals de gent que s'ha casat amb hologrames, per exemple, o que s'han enamorat del seu xat GPT.
1: Sí, i de fet, una cosa que m'ha sobtat molt ara, tornant a escoltar aquest tros d'àudio, és que la veu de la IA, sí, de la pel·lícula, ara mateix ja em sona massa robòtica.
0: Imagina't.
1: És que avui dia ja tenim sistemes d'IA que ja parlen molt millor que aquesta ciència-ficció.
0: I una altra pel·lícula.
4: Over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test.
5: One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils.
0: Aquesta no l'he vist jo.
1: Aquesta és una mica més pertorbadora, és més un thriller psicològic, ex-màquina. Bàsicament, l'argument senzill és que un jove guanya un concurs d'una empresa de robòtica, el qual el premi és participar en una mena de test de Turing encobert, pel qual el protagonista coneix un robot que funciona amb intel·ligència artificial, i la història va al voltant d'aquest robot, com intenta, doncs, manipular les diferents persones, fent-se passar per un ésser conscient, intentant manipular les emocions i els sentiments del protagonista i dels altres implicats. I aquí, doncs, el dubte que ens planteja és fins a quin punt podem creure que una intel·ligència artificial és conscient o no, i com pot, entre cometes, desenvolupar sentiments o fer veure que en té. Perquè ara mateix no en tenen, vull dir, podem estar tranquils, és ciència-ficció.
0: Sí, no.
1: Aquesta encara no és realitat, però també molt recomanable.
0: Val, aquesta potser és veritat que ens deixem un malestar, bueno, amb un cos diferent que la de Her. La de Her és un plores, més sentimental.
1: Sí.
0: Aquesta és un altre estil.
1: Sí.
0: I dèiem Black Mirror, que és veritat que ja n'hem parlat una mica, però seria 100% recomanable.
1: Sí, hi ha diferents capítols. Si dona temps a un que es diu Be Right Back i un altre que es deia, ho tinc per aquí, John is Awful, que és una crítica, entre cometes, a com donem accés a les grans corporacions a les nostres dades. És molt recomanable de veure, sense fer spoilers, bàsicament és una noia en què cada dia, quan acaba el dia, veu a la televisió una sèrie sobre ella mateixa. I és una exageració de totes les nostres dades que li donem, no?, doncs, a aquestes empreses, doncs, que al final es pot fer una sèrie de tot el que hem viscut.
0: Arnau Font, moltíssimes gràcies, una setmana més.
1: A tu, com
0: sempre. Que vagi molt bé, cuida't, seguirem la setmana que ve amb més temes.
1: Perfecte.
0: I ara us deixem nosaltres amb el record de pensar de l'Oi E. Sherman parlant dels ventiladors de sostre, els ventalls i les minissèries, i també en Josep Merlos, i l'entrevista a l'Anna Torroja. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, que vagi bé.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar cada dimarts amb la Oye Sherman, amb la Maria Rovira. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com estem?
1: Què li ha fet pensar a vostè aquests últims dies?
2: Mira, ara sorprendré tothom, però fa calor. Fa calor, fa calor. Sí. Observacions sobre la calor. Fa uns anys ens tornàvem bojos per comprar air fryers i ara ja no cal, perquè n'hi ha prou amb agafar una caixa, una capsa de sabates, el que tinguis, i deixar-la al balcó. Ara tothom s'està comprant ventiladors de sostre.
1: És que són una meravella.
2: Són una meravella. A mi em donen una mica aire així com de bungalow,
1: sí,
2: de vacances.
1: Sí, és una briseta. Sí, sí.
2: Una briseta. I no, és a dir, no tens problemes per situar-lo, perquè el gran problema del ventilador...
1: Clar, sí, és on el poses.
2: D'aquests que ja teníem 3 o 4.
1: El de terra, diguéssim. Sí,
2: el de terra.
1: Que clar, jo en tinc un de posat a l'habitació de la meva filla... I a la meva no. I ara estic anant a dormir a l'habitació de la meva filla per poder dormir amb el ventilador.
2: Ah, pensava que deies del el ventilador petit.
1: No, el de sostre, el de sostre.
2: Clar, clar, clar. És que ara, de sobte, les habitacions de la casa que tenen ventilador de sostre han passat a ser...
1: A cotitzar l'alça, sí.
2: L'eix. L'eix absolut. He descobert que hi ha la gent que té la paranoia amb el ventilador de sostre. T'imagines quina?
1: Que et caigui sobre i et desquarteri.
2: Sí. I jo et diré, si l'alternativa és...
1: És que jo l'havia tingut, aquesta.
2: Ah, sí? Però sí, no et va passar mai res.
1: No, però vull dir que hi he pensat, jo, això de... Vull dir que el tinc al llit, però no el damunt del llit, saps? Per si cau.
2: Com el típic prestatge, no? La gent no vull un prestatge damunt del llit. Jo t'haig de dir, mira, si l'alternativa és passar calor segur, assumiré aquest risc ínfim de morir. Vull dir, ja està. Els ventiladors de sostre han tornat per salvar-nos. I han fet més que Jesucrist, no? És la cosa que va prometre. Clar, és que la calor realment és molt desagradable. És com tenir febre, però per fora.
1: Sí, sí, fatal.
2: Jo estic per congelar òvuls només perquè me'ls tornin a posar i sentir alguna cosa fresqueta dins meu. Segur que fa com... Psst, com un refresc, no sé. Jo crec que podem deixar de dir ja suor, perquè suor és vulgar, és pudent, està relacionat amb el treball, i podem començar a parlar d'aigua de cocció. I si volem donar-li una mica més d'elegança, podem dir aqua di cottura. A mi m'agradaria.
3: Considero que en principi

0: t'haig de dir, a mi em fan triar entre la invenció de la penicilina o la del ventall o el vano, que és col·loquial català.
1: Tu com li dius, ventall o vano?
0: Jo li dic vano. Que jo pensava
1: ara
0: que era...
1: li dic abanico.
0: Abanico.
1: Des del Fira Flaues.
0: Ah, ostres, pues a mi vano m'agrada, eh? I pensava que era
1: bueno,
0: castellà.
1: Jo li dic vano, sí.
0: Però en castellà no ho diuen, no?
1: No, un diuen abanico.
0: Clar, clar, clar. Llavors, és
1: en vano,
0: una...
1: diuen en vano, però
0: diuen
1: és una altra cosa.
0: És una altra... Una... Però llavors és una paraula, diguem-ne, genuïna, col·loquial catalana.
1: Què més, Maria?
0: Jo pensava, què més? Us recomano molt la sèrie... No sé si ho ha fet la Mariola Cubells.
1: No. No ho sé. A veure, quina?
0: Us recomano molt la sèrie DTF St. Louis.
1: No, no l'ha fet.
0: No l'ha feta?
1: No, no. Ja li direm que se l'estalvi perquè ja ens has fet tu.
0: No, no, és molt forta, eh? És molt bona. Minissèrie, que això ens agrada molt, minissèrie, no us
1: no,
0: heu de comprometre.
1: No, no, no parlis en plural mai estàtic perquè jo necessito sèries que tinguin 250.000 capítols.
0: Sí?
1: Sí, sí, a mi, és que a mi em trauma molt que les coses s'acabin i em trauma molt que s'acabin les sèries, també.
0: Clar,
1: i més si m'agraden. Jo vull...
0: Sí, sí. Quines són les teves? Les del llarg recorregut?
1: Jo, per exemple, Walking Dead, me l'he vist,
0: n'en
1: té 10 i les he vist totes.
0: Ah, jo zero, eh?
1: Handmaid's Tale, el cuento de la criada, també, en té infinites. Jo necessito
0: coses,
1: sèries
0: coses relaxants, I que fan sentir benestar, sí. Ja veig.
1: Home, així veig que hi ha gent que està pitjor o que pot estar pitjor, saps?
0: Clar, total. Bueno, per això la gent mira True Crime.
1: També.
0: Per pensar, doncs, potser no és tan dolent anar demà a l'oficina.
1: No posis cares, Arnau Montserrat.
2: No.
0: No està gens d'acord amb
2: no
0: el que has dit, ja t'ho dic.
2: No estic massa d'acord.
1: No, tu també ets minissèries, eh?
2: A mi m'agraden les minissèries. És veritat que hi ha casos com, per exemple, Juego de Tronos, que sí que m'he enganxat a sèries llargues. Ara, per exemple, m'he enganxat una, que ara diràs que estàs dient, Lucifer, que està a Netflix, està molt bé, que es fa molts capítols, però normalment, curt i ras, sisplau.
1: No.
0: Clar, perquè dius, ostres, tot un univers, no? Un univers concentrat en 6 capítols. És poca inversió de temps, màxim rendiment. Escolta, DTF St. Louis, minissèrie, drama, comèdia, dramèdia, com a... No sé, o sigui, és un híbrid tan estrany que et diria que és una nova espècie, perquè no només... És a dir, no només junta comèdia i drama, que això, vull dir, potser també ho havíem vist, per exemple, Succession, que Succession era una gran comèdia amb una gran base dramàtica. El tema és que incorpora tants elements que no t'esperes... i que jo no havia vist mai en una sèrie, que no penso dir res més, perquè la gent no tingui expectatives.
1: No ho diguis, doncs. No posarem ni el tràiler.
0: No posarem ni el tràiler.
1: Perquè no sigui spoiler.
0: No, t'haig de dir que el tràiler està ben fet perquè no fa
1: spoiler. Ah, doncs va, posem el tràiler, va.
3: You work together here.
4: Yeah, Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
3: I have Peyronie's disease.
0: També haig de dir que he vist La Doncella, una pel·lícula de Park Chan-wook, que està filmant, i avui és l'últim dia que hi és. Només ho dic perquè avui és l'últim dia que hi és. Llavors jo sí, aquest clam serveix a una persona que té filmant i mira avui La Doncella, increïble. I també he vist Ben-Hur.
1: Mira, molt bé.
0: Per una cosa de feina.
1: Has trigat.
0: I en popular opinion està molt bé, Ben-Hur.
1: Sí.
0: Crec que hi hauria més gent que l'hauria de veure.
1: I què més, va, per acabar?
0: Doncs mira, em fa molta gràcia que la botiga Stradivarius es digui Stradivarius. És a dir, en quin moment aquest brainstorming de noms...
1: Ja, no té res a veure amb un violí.
0: No té cap mena de sentit, no? I és a dir, i tampoc la gamma, no? És a dir, jo m'he comprat roba Stradivarius.
1: Jo
0: sé.
1: Jo també.
0: Una mica el que és... No.
1: A més, a l'Stradivarius, ara has de fer tu tot tu. T'has de treure l'alarma,
0: sí, això...
1: has de pagar, t'has de fer tu de caixera...
0: Exacte, has d'entrar tu amb els palers... No, tremendo. El tema és que un Stradivarius és com... Vull dir, és el violí que coneixem, els que no sabem res de violins. O sigui, és una cosa molt exclusiva, és una obra d'art, acabats finíssims, la fusta torna solada, hi ha un misteri al respecte de quin és el secret, no?, del seu timbre únic, és el vernís, és el tipus de fusta, que es veu que va haver-hi com unes baixes temperatures a Europa, les fibres es van compactar, van agafar els arbres per fer aquells violins, després van dir, no, creiem que és un mineral que es va aplicar per protegir d'una plaga d'insectes, hi ha Stradivarius que tenen nom, el Gould, el Francesca, l'Antonius, s'han arribat a vendre per més de 3 milions de dòlars. No creus que es van envalentonar moltíssim posar l'Stradivarius que em vaig comprar, vull dir, una samarreta per 3,99?
1: Es van anar, sí.
0: No té cap mena de sentit. És com si un luthier es digués Bershka. No té sentit.
1: També tens raó, Maria. Podries demanar el full de reclamacions.
0: No, crec que m'agrada, eh? M'agrada que estiguin
1: tan desubicats,
0: no? Desubicats de la vida. A mi això...
1: Oye, Germán, Maria Rovira, una abraçada. Gràcies.

0: Now let's not get overzealous here.
1: Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Bon dia i bona hora.
1: El nostre gran expert en motor. Ara anem amb el... con el tema que nos atañe, però és que avui l'Arnau ens explicava una història que, clar, porta cua, que té tela. Una benzinera de Ribadeo, això és a Galícia.
3: Sí, que va subministrar gasoil, diesel, en lloc de gasolina 95 durant més de 5 hores, entre les 12:49 del migdia i les 5:19 de la tarda de dissabte, a causa d'un error en la descàrrega del combustible des d'un camió cisterna. Quan es va detectar la incidència, doncs es va interrompre immediatament el subministrament i la gasolinera ha dit, escolta, que els danys i perjudicis ja els assumim nosaltres.
2: Doncs pillaran fort,
3: pocs no són,
2: pillaran
3: no?
2: Pocs fort,
3: no
2: són.
1: Sí, perquè això és insalvable quan li poses gasolina.
2: No, insalvable no.
1: Diesel en lloc de gasolina.
2: Insalvable no. Hi ha cotxes que tenen com una xeta. Jo t'he de dir que en el meu no sé ni on és, però que a qual cosa ja us he explicat que tinc un cotxe amb motor tèrmic. Però una vegada em va passar, Una vegada em va passar això, recordo que era tornant d'Andorra a l'estat...
1: Ja et val que et passi a tu, eh?
2: Bueno, saps què passa? Que eren com les 3 o les 4 de la matinada, que tornàvem d'una cursa d'Andorra, cansadíssims, i tornàvem cap a Barcelona. I clar, jo cada setmana, hi ha setmanes que puc anar amb 3 cotxes diferents. I m'havia quedat sense combustible, i no em vaig adonar, i vaig posar el que no tocava. No me'n recordo si era un diesel i vaig posar benzina, o si era un benzina i vaig posar diesel, no me'n recordo. I va ser un marrón de nassos, va ser molt complicat. Què s'ha de fer en aquests casos, Vaig molt ràpid. Si sabeu on està l'aixeta aquesta, que per buidar el dipòsit, evidentment, buidar-la, tenir alguna mena de contenidor d'aquest líquid, no sigueu marrans i deixeu
1: no
2: que
1: cal.
2: Això caigui al terra, perquè és molt contaminant. I si no teniu això, què passa? Si heu posat poca benzina o poc dièsel, si us n'heu donat compte allò immediatament, ostres, que m'he equivocat d'aixeta, no passa res. Si heu posat allò un raig, un litre fins i tot, ompliu el dipòsit amb el carburant que toqui al màxim, sobretot si heu posat gasoil amb un què passarà? Doncs que farà una miqueta més de fum durant uns quilòmetres, d'acord? Però no passa res. Si heu posat poquet, i si no ho posar, i si heu omplert el dipòsit, pareu immediatament i reclameu una assistència mecànica, perquè
1: si hi ha manera de salvar-ho.
2: Clar, la reparació és senzilla si no poses el cotxe en marxa.
1: Clar. Que avui vens a explicar-nos que la DGT estrena l'1 d'octubre la reforma més important del Reglament General de Circulació. Això ens toca a tots els que circulem, és la més important dels últims anys. Hi ha obligacions i sancions... canvia la filosofia de la mobilitat, vianants, ciclistes, motoristes, usuaris de patinets passen a ser els grans protegits i hi ha canvis en els avançaments, en l'ús del cinturó, en la circulació de les motos, els patinets, els ciclistes, fins i tot en la manera com ens hem de comportar si hi ha un embús. Què és el més important d'aquesta reforma?
2: El més important és que aquesta reforma implica un canvi de mentalitat, perquè per primera vegada, per estrany que us pugui semblar el que ara us diré, per primera vegada hi ha hagut des de la DGT el reconeixement de l'existència de col·lectius vulnerables. Quins són aquests col·lectius vulnerables? Home, ho som tots, perquè al llarg del dia tots som, en un moment o altre del dia, som vianants. Evidentment, els vianants, però evidentment també els ciclistes, els que anem en moto, els que van en patinet, tota aquesta gent formem part d'aquest col·lectiu de vianants. I què reclama, d'alguna manera, aquesta modificació del reglament de circulació? Doncs una mica més de respecte, de protecció, d'empatia, de tenir en compte doncs, que aquí hi ha una cadena de feblesa.
1: Clar.
2: I la baula més feble doncs, és la que hem de tenir més respecte.
1: I ja que tenim aquí el tour a punt de començar, comencem pels ciclistes.
2: Va, doncs mira... hi ha molts canvis que per protegir el ciclista i em semblen bé. Tots els que han demanat em semblen bé. Fins i tot crec que en alguns casos es queden curts. Què tindran en general els ciclistes de diferent? Doncs que podran ocupar la part central del carril per on circulin. Fins ara era obligatori i molta gent es pita quan veu un ciclista pel mig del carril. Escolta, tenen el seu dret. Tenen el seu dret a circular per la part central del carril per on circulen.
1: Si no hi ha carril bici en aquell
2: carril. Si no hi ha carril bici, evidentment. I aleshores el conductor del cotxe o el de la moto, quan arribin a la proximitat d'aquest ciclista, què han de fer? Han d'incrementar la distància de seguretat. Han de reduir la velocitat. almenys en 20 km per hora del que es permet en aquella via. És a dir, si anem per ciutat i ens trobem un ciclista per un carril, bueno, si podem avançar-lo perquè tenim prou marge, l'avancem, però recordeu que com a màxim, si estem en una zona normal de ciutat de 50 km per hora, com a màxim haurem d'anar a 30.
1: Ja.
2: I si estem en una zona 30, com a màxim haurem d'anar a 10 per hora. Això és un
1: problema.
2: Pot
1: ser que el bitxo vagi més ràpid que tu amb el cotxe.
2: Aquí està, aquí està. Vull dir, pot ser que la bicicleta vagi més ràpida que tu en aquest cas. I si, per exemple, estem circulant per una carretera oberta, si hi ha dos carrils, no n'hi ha prou amb deixar aquest metre i mig mínim de distància amb la bicicleta. Ens hem de canviar cap al segon carril per fer l'avançament complet. Clar. És a dir, bàsicament el que es tracta és d'una major distància de seguretat i de protecció del ciclista, cosa que em sembla molt.
1: Cap al Tour, que ja ho vam explicar, ho hem anat explicant aquests dies, s'han fet unes quantes remodelacions de pavimentant, parlàvem sí. amb el conseller d'Esports ahir. Els motoristes en aquest nou codi de circulació també hi surten guanyant?
2: També hi sortim guanyant, perquè encara que en el nostre cas no es parla de res de la distància de seguretat, que sembla que nosaltres siguem transparents, sí que es permet una cosa que ha generat una certa polèmica i que ara explicaré. Però a nivell més pragmàtic, què passa? Doncs que serà obligatori la utilització de guants homologats, no els guants de fregar els plats, o sigui, guants homologats, no únicament al conductor de la moto, sinó també fins i tot als passatgers.
1: Què dius,
2: perquè,
1: ara?
2: Home, clar, de vegades et fots de cap i sembla que al passatger no li hagi de passar
1: però
2: res.
1: Però ara mateix, per exemple, jo vaig amb moto, jo no sí. porto guants a l'estiu. L'he de portar?
2: N'has de portar.
1: Obligatòriament?
2: No, no.
1: Em poden multar, si no? Sí.
2: No, no, és que ja t'ho dic jo, vull dir, que et compris uns guants, hòstia, que
1: sí.
2: que vagis
1: no,
2: amb guants.
1: No, si els tinc, els tinc al cofre, però no me'ls poso.
2: Hi ha guants d'estiu...
1: Si no,
2: escolta, jo vaig amb uns guants de gamussa de color groc que són d'una elegància espectacular.
1: Però em poden multar si no els porto?
2: Et poden multar. Ah. Actualment, o sigui, ja et poden multar. És obligatori.
1: I ara
2: no,
1: multaran,
2: no,
1: sí, fins i tot no. els porta el paquet, el cavall
2: no,
1: de paquet.
2: No, i si no estan homologats, m'entens? No, no, no, no valen qualsevol guants, ja. M'entens? Han de ser uns guants que tinguin un marge de protecció. I l'acompanyant, aquesta paraula del paquet em sembla horrorosa, l'acompanyant o acompanyant-te també ha d'anar amb aquests guants, perquè
1: prefereixo
2: quan caus, clar,
1: eh?
2: Què fas quan caus? El primer que fas és posar les mans.
1: Sí, sí.
2: I les abrasions són salvatges, no? I la norma polèmica, doncs, que autoritzen en cas d'embussos, circular pels vorals. Per exemple, estem accedint a Barcelona, doncs podem circular pel voral sempre i quan, atenció, perquè això no s'ha explicat bé, o sigui, el voral no és un carril addicional. El voral és un carril, segons la DGT, en circumstàncies d'embús, on podem circular sempre i quan no passem de 30 km per hora.
1: Clar, però... ara penso en el voral, per exemple, l'autovia que entra des de TV3, no?
2: Sí.
1: Per aquell voral, si tens un pollastre allà.
2: Ni se t'acudeixi. O sigui, i aquí ve el cacau, aquí ve el cacau, i per això, i crec que... Mira, tu saps que jo acostumo a ser molt crític, tant amb la DGT com amb el Servei Català del Trànsit, perquè jo no estic d'acord amb moltes de les solucions de política de mobilitat que tenen, i sobretot no estic gens d'acord amb la manera d'abordar la formació en seguretat viària de cap institució. De cap institució. D'aquí, d'allà i de collà. Però... En aquest cas, estic totalment d'acord amb el que diu el Servei Català del Trànsit. A pesar que la DGT ha dit que autoritzen els motoristes a circular per aquests vorals en cas d'embús amb un màxim de 30 km per hora, el Servei Català del Trànsit ha dit que ells aquí això no ho permetran. I que, per tant, els Mossos actuaran en conseqüència si enxampen a un motorista circulant. Però jo us recomano que no ho feu. Us recomano que no ho feu. I jo sóc el primer que ho he fet, eh? Vull dir, sóc el primer que ho he fet. Però recomano no fer-ho. Per què? Primera, perquè la majoria de col·lisions en aquests casos són de el tio que canvia de carril, l'automobilista que de cop i volta decideix aturar-se al voral i com que aquí no ve ningú no posa l'intermitent i te'l menges. Però més enllà de tot això, per què recomano no fer-ho? Perquè aquests vorals estan fets una merda. Perquè som un país bastant guarro i la gent té el costum de llançar coses per les finestres i tal, i parlant precisament amb amb la Secretaria General d'Infraestructures fa pocs dies, m'explicaven això, que una gran part del pressupost que ara han de destinar per reformar algunes vies d'accés a Barcelona s'haurà d'invertir, s'haurà d'esmerçar en la neteja d'aquests vorals, que estan escarosos, però és que estan plens de merda, plens de brutícia, però és que a més hi ha graveta, a més hi ha restes de pneumàtic de camions que van a petar allà, coses que van perdent els cotxes i que van a petar allà, i això és perillosíssim. Clar. Això és perillosíssim. Encara que vagis a 30, et pots fotre una galeta amb aquestes coses que jo us recomano que no ho feu. I, per tant, estic molt d'acord amb la decisió del Servei Català del Trànsit.
1: De portar-li la contrària a EGT.
2: D'aplicar un bon criteri. Jo crec que en aquest cas han aplicat un bon criteri discrepant de la DGT.
1: Que sobre les motos, ja saps que això de les motos, els cotxes, sempre porta polèmica uns contra els altres. Ens estan arribant missatges d'oients que diuen sí, però que les motos també compleixin, que no avancin i no et tallin com fan moltes ara per anar circulant entre conxes. I aquí em ve la pregunta, això de serpentejar entre els cotxes...
2: Això està prohibit. Això, el reglament, aviam...
1: Sí, inclús en un embús?
2: Clar, això, teòricament sí. Teòricament sí, perquè et diu que tu no pots fer canvis de direcció, et diu,
1: no? No sé amb quan em pujaria la...
2: Jo reconec que no tindria carnet, jo ho reconec. El que passa, que hi ha gent que confon avançar amb... això que diu aquesta expressió serpentejar, no? No sé quina seria en català, no? De fer,
1: serpentejar, de ser.
2: Sí, suposo que també. Fes sigues agues, no? Per què? Perquè en ciutat avançar per la dreta està permès. Està permès. O sigui, si hi ha gran via i tenim tres carrils i trobes algú que va pel carril del mig lent i que tu tens el carril de la dreta, no tens per què avançar-lo pel de l'esquerra. En ciutat està permès l'avançament per la dreta, en ciutat. Jo recomano fer-ho amb precaució, evidentment. Jo sempre intento avançar per l'esquerra, sempre. Ara, això és diferent d'aquest serpentejar que diuen, no?
1: Què passa amb els patinets?
2: Amb els patinets, doncs, que d'alguna manera s'està intentant acabar aquesta mena de buit legal que hi ha. Vam començar per les ciutats, amb el tema del casc, amb el tema de les matrícules, amb el tema de l'assegurança obligatòria. Ara, d'alguna manera, des de la DGT, que haurien de ser els que haurien d'anar al davant i van al darrere. Fixa't tu que els ajuntaments normalitzen i legalitzen aquesta mobilitat moltes vegades de manera anticipada al que fa la DGT. Doncs d'alguna manera el que es fa és intentar treure aquest buit legal. 15 anys com a edat mínima per portar patinet, l'obligació de portar casc, llums encesos i atenció, aquesta és la gran novetat, l'obligació. Si ho fem de nit, si aneu amb patinet de nit, de portar armilla reflectant. Atenció, armilla reflectant. Sigui qui sigui, de nit. Però de dia, i això també implica els ciclistes, de dia, si estem parlant de repartidors professionals, si ets un Glovo, si ets un missatger, si ets un no sé què, has d'anar amb armilla reflectant. No complir-ho, encara que sigui amb el patinet, implicarà sancions, atenció, de 200 euros. De 200 euros, que entenc que és una bona llambregada.
1: Aquí s'haurà de veure si aquestes companyies de repartiment són elles les que posen a disposició dels seus repartidors les armilles o els fan que se les compren.
2: Aquesta és una altra.
1: La precarització que hi ha.
2: Aquesta és una altra que tens tota la raó. Trobo bé tot això. Trobo bé perquè, en definitiva, és una inversió en la seguretat d'aquestes persones que fan moltes hores al dia movent-se amb aquests ginys. No?
1: Cinturó de seguretat.
2: Canvis també. Per què? Doncs perquè desapareixen pràcticament totes les excepcions. Què vol dir això? Taxistes, que també a Barcelona això ja passava, no? Taxistes, professors d'autoescola...
1: Que els taxistes anaven sense cinturó.
2: Anaven. A Barcelona no, eh? A Barcelona ja últimament ja el portaven, i és més, demanen als passatgers que se'l posin, cosa que em sembla molt...
1: De fet, ara com que piten, no? Molt al darrere, ja no pots anar sense cinturó en moltes ocasions.
2: Bueno, pots anar i fer-te el sort, però...
1: Home,
2: és una ratllada.
1: Una mica emprenyador, sí.
2: Quina excepció queda? Personal sanitari... que estiguin fent una assistència dins d'una ambulància. Però Per exemple, el conductor de l'ambulància l'ha de portar, i l'acompanyant també, però si a dintre l'ambulància, si és una UBI mòbil, doncs hi va algú treballant, fent una assistència mèdica, aquest, òbviament, està exempt de portar el cinturó. No han dit res de les excepcions a les dones que estiguin amb embarassades. Això ho he d'averiguar, perquè jo no he sabut trobar res.
1: Venen unes...
2: Això és una merda. Sí, eh? Això no ho feu servir. Això no ho feu servir. Perquè això...
1: que no m'has acabat de deixar d'acabar, que potser la gent no sap que venen
2: uns extensors.
1: Uns extensors, exacte. No.
2: Escolta'm, si una marca de cotxes té 1.000, 2.000 enginyers allà 24 hores al dia barrinant com ha de ser el disseny d'un cinturó, com ha de ser el disseny d'un cotxe, el disseny d'un seient, no pot ser que després vingui un espavilat que no ve d'un pam, no ve d'un pam, i li foto aquest extensor. No, perquè...
1: Que l'espavilat no és que se'l posa, que creu que ho fa amb tota la bona fe per dir això m'anirà bé, sinó
2: el que ho ven, evidentment. Per què? Perquè els cinturons de seguretat tenen una cosa que es diu sensor pirotècnic, que és que es produeix quan tu arribes al màxim d'extensió d'un cinturó de seguretat, en una frenada, per exemple, en una frenada d'emergència, bum, i allò activa, hi ha una mena d'explosió a l'interior del cinturó que el que fa és una segona tibada. Si tu allargues amb un gadget com aquest que dius, si tu allargues la llargada del cinturó de seguretat, què passa? Que estàs... mentint aquest sensor pirotècnic en el moment de la frenada final, que ha de fer aquesta estrabada, que el que fa és retenir-te, precisament, el que fa és retenir-te. A mi m'agradaria que la gent pugés alguna vegada en un cotxe de competició perquè veiessin el que és un cinturó de seguretat, el que en diem un arnès, perquè allà, escolta'm, jo he arribat a baixar de cotxes de curses amb blaus que m'han durat dies, eh?
1: Ara ja no ens dona temps, perquè la setmana que ve quedem temporada, però la temporada que ve la podríem arrencar fent la secció amb un cotxe de competició, què et sembla?
2: Com vulguis. Dissabte vaig estar rodant amb un Maló, amb una tracció davantera de gairebé 400 cavalls. Vaig passar bastant malament per la calor que feia, perquè era una mica emprenyador, però bé, sempre és tot una...
1: Home, però entenc que els cotxes de competició també tenen aire, o no?
2: Sí, bueno, els de competició pura... No tots, eh?
1: No, eh?
2: Tenen aire forçat, saps? Els del Dakar sí, per exemple.
1: Els del Dakar sí, però els de Fórmula 1...
2: No, home, Fórmula 1 no té aire condicionat.
1: No, clar, no hi ha espai.
2: Clar, no, vull dir, vas amb l'aire.
1: Va amb l'aire.
2: Que no ho noten, eh? Els pilots pràcticament no el noten.
1: Seguim amb el codi de circulació. Hi ha un nou concepte que és el passadís d'emergència.
2: Això ho vam explicar, si te'n recordes. Això a França ho tenen molt clar. Jo m'he trobat moltes vegades, per exemple, al perifèric, que quan estan embussats, què fan? La gent es tira o a l'esquerra o a la dreta, però el que fan és generar un carril virtual, que és real, però un carril que no està pintat, però generen un carril virtual. Aquest carril virtual permet que la gent que anem amb moto, per exemple, puguem circular per allà, no fem cap mal a ningú, no fas cap ziga-zaga, no talles el pas a ningú, però sobretot, aquest carril virtual, per què serveix? Sobretot serveix perquè en cas d'emergència els vehicles, això, d'emergència, valgui la redundància, hi puguin circular. Hi ha gent que sembla que de cop i volta, com ve una... quan escolten una sirena, com si no és amb ells, això. Hòstia, tens un volant, gira't a l'esquerra o posa't a la dreta, no et quedis com un estaquiró allà al mig.
1: Clar, jo aquí veig el problema de primer, qui és el primer que decideix començar a articular aquest carril d'emergència?
2: Tu, vull dir, no has d'esperar que ho facin.
1: Sí, tu t'apartes, però la resta t'han de seguir, si no serveix de res.
2: Ho han de fer, els altres...
1: I el de l'altre costat també ho ha de fer.
2: Sempre hi ha l'estaquirot de torn que no ho fa, m'entens?
1: I després sempre hi ha el llest que diu, mira, doncs aquest carril d'emergència es vaig aprofitar-lo jo perquè no s'hi posa ningú.
2: Doncs aquest el que han de fer és retirar-li el carnet de per vida, m'entens?
1: Sí, però que en el país de la picaresca que vivim, no tinc clar que això del carril d'emergència acabi de funcionar, perquè al final és que s'hi acabaria posant el llest de torn, no?
2: Sí, però aviam, Marina, hem nascut amb el pecat original d'Adam i Eva, que encara no hem redimit.
1: No li fotis la culpa a Eva, això, sempre.
2: No, o Adam, m'entens? Vull dir, per tant, escolta, sí, tens raó, però jo encara, no sé, vull creure que la gent és bona, encara. Saps?
1: Quan neva, què?
2: Quan neva en autopistes, no es podrà avançar, atenció, no es podrà avançar, i tots els vehicles hauran de circular, sempre pel carril dret, tots pel carril dret, quan neva. Per què? Perquè el carril esquerre, per què el deixem? Per les llevaneus, per exemple, clar, per les llevaneus, o pels serveis d'emergència, uns bombers que han d'anar a excarcerar algú a dintre un cotxe...
1: Alguna
2: això.
1: Novetat més que tu et cridi atenció, que creguis que és important, mira, que els oients coneguin per tenir-ho present, perquè això serà d'aquí molt poquet.
2: Els camins escolars, que hi ha ciutats que això ho han validat, no? Allò recorregut escolar, doncs els camins escolars, que fins ara eren iniciatives molt privades, per exemple, privades vull dir d'ajuntaments, de vegades fins i tot d'ajuntaments de barri, no? Doncs ara tenen un reconeixement legal. També una altra cosa, el tema de les autocaravanes. S'hi volen posar bastant seriosos amb el tema de les autocaravanes. Com sabeu, està prohibit pernoctar amb una autocaravana fora d'una zona delimitada. És a dir, tu no et pots parar aquí al carrer Casp i dormir, per molt xula que sigui la teva autocaravana a dintre. I, evidentment, el que no pots fer és treure les cadires, estendre el tendal... Pues que això hi ha gent que ho fa, aleshores... Està absolutament prohibit, fins i tot en les àrees de servei, extendre el tendal, treure cadires... Una cosa és una àrea de servei i l'altra és una àrea de descans. I, per tant, aquí s'ha de distingir entre aquestes coses.
1: Tot això, tots aquests canvis que ara dèiem, des de l'obligació per al que vagi acompanyant a la moto, de portar guants...
2: El gruix de les mesures, l'1 d'octubre. Però, en el cas dels guants de la moto, els vehicles de mobilitat personal, tot això s'aplicarà ja entrat al 2027. El 2027.
1: Val.
2: Però no sé per què. No sé per què, perquè jo crec que si el que es tracta és, i està bé que sigui així, de canviar una mica la mentalitat dels conductors, d'intentar imbuir d'una mica més d'empatia i de solidaritat a la gent, no entenc per què això no comença ja, francament, no ho entenc.
1: Que abans d'acabar hem estat parlant molt dels motoristes de les motos i tenim dades dramàtiques en relació a la mortalitat d'aquest ram dels motoristes, 67 dels 67 morts que fins ahir portàvem a les carreteres
2: catalanes. En portem 68 ja.
1: 68.
2: Ahir, última hora, n'hi va haver una altra. Ja.
1: 68 morts, 29 són... 29 morts, o sigui, 68 morts a les carreteres catalanes.
2: Correcte.
1: 29, per tant, ben bé la meitat, motoristes.
2: Sí, és allò que dèiem dels col·lectius vulnerables, no? Aquí, des del Servei Català del Trànsit, sempre s'ha parlat del motorista com a pertanyent a un col·lectiu vulnerable. En el cas de la DGT, és que fins ara no havia sortit aquest concepte de manera pública, no? I això ha fet que, per exemple, els fabricants de motos hagin agraït aquesta posada de negre sobre blanc de la definició del motorista com a col·lectiu vulnerable. Et donaré unes dades de flipar. 380.000 persones moren a tot el món cada any anant en moto. Amb accidents és molt bèstia. A Espanya, analitzarem un període molt concret. Del 2017 al 2024 hi va haver més de 300.000 ferits en accidents de moto i 3.682 morts. Això ha fet aquest període del 17 al 24 que a l'INTRES, que és un departament de la Universitat de València que es dedica a analitzar al trànsit i que fan uns estudis molt seriosos, hagin agafat aquest termini del 2017 al 2024 per fer un estudi molt, molt, molt interessant, no? Un estudi del qual en traiem moltes conclusions no gaire favorables a la moto. Però, atenció, també hi ha hagut d'alguna manera rèpliques a aquest estudi, no? I, per exemple, ara he vist un estudi que diu que la culpa no sempre és dels que anem amb moto. Atenció, perquè en 6 de cada 10 accidents, en 6 de cada 10 accidents de moto, aquests passen per la intervenció d'altres vehicles.
1: Vehicles. Que no és culpa teva, no?
2: I atenció, en un de cada 5 accidents amb víctimes a les vies interurbanes, les motos hi són presents.
1: En un de cada 5. Quin és el tipus d'accident més comú?
2: Hi ha un retrat robot, no? Un de cada 4 sinistres amb moto són de sortides de via. Un de cada 4, és a dir, un 25%. Però, en canvi, aquestes sortides de via concentren més del 40% dels morts. És a dir, que si et surts, tens un 25% de possibilitats, no? Però després tens un 40% de possibilitats de morir.
1: I aquesta sortida de via, entenc que és perquè et passes de velocitat, perquè vas massa ràpid.
2: No sempre, perquè fixa't, el 54%, i això és una dada que ha tret aquest estudi que a mi m'ha deixat ojiplàtico, perquè realment he flipat molt amb això, el 54% de les sortides de via són en recta. El 33% en revolts senyalitzats i el 13% restant en revolts no senyalitzats. Clar, sobta això de que siguin accidents mortals en recta, no?
1: Això és perquè vas massa ràpid, no?
2: Home, en recta, no sé, perquè et distreus, perquè no és normal, no? Un de cada quatre sinistres en moto són sortides de carretera, però atenció, com deia, només suposen, només entre cometes, quatre de cada 10 morts.
1: Quatre
2: de cada 10 morts. De què depèn aquesta gravetat? Doncs moltes vegades depèn de com està el voral, de com està la via, de com és la protecció. Perquè
1: I
2: moltes
1: de com
2: vegades...
1: vas tu de protegit, també.
2: Ah, això, evident. Però és que això ja ho dono per fet, no? Això que dius. Jo, quan algú em diu que va amb moto sense guants, no miro ningú, doncs no, has d'anar protegit. És invertir en seguretat, és invertir en vida, no? Tenir una bona protecció. Però si a la carretera hi ha tanca metàl·lica de protecció o no n'hi ha, la sortida de via pot ser més o menys lesiva. L'estat dels marges, això que us deia abans, no?
1: Sí. Per
2: què, no? L'estat dels vorals, dels marges, no? Això també pot convertir el que és una simple errada de conducció en un accident mortal.
1: I deies, hi ha retrat robot del tipus d'accident, sí, i del tipus de víctimes?
2: També. La majoria són homes, amb una mitjana d'edat de 42 anys. El 51,1% de les sortides de via passen en cap de setmana. El 34% de sortides de via nocturnes són mortals, passen sobretot entre les 3 i les 4 a la matinada, mentre cada dia ho són un 27%. És a dir, tu et pots sortir de la via de dia i no necessàriament això implica un accident mortal. Però en canvi de nit, no t'hi veus, no tens manera d'escapar d'algun obstacle. El 89,1% de les víctimes són els conductors de moto, no tant els passatgers. I, per tant, arribem a la conclusió que la seguretat dels motoristes es decideix abans, durant i després de la sortida de via. Abans, amb el tema del disseny de la via. Durant, amb una conducció responsable. Després, amb un bon estat d'aquests marges. I voldria acabar amb una dada que no podem obviar, Marina, una dada que fa referència a Catalunya. Catalunya, atenció, és la comunitat amb més sinistres en moto de tot l'estat.
1: Carai.
2: Per davant d'Andalusia i València. És normal, perquè també és on tenim més motos, no? Però, en canvi...
1: Xifres absolutes estem parlant.
2: Exacte. Però, en canvi, atenció a la dada, És la penúltima en accidents mortals. Molt per sota de la mitjana que hi ha a tot l'estat. Per què passa això? Perquè segurament aquestes vies estan més ben conservades, les proteccions són més respectuoses amb el motorista, perquè tenim més cultura d'anar amb moto.
1: Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies.
2: Que vagi tot molt bé.
1: I fins la setmana que ve.
2: Apa-li.
1: Adéu.
2: Adéu-siau.
4: Aquí Catalunya.
5: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura, Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta i si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
5: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo del Fo.
7: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
8: Hòstia, m'encanten!
7: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
8: Ho haveu sentit?
7: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la 1, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
5: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
9: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
1: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
10: Sí, què li fa gràcia?
1: No sé què li fa gràcia.
5: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
10: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
1: Anirien rapidet, no?
10: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
1: Sí.
10: Doncs això.
1: Esquilat.
5: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
1: Això que diré ara em fa especial il·lusió. Avui visita-la aquí a Catalunya, Anna Torroja.
11: No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. presenta ella mateixa.
12: Nací el 28 de diciembre del 59 y en Madrid.
11: És una cantant, cantautora i aristòcrata espanyola.
13: Marquesa de Torroja. Heredado de mi padre lo heredó de mi abuelo.
14: Colgado del cielo.
11: Que als 79 va deixar una mica abandonada la seva carrera d'econòmiques per formar part d'un grup.
15: Canción ligera nos llega de nuevo de la mano de José María Cano. Él viene acompañado a la guitarra por su hermano Ignacio Cano y para ayudarle también en esas dobles voces cuenta con la...

0: A l'estiu l'esport segueix donant molt de joc.
1: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
2: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
0: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Què t'hi jugues? Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
4: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
5: Aquesta és l'excepció.
4: Aquesta és
5: la teva dosi de joventut.
4: Sí, els dimarts a la 1 del migdia. M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
5: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
4: Però no.
3: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: Una de les raons per escoltar Ser Catalunya aquest estiu...
6: Per moltes persones serem més recordats pels del corren que no pas pels gossos.
7: I que fins i tot s'estudia a primària.
6: Ens han passat coses molt boniques, a més.
7: Digue'm, explica'm alguna.
6: No, des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs. Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia el corren, no?
7: Què dius?
0: Dissabtes i diumenges a partir de la 1, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: en tu.
1: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
2: Bona tarda, Gerard.
3: Molt bona tarda.
2: Gràcies per tornar a venir al llapis de memòria, i dic tornar perquè vas estar-hi ara fa 2 anys amb l'enyorat Òscar Moré.
3: Exactament.
2: I si estàs aquí és per un cúmul de coincidències. I hi ha una culpable o és gràcies a algú, que és la productora del programa, que és l'Amparo Pérez? Hola, Amparo.
4: Bona tarda a tothom.
2: A veure, què va passar que ha acabat amb el Gerard repetint el llapis de memòria?
4: Doncs jo estic treballant també un altre programa aquí a Catalunya i em van dir: Amparo, per demà has de tancar 2 trucades amb un sociòleg per parlar de com una es dutxa, que diu de la nostra personalitat, i una altra perquè torna sopa de cabra. A mi em van enviar telèfons, el primer sociòleg no podia, el segon tampoc, i parlo amb el tercer. I em diu: clar, Amparo, compta amb mi. I de sobte em diu: espera que et truca el meu repre. I jo: aquest sociòleg que té un repre.
2: Un sociòleg amb repre, eh?
4: I em truca i em diu: oye, ja que demà truqueu al Gerard per parlar de lo de la dutxa, també podeu aprofitar per parlar de lo de sopa de cabra. I li dic: no, no, tranquil, perquè per això estan buscant una altra trucada. I ahir el meu cervell, com que va dir: Gerard Quintana no és sociòleg.
3: Va col·lapsar, sí, sí. L'Amparo és una de les productores amb més personalitat que he conegut a la ràdio en aquests 40 anys que porto en aquest ofici. I, és clar, jo vaig rebre aquest missatge, dic: ostres, que interessant parlar de com és la personalitat de cadascú, depèn de com es dutxa. I com que sóc una persona curiosa, vaig dir:
2: endavant.
3: Doncs endavant. I li vaig dir a l'oficina, dic: m'han trucat per això. I diu: ah, doncs mira, podem aprofitar per parlar de l'aniversari del sopa.
2: O sigui, ningú es va estranyar, eh? Ningú
3: no,
2: va dir:
3: no,
2: ah,
3: no.
2: Sí, clar, el Gerard parlant de les
4: que dutxes. No, a mi el meu equip em va dir: com, però és que t'ha dit que sí. I jo: clar, és que m'ha dit que sí, jo pensava que era un sociòleg.
3: Doncs mira, no sé, llàstima. Porto tot aquest temps pensant: tant de bo hagués pogut parlar de
2: pots fer-ho ara,
3: de la dutxa.
2: Si vols parlar de les dutxes, si tens alguna cosa a dir, és del teu programa.
3: No, no, i vaig buscar informació i hi havia un estudi, no, que deia que depèn d'en què començaves, tenies una personalitat o una altra, o gent creativa es començava a dutxar i començava pel cap, pel cabell, i dic: doncs com jo, veus? Dic: coincideix. La gent que començava pel pit tenia una altra personalitat, segurament molt més reforçat al jo i a l'ego, no? I així anava, i vaig pensar: ens ho passarem molt bé.
2: I deia alguna cosa de la gent que només utilitza un sabó, no? Hi ha la gent que agafa el xampú i l'utilitza pel cos i tot, i hi ha gent que agafa el gel i també l'utilitza per tot. D'això vas sentir alguna cosa?
3: Això no vaig sentir res, però podríem deduir coses, no? De la importància que dones a l'interior o a l'exterior, saps què vull dir? En un moment donat, la gent que simplifica i utilitza el gel com a xampú i com a sabó de cos, o el xampú, que jo ho he fet de vegades, doncs, bueno...
2: Un dia un dia un altre.
3: Sí, exacte, és una qüestió de practicitat, no?, al final.
2: El que queda evidenciat és que l'Amparo té el cap com un timbal, pobre, no?, amb tanta feina... I també hem de dir que avui serà un llapis molt diferent al que vas fer, perquè, per cert, el podeu recuperar està a la web de SER Catalunya, i allà sí que amb l'Òscar vau parlar bastament de l'etapa del sopar de cabra i tot plegat. Però avui anirem més enrere, perquè la teva tria l'has vinculat molt amb la teva adolescència, la teva joventut.
3: Sí, és clar, quan et parlen, tria 8 cançons de la teva vida, no? I en tinc milions de la meva vida. Per mi la música ha sigut molt important i m'ha ajudat a ser com sóc i m'ha ajudat a superar entrebancs, que si voleu en podem parlar després, però la música per mi va ser terapèutica i salvadora abans de dedicar-me a la música. Aleshores vaig fer una llista de 100 cançons, però no havien de quedar 8. I he estat tota la setmana fent reducció, és com destilar un licor, no? Vas fent reducció o amb la cuina, una salsa, no? I al final et quedes amb allò i dius... Curiosament són cançons d'una etapa de la vida, d'adolescència pràcticament, i després, bé, intentant entendre per què, bé, he sabut i he llegit i he buscat... Que és l'etapa en la que tu et formes com a persona, tal com ets, no? Aleshores, aquestes cançons formen part de la teva construcció personal, no? I són perennes, no caduquen mai. Tot pot agradar una cançó de fa 5 anys i potser d'aquí 5 més ja ha quedat demodé, ha passat al calaix, no? Però aquelles d'aquells anys concrets, d'aquells anys de joventut, d'aquells anys de creixement, de formació, de construcció, són per sempre, no caduquen mai. I vaig fer proves i em vaig adonar que de les 100, una bona part, podríem dir que 80%, eren d'aquella etapa de la meva vida. I dic: veus, venint a un programa com el Llapis de Memòria, també aprens de tu mateix i aprens com t'has construït. I per mi la música és un... Va, forma part dels meus fonaments.
2: Doncs avui tornem a connectar les cançons del Llapis de Memòria del músic, escriptor i poder sociòleg Gerard Quintana.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: En setem a Ja ves a memòria del Gerard Quintana amb Night Train, de l'estadounidenca Ricky Lee Jones, que és una cançó que parla d'una mare que va amb el seu nadó amunt i avall, que té por que li prenguin el nen i que d'alguna manera es refugia en un tren nocturn. Gerard, Night Train es va publicar l'any 1979, quan tu eres un adolescent, deuries tenir uns 15 anyets.
1: Sí, exactament.
0: Et transporta aquella època?
1: Absolutament. Recordo, a més, el moment concret en el que vaig comprar aquest vinil i vaig ser feliç durant, jo crec que un mes llarg, escoltant-lo i sentint-me abraçat per aquesta música. Jo sóc d'una ciutat petita, ara potser ja té més... Però sí, a Girona...
0: S'ha engreixat, eh?
1: S'ha engreixat i llueix més i atrau a molta gent d'arreu del món, no? Sobretot ciclistes. I d'un barri petit dins d'aquella ciutat, que era el Barri Vell. Aleshores, era un barri humil en aquell temps, abans de la gentrificació que va fer possible també tota la rehabilitació d'aquell barri. Era un barri humil, un barri gris, un barri que feia pudor de pixum, un barri on vivien molts dels antics treballadors o les famílies d'antics treballadors de la zona del Mercadal, que és a l'altre costat del riu, no? Quan van anar tancant aquelles fàbriques, doncs bé, va quedar un nucli, diguéssim, de gent molt... un barri molt popular. No té res a veure amb el que és ara, no? De fet, quan hi vaig no reconec aquell barri. Ha millorat amb coses, però jo hi trobo a faltar aquella personalitat, no? Aquella proximitat. I bé, doncs, en aquell barri, un nano com jo, molt introvertit, de petit, amb molta timidesa, tenia ja aquella etiqueta. Aleshores, jo...
0: Quina etiqueta?
1: L'etiqueta de nen callat, de nen introvertit. Jo vaig ser tartamut durant uns anys.
0: Parlarem, sí.
1: Aleshores, hi ha coses que no pots fer, no? Hi ha coses que... No, ell no pot, no? Vull dir, jo no hagués cantat mai amb una banda a Girona si abans no hagués viatjat i hagués anat a altres llocs i hagués començat a cantar fora del meu entorn, perquè no em tocava, no? No era la persona per fer aquestes coses, no? Aleshores, jo somiava molt, i un dels meus somnis era viatjar, igual que els meus companys de classe, alguns... i amb els que mantenia més em deien, jo quan sigui gran donaré classes en aquest institut, no? O buscaven un espai dins de la ciutat on havien nascut i jo deia, doncs...
0: Tu volies estar en ruta.
1: Jo marxaré molt lluny. Jo vull, saps? Vull descobrir i vull descobrir-me, no? Fora d'aquí. I cançons com aquesta, bé, de fet, jo vaig estar amb els trens nocturns, em van salvar més d'una vegada. Quan més endavant, ja amb 17 anys, vaig començar a dir a casa que me n'anava d'acampada al cap de setmana i me n'anava a l'autopista i em posava a fer autostop. I de sobte, de vegades, em va passar una vegada que van passar 15 dies i jo estava il·luminat, anant a llocs on ningú em coneixia, fent coses que no s'esperaven de mi i que jo mateix descobria de mi, perquè aquella gent que coneixia, que anava coneixent, no tenia cap idea preconcebuda de mi i jo podia ser capaç de tot, no? I de sobte, recordo que un dia vaig dir, ostres, els de casa, us hauria de trucar.
0: I clar, no hi havia whatsapps ni històries.
1: No, vaig trobar un telèfon, una cabina i vaig trucar i vaig sentir l'alarma a les seves veus. On ets? T'estem buscant, on t'estàs? Jo vaig dir, doncs em sembla que això està a prop de la frontera entre Bèlgica i Holanda. Desgraciat, què fas aquí? Torna. I dic, bueno, doncs tornaré com pugui. I clar, havia de tornar fent autostop i si havia de tornar ràpid m'havia de colar els trens. I recordo que bueno, aquesta era una manera de tornar amb els trens nocturns, que és més fàcil passar desapercebut, entrar en un tren d'aquests que arribava fins aquí, a la frontera, i posar-te en un d'aquells compartiments, de vegades amb gent més gran, no? Posaves un abric a sobre i quedaves allà mig camuflat i aconseguies arribar, si no et feien baixar, després agafaves un altre tren, no? I per mi era tot això, era com realitzar el somni que jo visualitzava escoltant doncs cançons com aquesta, el Night Train, Sleeping in a Station, no?
0: Però ja, un moment, anem a pams. Tu no t'havies de treure una carrera, entrar a treballar a la caixa i estar allà tranquil·let tota la vida?
1: Això és el que desitjaven a casa, si vaig ser un malson per ells. Ara ho veig a molt distància i els vaig fer patir moltíssim. Clar, jo intentava complir el que ells esperaven de mi i sí, primer vaig apuntar a la universitat, vaig intentar, doncs, complir el seu somni més que el meu, no? Que era allò que n'hem pogut fer nosaltres, no? Tenir una carrera, donar-vos estudis, etc, etc. Però, uau, vaig fer un curs, un segon curs de periodisme, ciències de la informació.
0: I ja cap a l'Institut del Teatre.
1: I sí, no, abans vaig passar per... No, primer vaig deixar la carrera després del segon any, força desil·lusionat de tot allò. Era com una prolongació del COU, del curs que es feia al final del batxillerat per preparar-te per a la universitat. I després, doncs, això... Jo normalment treballava els estius per tenir diners per als hiverns, des dels 12 anys, en aquella època encara es podia fer aquestes coses, i a casa deia que no volien criar vagos, aleshores o estudiar a l'estiu o a treballar. I vaig començar a treballar, i aquell any em va fallar tot una mica. Em vaig quedar sense un duro, sense el suport de la família, perquè ells volien que jo fos un home de seny.
0: O tu segueixes un camí o et busques la vida.
1: Exacte, o fas oposicions a la caixa, com deies tu, una cosa segura per tota la vida. I em va arribar una carta amb un bitllet de tren per anar a fer el servei militar i me vaig anar a la mili. I després de tornar de la mili és quan vaig entrar a l'Institut del Teatre. I a la mili va ser on vaig començar a cantar. De sobte hi havia un grup de 4 o 5 tios en aquella companyia que estàvem a Recajo, a Goncillo, a prop de Logroño, una base d'aviació amb una base d'helicòpters, si estava helicòpters, a les FAMET, i es va llicenciar el que cantava i van dir, hi ha algun cantant per aquí? Van fer una crida i jo vaig aixecar la mà. No havia cantat en cap grup mai, però allà...
0: Que no estaves a Girona, ja no tenies cap etiqueta.
1: Clar, a Girona m'haguessin dit tu, però si no saps ni parlar seguit, saps què vull dir? I en canvi ja vaig aixecar la mà i em vaig posar a cantar. I així és com he anat afrontant la vida, no? Allò, almenys en aquell temps, no? Escapant-me de l'etiqueta que tenia en aquella ciutat petita, en aquell barri petit, com de nen que no podia fer certes coses, i bé, doncs sorprenent-me a mi mateix. Per això jo dic sempre que viatjar per mi no és anar a conèixer un lloc, un país, és anar a conèixer-me en aquell lloc, en aquell país. Sempre he descobert coses de mi així.
0: I de fet, objectiu complet, no? Perquè tu volies viure en ruta i has viscut bastant en ruta.
1: Sí, s'ha d'anar al tanto amb el que desitges i somies, perquè s'acaba complint.
0: Has pagat algun preu per això?
1: Un cert desarrelament, no? Saps? A vegades amb l'entorn diuen, però tu? I dic, doncs, he fet 27 mudances a la meva vida.
0: Són unes quantes?
1: Són unes quantes, sí. I de vegades hi ha gent que em diu, però ho portes bé? Perquè resulta que la pèrdua d'algú estimat, una separació, les mudances, són alguns dels principals motius de l'estrès, del desajust emocional, no? I jo ho he vist bé, i suposo que d'aquí un any i mig, faré la 28a mudança. Ho sento així, no? De fet, tota aquesta manera de somiar, de projectar-me, de viatjar, també anava envoltat de llibres. Em vaig enganxar també en aquella edat, als 14-15 anys, a la generació Beat.
0: Kerouac,
1: Ginsberg, Gregory Corso, Paul Bowles, també, fins i tot William Burroughs. I era aquesta impermanència, no? Aquesta, només existeix el present, i és el present intens, i tot l'altre és un miratge. Aleshores, bé, sí, suposo que ha tingut els seus pros i els seus contres, no? Però jo crec que té més pros. Jo sóc una persona que m'adapto allà on vaig i sóc feliç viatjant. Segurament és quan em trobo en el meu estat natural.
0: I això que vas amb rodalies, ara?
1: Sí.
0: I segueixes sent feliç.
1: És una forma de viatjar, també, eh? No et pensis.
0: Sí, i antropologia, és tot una mica.
1: Absolutament, però faig molts amics i com que hi ha molts retards i molts moments morts, bé, descobreixo acabes parlant amb persones, tens converses increïbles, i sí, també és una manera de compartir. No justificaré que rodar i és ha d'anar així, que és bo perquè així fem amics, no? Que seria una manera...
0: Depèn de la pressa que tinguis.
1: Sí, sí, també. Una vegada vaig anar a televisió, recordo fa un o dos anys, i em van preguntar on passes més temps tu, i vaig dir a Rodalies. I de seguida van fer com un somriure i vaig fer com una crida que aquell any la Marató de TV3, per exemple, es dediqués als usuaris de Rodalies, i em van prendre una mica com a broma, com si fos una broma frívola, però curiosament al cap d'una setmana sortia un estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que deia, parlava de l'afectació sobre la salut mental dels usuaris de Rodalies, l'angoixa, l'estrès diari, no? Aquesta incertesa, haver de sortir una hora abans, per si de cas, el que estem exposats, aleshores, sí, jo la lio de vegades, Rodalies.
0: Sí, crides fort.
1: Sí, sí, sí, sí. Fa... L'última vegada va ser aquí a Plaça Catalunya, després d'una hora i mitja d'espera, sense informació.
0: Hi ha els trens fantasmes aquests que de cop desapareixen.
1: Desapareixen.
0: Maçanet Massanes, sí, sí, ha marxat.
1: Sí, exacte.
0: On és?
1: N'hi havia tres, ja no sona la pantalla, no? I recordo que vaig començar a intentar esperonar la gent que esperava a l'andana. Jo normalment... molts em miraven com dient aquest se li està anant l'olla, no? Aquest s'està sonat. Però finalment vam arribar a un grup de persones, que érem 6 o 7, a dalt, discutint amb la persona de la guixeta que deia, jo no sé res, dic, pues que vingui un responsable. Finalment van venir els de seguretat i un dels que érem, un dels 6 o 7, deia, em va mirar i va dir, te n'has adonat que tots els que estem aquí hem corregut davant dels grisos? Per tant, tots teníem de 60 per munt. I li van fer també una,
0: sí, una reflexió generacional, sí. Aquí?
1: I això reforça i referma una teoria que tinc de fa anys, que és que la propera revolució no la faran els joves, la farem a tercera edat.
0: Ah, molt bé, us esperem.
1: Sí, el meu any, el 64, és l'any que va néixer més gent. Vam néixer 700.000 ciutadans a l'estat espanyol, només en un any. Tota aquesta gent d'aquí poc arribarem a ser pensionistes, i tal com veig la matemàtica demogràfica, serà impossible que ens cobreixin aquesta pensió, no? Aleshores, jo crec que aquest serà un dels detonants d'aquesta revolució.
0: Estarem aquí per veure-ho i viure-ho. Però ara deixem Rodalies i anem a fer autostop. Anem cap a Cadaqués amb el Pau Riba. Cadaqués.

0: Amarga amargura del disc Amarga crisi, sonant a Llapis de memòria del músic i escriptor Gerard Quintana. És un disc de Pau Riba, com dèiem. I aquesta és una cançó que parla de Cadaqués, o com podríem dir d'una altra manera, d'Ítaca. Eh, Gerard?
1: Sí. Sí, és una referència. Clar, previ als meus viatges ja fora fent autostop, que alguns els vaig fer encara sense tenir la majoria d'edat i colant-me per fronteres, i perquè no tenia.
0: Ja no es fa, no, autostop, em sembla?
1: No, es va deixar de fer i van començar a sortir aquelles pel·lícules de l'autostopista i, saps?
0: Hem vist massa capítols de crims, ja.
1: Crims, i sí, vam entrar en una etapa molt més desconfiada. Però era una manera genial de viatjar, eh? Hi havia els seus perills. Una vegada tornant de Cadaqués vaig haver de saltar d'un cotxe en marxa, precisament, en autostop. Perquè em va parar un alemany que em va començar a fotre mà al mig del viatge. Jo volia que em deixés a Figueres, ell volia que l'acompanyés a Platja d'Aro al seu apartament, i a poc em va posar mà a la cuixa i a l'entrecuix, i vaig posar la motxilla pel mig.
2: Hòstia.
1: El cotxe va fer un sotrac, va baixar la velocitat i vaig aprofitar per saltar amb la motxilla.
0: Vas fer mal?
1: Bueno, em vaig pelar els genolls, però...
0: Un parell de tombarelles, no?
1: Però sí, em va fer de coixí el
0: tros,
1: la motxilla. Però generalment trobaves gent guapa. El més difícil a l'hora de sortir per Europa era travessar França, perquè els francesos no et paraven generalment. Sí, és veritat, havies d'esperar que passés un belga, un holandès, un alemany, algun escandinau, i eren molt més oberts. Aleshores, el que jo feia sempre era buscar vies ràpides, sobretot no quedar-me mai en carreteres comarcals o petites. Una vegada em vaig a dormir tornant d'Holanda i em vaig a dormir amb un cotxe d'un belga, i quan em vaig adonar em va deixar en una carretera petita d'un poble que es deia Saint-Pierre-le-Moutier, i em va costar 3 dies sortir d'aquell poble, i un cop més em van salvar els trens, i a la cama em descobrien, em feien baixar i jo pujava un altre tren, i així anàvem fent. Però l'ideal era quedar-se en vies ràpides, i al final ja el que feia era no feia autostop, sinó que anava d'àrea de servei en àrea de servei, intentava convèncer algú quan ja veia, doncs, que aquest és enrotllat potser, i de vegades havia acabat a casa d'algú durant una setmana, d'algú que m'havia pujat amb cotxe, i que d'alguna manera, doncs, havíem connectat, i si me'n recordo, un poble que es deia Oudenaarde, a Bèlgica, amb una casa que era d'uns jardiners, d'una gent que vivien junts, així, força hipillos, i em van deixar fins i tot les claus, ells anaven a treballar, jo anava, feia el dinar, els hi feia unes amanides, alguna cosa que trobava per ahí anant a comprar, era la meva aportació, i era una forma molt, molt bona de comunicar-se. Després ens vam anar perdent com la ingenuïtat, però saps aquella complicitat entre els motards, per exemple, els motoristes, quan un motorista va i es troba algú tirat, un altre motorista per la carretera, hi ha una... o els camioners, es feia abans també, no? Doncs entre els peluts també hi havia aquesta...
0: Entre els hippies hi havia això.
1: Aquesta complicitat, i per tant, veies un pelut i sabies que era de la teva tribu.
0: I els peluts de Catalunya estaven a Cadaqués?
1: Els peluts de Catalunya estaven a Cadaqués. Recordo que hi havia una illa, o illa d'en Santís, que n'hi deien, que hi havia molts hippies, molta gent allà vivint, com ocupant la illa, vivint d'una forma força, força lliure, no? Hi havia el referent també del Pau, no?
0: Que era Pau Riba, sí.
1: Pau Riba, que part de Formentera, on també vaig anar i gairebé havia acabat vivint al costat, doncs Cadaqués era un altre dels seus nuclis per família, perquè hi tenien casa, la relació amb Dalí, tot allò que ens enlluernava. I recordo perfectament que era com un destí mític, i jo vaig passar molts moments molt bons, també passant una mica de gana amb allò que et donaven. Recordo el pare aquest que han tancat, el que estava a la platja, allà davant de la platja, el boi que ens donaven a vegades mig entrepà perquè ens veien famolencs, o ens alimentàvem de cafè, que era l'únic que teníem. Però sí, hi havia tota aquesta màgia, no? I recordo l'estiu que va entrar la Guàrdia Civil a l'illa d'en Santís i va desallotjar tots els peluts.
0: Tots fora.
1: I tots fora, tots allà al passeig. Era un número i nosaltres estàvem entre ells. Jo potser tenia 15 anys, una cosa així, o 16. I de sobte, no sé, sentia part d'alguna cosa que em donava força, una certa llibertat, una manera diferent de fer les coses, no? I sí, Cadaqués, i a més aquesta cançó, que després vaig saber dels significats i vaig saber qui era l'Amarga i qui era la Cris. I Amarga Cris era un títol que parlava de dues dones que d'alguna forma tenien en aquell moment el cor del Pau en conflicte, no? I vaig conèixer el Pau i vaig passar, quan em vaig separar, recordo, vaig passar moltes nits a casa seva, Tiana, i em cantava cançons per dormir-me. I tota aquesta màgia que encomana, doncs, per mi aquesta cançó, potser el disc més mític és el Dioptria, no? Molt anterior, de quan ell era molt jove, aquell doble disc, però per mi aquest disc, i a més amb el Toti Soler a la guitarra, un dels músics més excel·lents que hem tingut, penso, en aquest país, i amb aquesta personalitat, però aquesta cançó i aquest disc, a part d'aquest vincle amb Cadaqués, em va acompanyar en molts moments de desamor. I jo en aquella adolescència no és que lligués gaire, saps? Vull dir...
0: Però també hi estaves en ruta una mica, no?
1: Sí.
0: Quan tocava com consolidar una relació, llavors tu...
1: Sí, sí, sí.
0: Marxaves.
1: No, no durava gaire, és veritat, eh? És com... Vam tenir una relació amb una... No, bé, la primera relació així llarga, que va durar uns quants anys, però totalment intermitent. Saps? No duràvem més de 2 setmanes, 1 mes, i després ens ho deixàvem i després tornàvem, estàvem ni contigo ni sin ti, aquella frase, no? I curiosament hem quedat per veure'ns el proper mes de gener.
0: Mira.
1: Vull dir que la vida, tot el que es viu en aquell temps, tard o d'hora et retroba, saps? Perquè això, perquè te n'adones que ets el resultat bàsicament de, en bona part, d'aquests moments, d'aquells anys.
0: Que tu ara ens deies que eres un nen ultra tímid, i sobre això de timidesa...
1: Fins als 12, uau, vaig tenir molt de conflicte.
0: T'he llegit dir una afirmació que m'ha cridat molt l'atenció, que deies que l'escenari és pels tímids.
1: Sí, sí. No tots els que es pugen a un escenari són tímids, també hi ha gent que és purament exhibicionista, però sí, sí, ho vaig anar descobrint amb el temps. Jo vaig pujar per primera vegada a un escenari amb 13 anys, segurament, a l'últim curs de l'EGB, a fer de rei blanc, no? Per Nadal, allò que es feien de pastorets i tal, no van fer pastorets, van fer una altra cosa, i ja vaig trobar que, ostres, estava dins d'un personatge que no era jo i que em permetia també fer coses com que jo no hagués fet mai. I allà vaig començar a fer, em vaig apuntar a una companyia de teatre que necessitaven gent, es deia Inteatrex. Recordo que la primera obra que vam fer era Ricard III de Shakespeare, hi havia molts extras, vaig començar a aguantar la llança allò de fons, en el fons de l'escenari, i a poc a poc
0: vas anar creixent, eh?
1: Vaig anar creixent, em van donar un paperet, després de seguida molt breu, un missatger que entrava a l'escenari i deia: senyor, us porto un missatge del duc de Yorkshire, per exemple, no? I em vaig quedar en blanc aquell primer dia, vaig mirar el públic, les llums m'enlluernaven, vaig quedar totalment en blanc, no sabia el temps que havia passat, vaig sentir una empenta que m'agafaven el paper i em deien: ah, em porteu el missatge del duc de Yorkshire, i em feien fora de l'escenari, i vaig quedar en xoc, i allà va ser com un repte, no? I a partir d'allà, al cap d'allà d'un parell o 3 mesos, ja tenia un petit monòleg de Tyrrell, un personatge que matava els dos prínceps plantagenets, bé, tota una pel·lícula, no? I allà me'n vaig adonar que els escenaris eren plens de tímids, i més quan vaig anar a l'Institut del Teatre, també, on vaig coincidir amb gent com el Jordi Mollà, o l'Ariadna Gil, o l'Esther de Teatre, etc. I sí, el Jordi Mollà, allà on te'l veus, era molt tímid en aquell moment, recordo. Fins i tot l'Ariadna, que va repetir curs perquè li costava treure la veu, se l'empassava, es quedava com... També era molt jove, tenia 18 anys.
0: Clar, l'escenari és un lloc on tu pots deixar de ser tu.
1: Exactament, i de sobte, a través d'un personatge, a través d'allò que no ets tu, a més tens un text, fins i tot en molts casos, sobre el que recolzar-te, pots fer allò que tu no ets, que tu no et veus capaç de fer, que tu no t'has atrevit a fer, que tu no has gosat fer, no? I uau, és una obertura i una expansió molt bèstia. A mi em va anar molt bé, i vaig descobrir, i després amb la música també he descobert molts tímids frontmans, no? D'aquests que abans de pujar a l'escenari igual es tancaven al lavabo durant mitja hora perquè tenien por d'exposar-se, no? Però després hi ha aquell clic, no? Bé, sí, companys com el Josep Tió, el nostre
0: guitarra,
1: sí, amb el que he treballat sempre, no li agrada exposar-se, no? el Lluís Gavaldà, me'n recordo, quan coincidíem en aquells anys, on estàs, en Lluís? Ha de sortir a tocar i estava allà, tancat, intentant agafar les forces per exposar-se i afrontar el públic, no? I tanta gent, sí, l'escenari és dels tímids, sí.
0: Tu abans ens deies que la música t'ha sigut terapèutica, que parles de quan, del tartamudeig, per exemple. Tu, gràcies sí. a la música, aconsegueixes sortir d'aquí.
1: Sí, va ser molt instintiu, molt intuïtiu, perquè la música sempre m'emocionava. Aquesta cançó que estem sentint de fons, per exemple, el Seirin Sou de Murray Head, és una cançó que jo vaig sentir un dia a la ràdio de la meva mare, que ella cosia a casa quan no estava fent feines fora, netejant oficines o coses, o escales de altra gent, i de sobte, uau, és com si tot s'il·luminés, tot d'alguna forma agafés una força i una presència increïble, i era la música que ho transformava. I recordo aquesta cançó del Murray Head, que vaig tardar temps fins que vaig aconseguir saber de qui era, perquè...
0: Clar, o t'ho deia el locutor...
1: Exacte.
0: O anaves...
1: O l'enganxaves a la
0: fotut.
1: Meitat, i després al final no deien de qui era.
0: Sí, tu estaves aficionat a una cançó que no sabies
1: que
0: com...
1: Que no sabíem.
0: Si la deuries gravar amb un caset o alguna història...
1: Això em va passar amb el Dream On dels Aerosmith, que la vaig gravar a començada i em vaig passar 3 anys fins que vaig aconseguir saber de qui era aquella cançó. No teníem el Shazam. Aleshores, bueno, ensenyant-li a gent, preguntant, i un bon dia algú et diu, ah, això és això, no? I el Murray Head, que també va fer d'ajudes en el Jesucrist Superstar, la pel·lícula, que a mi va ser una pel·li que em va impactar moltíssim. Als 12-13 anys vaig aconseguir que la meva mare em fes un paper per al col·legi, dient que anava al metge, i m'acompanyés a veure la pel·li, que només era per majors. I això és molt difícil, que la meva mare em deixés fer
0: la Narcisa,
1: eh? La Narcisa, la vaig taladrar moltíssim. I sí, en aquella època també, doncs això, aquella etapa de tartamudesa. Aleshores em vaig adonar que a mi m'agradava cantar sobre els discos que escoltava. Tenies els vinils amb aquelles carpetes grans amb les lletres, i me n'adonava que cantant damunt la música no m'encallava, no em quedava, no caquejava, no em quedava sobretot les P's, les Q's, totes aquestes lletres més de cop, no? M'enganxaven allà, el cap m'anava molt de pressa, i em vaig passar un any i mig, jo crec, tots els temps lliures que tenia cantant sobre els discos, mentre la meva mare em deia, desgraciat, els discos no et donaran de menjar, estudia.
0: Doncs mira.
1: I sí, no vaig aconseguir que em portessin tampoc un logopeda ni cap lloc d'aquests, que i com a molt un clatellot, i et deien, parla bé, coi. I la música, clar, la música em va compassar, em va donar el tempo, em va donar la pausa, em va fer entendre moltes coses, i li dec tot en bona part o molt, no? Aleshores, bé, sabia que al final tindria una relació amb ella d'una manera o una altra, com de matrimoni. El que no em pensava és que acabaria sent cantant d'un grup. No m'havia preparat per això. Jo el que volia era ser escriptor, i el primer que vaig fer per la música va ser escriure lletres, perquè els companys no esperaven de mi a Girona. Quan jo vaig tornar de l'Emili, que allà ja havia cantat, clar, a Girona no esperaven que jo fos cantant de res, i em van demanar lletres per cançons, perquè jo sí que escrivia en fanzins, en coses, bé, la paraula per mi era important, i vaig acabar cantant-les, i vaig acabar...
0: Fixa't tu.
1: Cantant amb una banda.
0: Va, escoltem una mica el Seirin Sou.

0: Gerard, com és que et vas decantar pel periodisme en una primera instància? Perquè per entrar a la Caixa, periodisme no, eh?
1: No. La Caixa era el pla B dels de casa. A més, va haver-hi un veí que ho va fer. I mira, recordo encara fa uns anys que em va dir, mira, en Casamayor ja s'ha jubilat, no? Dic, però si té 50 anys. Hi ha prejubilació de la Caixa, ho veus? Si m'haguessis fet cas.
0: I tu, quina il·lusió.
1: I jo l'últim que vull és jubilar-me. Espero poder treballar fins que em mori, saps? Tot el que faig m'agrada, no tinc ganes de deixar-ho. I bé, la pregunta que em feies era... Per què
0: et decantes en periodisme?
1: Per què em decanto en periodisme? Perquè era una forma d'escriure i d'estar de viatge, d'estar en ruta. O sigui, vaig pensar filologia, filosofia... Em veia tancat dins d'un lloc i, en canvi, periodisme, allò que tots ens imaginem ingenuament, no? Voltarem pel món... Però mira, ara, curiosament, fa una setmana i poc vaig estar... amb un projecte de la Universitat Autònoma que porta el Santiago Tejedor, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i ell s'encarrega, juntament amb un altre, professor del Departament de Periodisme de Viatges. I, per tant, hem reconnectat d'alguna forma, no? Hem estat una setmana pràcticament a la zona de l'Atlas, al Marroc, reformulant

0: viatge, les vaig fer en llocs llunyans i després, a partir dels 50, ja vaig començar a escriure llarg, que dic jo, no?
1: Les novel·les.
0: Les novel·les, que és el que jo volia ser, el que jo volia fer quan era un crio.
1: I portes tres, no, ara mateix?
0: Sí, estic
1: Estàs amb la quarta.
0: Preparant la quarta, sí. M'he volgut donar més temps, perquè per mi també m'és estrany allò d'escriptor i músic. Jo no em considero res d'això.
1: I que, bueno, clar, tu...
0: Sóc un aprenent de tot això. I a cada treball que faig aprenc alguna cosa més, no? I després la vull aplicar en el següent projecte.
1: Aquí ho apliquem de l'ofici del que cobres, ets això. Llavors, si cobres de la música, ets músic. Si cobres dels llibres, ets escriptor.
0: Doncs sóc músic i escriptor, però em considero aprenent de les dues coses.
1: Això és un altre tema. Que tu vas anar a l'Institut del Teatre, entres a la segona, si no m'equivoco.
0: Sí, entro a la segona, perquè la primera venia de l'Emili i em vaig tirar de la moto i vaig anar sense preparar-me massa amb un monòleg de Chekhov d'un vell actor retirat que torna a entrar al teatre i rememora tota la seva vida. Jo tenia 19 anys, 20.
1: Estava mal triat.
0: I em van dir, però animal, què has fet, no? I em van un professor que es deia Laosa, que hi tinc molt bon record, em va recomanar alguns llibres perquè m'inspirés, i el segon cop vaig triar el Cimbalí de Shakespeare, que era un,
1: aquí sí,
0: un personatge molt més afí a mi, i aquí em vaig entrar, sí. La primera vegada vaig passar la primera setmana, però la segona em van tombar, sí. Aquell monòleg era, clar, jo no podia ser un vell de 70 anys que ha viscut tot, no?
1: Que em fa gràcia perquè fa poc va passar pel programa l'actor Santi Ricard i va triar l'Empordà i ens va dir, la trio perquè tinc una anècdota, i era que vau coincidir un dia al vestidor, que sí. Hi havia taller, que era quan mai ningú fallava.
0: Exacte, ell feia un curs més que jo.
1: I tu t'estaves canviant i et diu, però tu no vas al taller, i vas dir, no, que tinc un concert amb un grup que estem començant, uns tal Sopa de Cabra, i ell, que és un visionari, us va dir, amb aquest nom no arribareu enlloc.
0: Sí, això ens ho va dir ell, i més d'un, recordo. Clar, clar, jo no vaig poder acabar l'institut perquè aquell joc de caps de setmana es va convertir en el centre de la nostra vida, de sobte. I recordo que a part del Santi vaig conèixer més gent, el David Bages, el Marc Martínez, etcètera, etcètera, que també feien un curs més. I un altre dels que també ja sortia de l'institut quan jo entrava era el Carles Sabater, del SAU. Aleshores, jo aquell primer any no vaig entrar, després em vaig preparar una mica al col·legi de teatre que estava al costat, sí. I la gerència, qui portava l'oficina d'allà, era una noia que es deia Gisela Cren, que ja és morta, que ha fet de...
1: Directora de càstings, molts anys.
0: I en aquells moments era parella del Carles, sortien junts, i jo, bé, també, bueno, no vam ser nòvios, però de vegades sortíem amb una noia de Vic, que es deia Marianne, que va acabar a la Fura dels Baus, i recordo que una vegada vam sortir i una vegada vam anar al cine tots junts, tots quatre, després a prendre alguna cosa, i parlant, dic, sí, estic, mira, he començat a fer coses amb uns tios de Girona, i encara no es dèiem Sopa de Cabra, es dèiem The Ninyin's Mine Workers Union Band, la banda de treballadors,
1: sí,
0: de la banda del sindicat del Ninyin, exacte. I ella em va dir, doncs jo he conegut un músic de Vic i havia anat a fer un programa pilot per TV3, que al final no es va fer, però hi va fer una entrevista i era el Pep Sala, o sigui que abans de començar tot, quan tots dos somiàvem en ser actors, ens vam conèixer i després, mira, la vida ens va portar cap a una altra banda. Vull dir que sí, el Santi, me'n recordo molt, a més, del Santi Ricard, i sí, estava tirant tota la meva il·lusió per la finestra, però no sabia el que havia de passar després.
1: I com tu dius, l'espina del peix de tot el que fas és la paraula, i suposo que aquest és el motiu que el teu llapis de memòria també haguem trobat a Paco Ibáñez.
0: I tant.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau. Ah, sí.

0: como tú al poema del poeta exiliat León Felipe León i musicat pel cantautor Paco Ibáñez. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Gerard Quintana, que crec que això és un dels teus primers concerts anant tu sol.
1: Em posa els pèls de punta aquesta cançó. Sí, és emoció pura. Sí, sí, em vaig... Tocava al Teatre Municipal de Girona, no vaig trobar ningú per anar-hi i ni els de casa, i vaig anar, no sé quan, si tenia 15 o 16 anys o 14, una cosa així, i em va impressionar moltíssim, molt, molt, molt. I aquesta cançó especialment, clar, aquesta cançó parla d'una Rolling Stone, d'una pedra, saps? El concepte d'una pedra del camí, no? Una pedreta. Com diu després, una piedra que no sirve para ser piedra de una iglesia ni de un palacio ni de una audiencia, no? Però serveix per ser piedra d'una onda, no? Aquella onda amb la que David va tombar Goliat, per exemple, no? I aquesta idea de després de Rolling Stone, no? Del Like Rolling Stone de Bob Dylan, dels Rolling Stones, que ens van ajudar a donar nom a la banda, no? A Sopa de Cabra, vam treure un disc dels Rolling, que es deia God's Head Soup, Sopa de Cap de Cabra. Aquesta idea de ser una pedra viatgera, d'una pedra petita, insignificant, també forma part d'aquesta construcció de joventut, no? D'aquesta... Tot lligava, no? Les lectures de la generació Beat, aquestes cançons... Que aquest somni de viatjar pel món, de descobrir-me en cada sortida, no? I de sobte aquesta cançó ho explicava tot, i és un poema dels anys 20, molt anterior a que el Dylan el 65 fes aquella cançó que també parlava d'una pedra del camí, no? O de que els Stones es posessin aquell nom, i ho trobo fascinant, és inspirador. I bé, amb el Paco Ibáñez vam tenir una trobada una vegada amb una xerrada a la Universitat de Pompeu Fabra, recordo, i esclar, ells van rebre la influència francòfona, com Serrat, com tota la gent de la Nova Cançó, Brassens, Brel, Leo Ferrer, tot allò, i nosaltres més endavant ja com la gent del grup de folk de finals dels 60, Pau Riba, Sis, etcètera, etcètera, vam rebre ja la influència americana, no?, del món anglosaxó, Dylan, etcètera, etcètera. I recordo que quan vaig començar a parlar després d'ell, va dir, ja estan los yanquis, no? Com dient, saps, aquest punt antiimperialista. Tot i que França també havia sigut un imperi, no?
0: Bueno, cadascú amb la seva generació, clar, això clar, sempre ha sigut clar. Així.
1: I després vam anar a fer una cervesa a Rambla Catalunya, seguia la discussió, i mentre parlàvem, en un moment donat, una senyora es va aixecar d'una cadira i jo estava tan al·lucinat d'estar parlant amb el Paco Ibáñez, que de sobte em diu, estiguis quiet, no? I amb un diari em va fumbre un cop damunt del cap i tenia una aranya immensa damunt del meu cap.
0: Què diu?
1: De fet, l'endemà, sí, sembla que m'ho estic inventant, però és cert, l'endemà van tancar una sabateria de Rambla Catalunya perquè van trobar una taràntula. Jo tenia una taràntula damunt del cap, que no sé d'on havia vingut, però ni vaig fer cas, vaig seguir parlant amb el Paco i em va dir, esto te pasa muy a menudo? I després amb el temps vaig pensar, ostres, mira, Bob Dylan, no?, perquè era un dels temes de discussió, el primer llibre de Bob Dylan es deia Taràntula. O sigui que
0: està tot lligat, aquí.
1: Està tot lligat.
0: Que, per cert, Gerard, continues pensant que allò del rock català no existeix? És una cosa que es van inventar els mitjans?
1: Era l'etiqueta, saps?
0: Si tu sempre has estat fugint d'etiquetes.
1: Sempre, i ho continuo fent, i sé que la tinc, i per molt soc la caricatura del rockero, i sí. Veus el Polònia, i... Bonim, abrit! Saps allò, fent el tal, i dius, que lluny que estic d'això, no? Però, bueno, sé que per... Bueno, som etiqueta, no? Necessitem encasellar-nos a llocs, no? Sí, sempre fugint de les etiquetes, és veritat, és com una rebel·lia. A casa ja m'ho deien, eh? Tens l'esperit de la contradicció des de molt petit, i només falta que em diguessin una cosa perquè jo em rebel·lés contra aquella cotilla, no? Contra allò que t'atrapava i que t'encurseta.
0: Tot i que també hauria de ser com un motiu d'orgull, no? Per exemple, el mític concert del 91 amb Sopa, Pets, Sau, Sang Traït, allò va ser com l'hòstia. Jo, tota la gent d'aquesta generació, que no és la meva sinó la dels meus pares, allò va ser la bomba. Anar allà eres un privilegiat.
1: Ho sé, però ostres, a vegades he pensat que ojalà no hagués fet aquell concert.
0: Per què?
1: Perquè va ser com l'oficialització d'un moviment que havia nascut a comarques d'una forma molt espontània, lliure, entre la gent. Sobretot en aquell concert ens van posar l'etiqueta de Generalitat de Catalunya presenta, no? i van passar a ser com un invent del poder, saps què vull dir? Sí, que, que després anàvem a Madrid, anàvem a altres llocs i deien, ah, los grupos de la Generalitat, no? I dic...
0: Sí, sents que el sistema us va assimilar.
1: Sí, allà, allà, exactament. És una reflexió que faig. A mi m'hagués agradat anar a les cubetes de discos de les botigues i trobar el nostre disc amb el dels Stones, amb el de Lou Reed, amb el de Telefon, el grup francès, la gent que feia rock, no a la, a la cubeta de la música en català. Estaven barrejats amb grups que no teníem res a veure estilísticament. Era una anomalia, no? I per tant m'hagués agradat més l'etiqueta de rock en català, en tot cas. Però el rock català també teníem aquesta discussió. El Loquillo, me'n recordo que deia, ens trobàvem i em deia,
0: la de sempre, aquesta és,
1: anem a fer un front comú del rock, i és per sobre d'aquestes divisions que ens fan, no?
0: És com la de literatura en català o literatura catalana.
1: Sí, també, i entenc els que diuen una cosa i l'altra, però també entenc, a mesura que passen els anys i passa la vida, que el poder sempre juga a dividir-te. Ens divideixen en generacions, no? Els X, els Z, els tal, els boomers, ens divideixen en gèneres, ens divideixen en subgèneres, ens divideixen per països, ens divideixen, soc millor perquè he nascut aquest poble i els dels costats són uns cabrons, i saps què vull dir?
0: Etiqueta, etiqueta, etiqueta.
1: I aleshores dic, hòstia, si superéssim aquestes divisions, el poder tremolaria, ho tindrien clar, aquests quatre que ho tenen tot, no ho tindrien tan fàcil, perquè estaríem tots units, saps què vull dir?
0: Estàs preparat per la gira del 2026, que celebreu els 40 anys de Sopa de Cabra? Sí. I teniu molts concerts, eh?
1: Sí, en tinc moltes ganes. Era un dubte aquest que teníem, de si fer un concert, dos, saps allò, algo com una festa d'aniversari, però tinc moltes ganes d'escenari. I quan més passa el temps, més, no? És com saber que de la mateixa manera que quan tens 15 o 20 anys et creus immortal i sembla que la mort no va amb tu, que viuràs sempre, que no hi ha res que et pari, ara sé molt bé que tot és finit, també, no? Tot i que sé que el temps no existeix, que és una pura manca de percepció nostra com a la nostra espècie i d'altres, no? Que percebem el temps com una cosa lineal quan no és així, i de fet la quàntica i l'univers ens demostra que el temps és relatiu i és circular, no? Però sí, sí, valoro molt, doncs, això, sentir-me molt, molt amb capacitat, no? Sentir-me amb molta força, amb molta energia, i sé també, quan projecto els llibres que vull fer, no? Sé que no podré fer tots els que tinc al cap, no tinc prou temps. Aleshores, vull triar molt bé el que vull fer, cada cosa, no?
0: Però també t'ho pregunto perquè t'he llegit dir que la repetició et consumeix, que et va minvant mica en mica la il·lusió. Clar, tu, al final, no sé si és repetició, però saps que cantaràs...
1: La rutina.
0: Ah, val, sí. O sigui, canta el Far del Sud. Moltíssimes vegades no et minva la il·lusió.
1: No.
0: Dic el Far del Sud, com puc dir el Boig de la Ciutat, sí. O les que entenc que cantareu a la gira dels 40 anys.
1: No, perquè cada una d'aquestes cançons és diferent per cada un que l'escolta.
0: Cada vegada és diferent.
1: Per mi, les cançons que al final han quedat i que podem cantar i que tothom vol escoltar són cançons que parlen de coses molt viscudes, parlen de coses que són fonamentals a la meva experiència, a la meva vida, per exemple, no? Les lletres parlen de coses que he volgut compartir, i potser d'una manera una mica hermètica, de tal manera que per mi tenen un significat, però per al públic, per cadascun de les persones que ve, pot tenir el seu. I això fa que cada cop sigui diferent, també. I que cada vegada que la canto i miro les cares de la gent, veig que estan vivint algú tan potent com el que jo visc, no? Per tant, no és repetició. La rutina és el que més més em mata, no?
0: Que ara dius això i de que amb les teves lletres t'has explicat de manera hermètica, i crec que hi ha una cançó que has aconseguit que connectin tots nosaltres, moltes, però amb el que tu volies explicar, que és Seguirem somiant, que és una cançó que tu fas quan mor el teu pare, i que jo l'he escoltat a molts funerals, entre ells el de la meva mare.
1: Seguirem somiant?
0: Sí.
1: Sí, és una cançó que, clar, i també era l'amor del Ninyín. N'hi ha un altre, que és Solstici, que també parla de la pèrdua d'algú estimat concretament, no? I un altre que es diu Caic. Tinc diverses cançons que parlen de la pèrdua d'algú que et trobes a faltar sempre més, o d'algú que perd algú molt important i les paraules que li pots dir no serveixen per per ajudar-lo, no? I al final fas una cançó. I aquesta sí, seguirem somiant, és cert. Bé.
0: Crec que hem connectat tots amb aquesta cançó, que no sé si et sembla una bona cançó per acabar, ja que ens han sobrat quatre i hauràs de venir un altre dia, també.
1: És que m'enrotllo com una persiana.
0: No, i és meravellós escoltar-te. Et sembla si acabem amb Seguirem somiant?
1: Em sembla preciós, sí.
0: Doncs, Gerard Quintana, ha sigut un plaer reconnectar les cançons del teu llapis de memòria.
1: Gràcies, una abraçada forta.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: No sabem què faràs aquest estiu, però sí sabem 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
1: Vale.
0: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Delfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
2: Dale, vinga, adéu.
0: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: Així es dona treva la Màriam Maturana, ànima de la Pija i la Quinqui.
4: Yo realmente me doy tregua siguiendo para adelante, aunque parezca contradictorio, pero sí, me he dado cuenta que es un poco así, de sigue para adelante, porque como no es tan importante, creo que no hay mayor tregua que darte cuenta de que todo es relativo y que no queda otra que para adelante como la talicante.
5: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
6: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
7: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
8: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
9: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
6: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
10: Què t'hi jugues?
6: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Julián no, però Rodri, ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí.
1: Muy contento de llegar, ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda aportar.
0: Nil, el tenim des d'ahir al vespre, que el vas anar a rebre a l'aeroport, i aquest matí era revisions mèdiques, signatura de contracte i pendents de l'anunci i presentació que ha de ser avui mateix. No?
2: De moment, el que sabem és que va arribar, que va descansar a l'hotel, que no va marxar ni a sopar, que avui, abans de les 9 del matí, ja estava a la ciutat esportiva per passar aquesta revisió mèdica. De la firma del contracte i de la presentació, de moment, en continuem esperant detalls. A aquesta hora, a les 12:25 del migdia, el club continua insistint en que la idea és poder-lo presentar avui, però no tenim horari. Ara ja, des que va passar allò amb Gordon, que va haver de passar mitja jornada, una jornada laboral sencera, esperant la presentació, ara s'ha canviat el format i si la cosa no està clara, doncs s'esperen i quan falta mitja horeta t'avisen i tots cap allà.
0: El documental del triplet del Manchester City, a mi hi ha dos moments que em van cridar l'atenció. Un és en un moment de mala ratxa, de crisi, de que l'equip es despenja de la lluita per la Lliga, i aquest moment de Rodri en un vestidor. Si volem la Premier, l'hem d'agafar així, agafa una d'aquelles capses metàl·liques, la comença a colpejar, agafa fort, o una altra que s'està vestint i deixa anar una frase com aquesta.
3: This is what the people has to realize, that today I'm the king.
0: Això és el que la gent ha de saber, que avui sóc el rei, amb una jerarquia, amb una autoconfiança, per tant, més enllà de tot el que hem anat analitzant futbolísticament, el Barça està fitxant un líder.
4: Bueno, bueno, pero el líder es mi hijo, ¿eh? A mí no me vengáis con tonterías.
0: Un líder que va veure créixer
4: no con tonterías.
0: En aquell vestidor de Manchester, el Carles Planchar. Què tal, Carles, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Pel poc que hem pogut veure en aquest insight, i tu ens ho confirmaràs, Flick està fitxant un d'aquells jugadors que demanava amb jerarquia de quan la cosa dintre el camp es torça, necessites que algú agafi les regnes, algú a qui mirar, algú a qui donar-li la pilota, algú que foti un crit... Vaja, no sé si algú millor que Rodri, no?
5: Exactament, jo penso que és el que podrà portar el Rodri. Ell ja reclamava, el Hansi ja reclamava des de feia temps, des de la marxada d'Iñigo, que faltava gent amb pes en el vestidor, gent de lideratge, gent que en un moment donat, no només en el vestidor, sinó dintre del camp, pues marqués una mica aquesta pauta, i jo penso que el Rodri ho pot fer-ho, i realment crec que el seu rol principal serà aquí per venir-ho a fer.
0: De fet, l'Anna Paret parlava fa uns dies amb el Martí Pere Arnau a la graderia i li explicava que quan va arribar, fins i tot, algun dels pesos pesants d'aquell vestidor li van haver de dir: noi, calma't, calma't que acabes d'arribar.
5: Sí, va arribar molt jove, amb molta empenta, amb molta energia, però clar, llavors en el vestidor del City hi havia molts pesos pesats, hi havia Fernandinho, hi havia Gundogan, hi havia el Kun Agüero, hi havia molta gent que li va haver de dir: bueno, a poc has de fer el pas, has de madurar, has de fer totes les fases del teu creixement, no? I bueno, això demostra la personalitat que tenia, l'energia positiva que tenia, venia per demostrar que era un dels millors jugadors del món, i al final ho va aconseguir-ho, i això suposo que és el que l'ha fet arribar fins aquí, i ara pues, jo penso que pot ajudar moltíssim a precisament amb el talent que té de jugadors joves al Barça, doncs poder arribar que explotin, que millorin el seu rendiment, i a nivell col·lectiu d'equip pues, poder arribar a veure si som capaços d'aconseguir competir ja a Champions, que fa molts anys ja que no la podem competir, no?
0: Com van ser aquests passos de maduració? Què recordes tu del Rodri que arriba, el Rodri que marxa, com... És a dir, si ens haguessis d'explicar amb algun anècdota, il·lustrar-nos algun moment, mira, aquest moment és quan veus que el Rodri, pam, fa la clau de volta.
5: No, jo crec que va començar així, va venir molt jove, la seva qualitat era una qualitat innata, a sobre té un poderío físic considerable, vol dir que es va acoplar molt ràpidament a la Lliga Anglesa, perquè la Lliga Anglesa és molt exigent a nivell físic. Però clar, també de la mateixa manera que va arribar la primera temporada, cap a final de temporada ja va caure. Va necessitar, com qualsevol jugador jove, pues, adaptar-se en aquest ritme frenètic que tenia aquesta competició. I jo penso que va tenir la gran sort de que d'entrada era un mig centre, jugava de la posició de mig centre, i tenia un gran mestre que era el Pep, que era un obsessionat amb llegir el futbol i veure el futbol des de la posició de mig centre, i suposo que entre la capacitat d'adaptació i les ganes d'aprenentatge que tenia el Rodri i el gran mestre que va tenir al seu costat, pues va començar pues, a evolucionar, i pràcticament a la segona temporada va anar creixent, es va veure un creixement brutal, i pràcticament ja a la tercera pues, ja es considerava ja un líder i necessari totalment en els partits del City, no?
0: És veritat que li deia que corria massa els primers anys?
5: Sí, i tant que corria massa. Jo moltes vegades els hi deia, fins i tot amb ells, els hi deia, bueno, no el limiteu tant, no el limiteu tant, que l'ajuda que ens fa també a nivell de transicions defensives, això tampoc és fàcil. Ja, però és que si corre tant, s'acosta massa a la pilota, ve a buscar massa la pilota, no produeix que es creïn els espais, això ho ha d'interpretar-ho, i recordo això, que hi havia aquesta guerra interna que deien que corria massa i que volia estar tot arreu, i que volia pressionar, i volia saltar, i volia arribar, i volia xutar a porta, i volia defensar, i bueno, mica en mica pues, es va anar, pues, ell les condicions les tenia, el talent el tenia, però se l'havia d'anar polint, no? I se l'havia d'anar educant, que això és el que va aconseguir el Pep.
0: Que corri la pilota, Pep, no?
6: Clar, home, a més venia de l'escola del Xolo, que allà corren, vinga, com búfals amunt i avall per l'estona, i jo el que havia d'ensenyar és aquesta és la teva posició, aquí és on et toca, no et moguis d'aquí, no pateixis. You take the ball, you pass the ball, ja està, no cal més.
0: Amb aquest Barça de vertigen, per això s'hi adaptarà bé si li toca fer una mica més de quilòmetres.
5: Sí, bueno, sí, perquè realment és una altra manera de jugar. El futbol en general ha canviat moltíssim, per això hem vist aquestes darreres temporades que el Barça ha patit una miqueta quan s'ha enfrontat equips d'alt nivell i d'un component físic considerable, no? Sobretot a Champions, hem patit una miqueta, no? I jugadors d'un enorme talent, igual els hi faltava una mica de consistència per poder enfrontar-se a equips amb aquest poderia físic. Sí que és veritat també que el Barça pues, juga amb la defensa molt avançada, que fa els atacs molt més ràpids, però bueno, és tot, és intentar posar tots aquests condicionants, intentar que s'ajustar una miqueta, perquè jo penso que ell el pot ajudar en molts sentits en el Barça. Potser, això sobretot amb aquest equilibri defensiu, de que quan es perd la pilota tots els jugadors del Barça tenen un només són molt ofensius, són d'un perfil molt ofensiu, i quan es perdia aquesta pilota, tots sabem, tots els equips ens han fet moltes situacions de gol. Per què? Perquè els centrals estan com molt avançats i molt desprotegits, i d'aquesta manera tindrem un jugador que a nivell defensiu equilibrarà i permetrà que jugadors com Pedri o jugadors que juguin al seu costat, doncs també, mira, podran, els deslliurarà una mica d'aquesta tasca i podrà ajudar que podran millorar en el seu rendiment ofensiu també.
0: I a Marc Bernal ens el taparà o ens l'apadrinarà bé?
5: Home, aquesta és la incògnita, no? La gent diu, home, clar, però si ara Rodri pues, fem malbé a Marc Bernal perquè no disposarà de minuts. Jo faig la lectura positiva, jo intento veure des de la lectura positiva. Quan ell va arribar al City, va arribar i hi havia Fernandinho. I algú que em vingui a discutir en aquests moments si Fernandinho no era un gran migcentre, no era un gran jugador. Ell va tenir la paciència, va tenir els minuts. Hi ha minuts per tots. Avui dia les competicions són molt llargues i molt exigents. I penso que hi ha minuts per tot. I si realment el Marc Bernal, que és molt jove, perquè ara ens sembla ja que un jugador als 20 anys ja ha de ser un jugador consagrat dintre l'equip, i pensem que amb aquests jugadors ja hem de guanyar la Champions cada any, perquè clar, com que tenen molt de talent ja, però no és només el futbol això, el futbol s'ha avançat molt, però abans dèiem que la maduresa futbolística arribava als 27, 28, 29 anys, i ara resulta que ja amb 20 anys volem que tingui la maduresa futbolística de saber estar, de saber controlar el partit, de saber marcar el temps del partit, i hem tingut proves evidents al Barça les darreres temporades de que en moments claus pues ens ha anat el partit de les mans, ens ha anat el control del partit, i partit que podíem remuntar i que ja havíem fet lo més difícil, després se'ns escapa de la manera més fàcil, i bueno, i que en moments de control del partit hem acabat patint amb rivals teòricament molt inferiors, patint i demanant l'hora, vol dir que això és una cosa que també és important dintre del joc, i jo penso que Rodri tot això ens ajudarà a complementar-ho i que ho pot aportar-ho molt bé, perquè en definitiva és el rol que ell ha pogut agafar amb la seva experiència i el seu coneixement, no?
7: Deixa'm preguntar-te per un tema que és una mica llaminer, però és llaminer, és llaminer. El Madrid ho pot negar, o pot dir el que vulgui, però tenia pensat en Rodri com la peça fonamental del seu puzzle. Rodri, sí, en el puzzle que tenia el Madrid, hi figurava com peça fonamental. Tu per què creus que Rodri, allò, en la seva reflexió interna, en la seva íntima reflexió interna, i sabent com era l'oferta del Madrid, una oferta sòlida, consistent i irrebutjable, per què creus que s'ha decantat pel Barça? Per quina impressió tens de per què s'ha decantat pel Barça?
5: Jo la impressió que tinc és que d'entrada Rodri, jo el conec i és una persona que té una formació acadèmica, que és un nano que el veig normal, és un nano que viu d'una manera normal, que té una parella normal, que pensa les coses, que les medita, que viu una vida molt, molt normal que viuria una persona de la seva edat, i que ell reflexiona molt sobre les coses i les mira des d'una perspectiva intel·ligent. Ell segur que en la seva escala de valors haurà valorat moltes coses i hi ha molts conceptes, i per descomptat hi haurà el club, hi haurà la part econòmica, i tot això doncs, no deixa de que hem de mirar el seu futur. Però hi ha uns components com pot ser les persones, els jugadors que jugaran al seu costat, que ja els coneix de la selecció, sap quin potencial poden tenir, estem parlant de Lamin, estem parlant de Pedris, estem parlant de Gavis, estem parlant de Fermins, estem parlant de Dani Olmo, estem parlant d'Eric García, estem parlant de Pau Cubarsí, vull dir, ell sap, i ell no sent una mica intel·ligent ja sap qui jugarà al seu costat. Per l'altre costat ha de valorar en l'altre equip a veure què és el que hi ha. I també quin rol tindrà amb aquests nanos i el rol que tindria en l'altre equip. I el que li exigirien en l'altre equip i el que pogués fer en l'altre equip a nivell d'imatge, a nivell de personalitat, a nivell de lideratge en l'equip, o el que podrà tenir aquí a Barcelona. I això crec que són factors determinants de que hagi decidit. Per totes aquestes històries, penso que és molt millor el Barça en aquest moment. El Barça sabem que tenim molt de talent i que tenim una plantilla de futur pels propers 10 anys molt interessant. El Madrid, sabem tots que s'ha de construir, que hi ha molta gent de fora, que hi ha poca identitat, i suposo que tot això ell ho haurà valorat, independentment de la part econòmica, independentment de si s'ha sentit estimat, no s'ha sentit estimat, si s'ha sentit volgut o no s'ha sentit volgut, que això també és important. A vegades, quan has de fer un canvi tan important en la teva vida, que és un canvi d'una etapa, que ell ha anat pujant etapes i ho ha aconseguit tot, i ara ha de fer un canvi d'etapa, doncs ho ha de valorar tot una mica a nivell general, i tots aquests detallets formen part d'una presa de decisions amb intel·ligència i amb raonaments que han de ser molt sòlids, no?
0: És la peça que li faltava al Barça, com deies abans, per tornar a lluitar per la Champions, o creus que d'aquí al 31 d'agost s'ha de fer un davanter, sí o sí, mínim?
5: Penso que li falta el davanter. Ens falta el davanter, i jo penso que la direcció esportiva ha fet molt bona operació amb Rodri, però ara ha de fer l'operació del davanter. En definitiva, ens ha marxat Lewandowski, ens ha marxat Ferran Torres, que són els dos màxims golejadors de l'equip, i aquests gols algú els ha de fer. I no dic que els que siguin no els puguin fer, però si ens atenem a les dades, per referència, no, entre tots no sumen els gols que poden sumar els altres, no? Doncs hem de buscar aquest davanter golejador amb un perfil que sigui d'àrea, que sigui golejador en definitiva, que això no és fàcil de trobar, que és difícil, que igual el tenim a casa o igual l'hem de fabricar en els propers anys, això ja és un altre tema, seria molt llarg de parlar, però sí que en el Barça crec que li falta ara, amb tots aquests complements i tot el que tenim, li falta això, li falta aquest número 9, perquè hi haurà molts partits que el rival es tancarà darrere i que a nivell de joc tindrem el control del partit, jugarem bé, tindrem desequilibri, però aquest desequilibri vol dir que quan la pilota entri a l'àrea has de tenir aquell rematador, aquell killer que necessita marcar, i partits trebats, i tot això és molt llarg i és complicat, i necessites gol. El gol és el que es paga, i per això necessita aquesta figura del nou golejador.
0: Doncs, Carles, t'agraïm molt que ens hagis agafat aquesta trucada. Tu que vas veure Rodri agafar el seu zènit futbolístic en aquest procés al Manchester City, i esperem que sí, que sigui un bon fitxatge pel Barça i que...
5: Segur que ho serà.
0: Ara que ens havíem acostumat a viure sense Busquets, el Barça ha aconseguit fitxar potser el tio que més se li sembla, no?
5: Home, pues, Déu-n'hi-do. Jo diria que Busquets era, jo diria, el top mundial, no? Perquè era un jugador que al mig del camp tenia una visió de 360 graus, i això no tots els jugadors ho tenen. Sabia interpretar, llegir el joc, el control del partit, el control del ritme del partit, tenia tot. El que passa que aquest, a més d'haver millorat moltíssim i de ser també un mestre amb això, doncs té el component físic, que avui dia ha canviat molt el futbol.

0: Barça.
1: Sí, i Jordi Roura va ser molt clar sobre si realment Busquets i Rodri s'assemblen o no.
2: Busquets és el, ha estat sense cap mena dubte el millor mig centre del món, no? Però el jugador que per característiques crec que s'assemblava una mica més al Busi és el Rodri, no? Primer perquè posicional és molt bo, perquè entén molt bé el futbol, perquè mentalment és molt ràpid, ubica l'equip, és capaç de fer funcionar tot l'equip, no? Perquè entén el tempo del partit. O sigui, hi ha moltes característiques que fan pensar que el Busi és irrepetible, però que si a algú se li pot semblar, doncs aquest és el Rodri, no?
1: Això, Tejera, sobre les semblances de Busquets i Rodri, i clar, també li van preguntar a Jordi Roura, que coneix millor que ningú el futbol formatiu del Barça, clar, en quin punt queda ara Marc Bernal. Doncs Jordi Roura no en té cap dubte i és optimista.
2: Hi ha gent que diu, és que el Rodri pot tapar el Bernal. No hi estic tan d'acord. Moltíssimes vegades els jugadors joves tenen un referent a davant seu, no? Que els fa créixer. Jo crec que en aquest sentit el fet que vingui el Rodri pot ajudar molt el Bernal. Jo crec que el Bernal, en aquesta posició, entrenant cada dia amb ell, veient-lo un jugador d'aquest nivell, jo crec que el que té que fer el Bernal és aprofitar-se'n de tindre un jugador com el Rodri cada dia al seu costat, no? Jo crec que aprendrà molt d'ell, que millorarà molt d'ell i que l'ajudarà a créixer.
1: Doncs Jordi Roura, Teje, l'entrevista la teniu disponible a la web de Ser Catalunya.
0: Això pel que fa al Barça, que quan ets referència el lema de ser nosaltres a la nostra, però Jordi, aquesta pregunta llaminera que li feies del Madrid, què t'ha semblat això que t'ha dit Planchard? Perquè n'ha deixat unes quantes, eh?
3: És que n'ha deixat
0: entre
3: moltes.
0: El rol que faries, entre els jugadors que tindries al voltant, entre el que vol proposar l'entrenador, que vas o no,
4: Jordi,
0: el prestigi, la imatge, més enllà
4: aquí
0: de si t'han volgut de veritat o no, que pel que explica l'estor de Rodri, la proposta del Madrid era de voler-lo de veritat, eh?
3: De voler, això
0: però tota la resta de qui t'acompanyarà, quin entrenador, què vols jugar, què t'ho plegat?
3: El primer que he dit és que té formació acadèmica. Que té formació acadèmica, que és un paio normal, que la seva nòvia és normal, que hi ha una sèrie de valors, i després ha dit que els companys que ell coneix, els Fermins, els Pedri, els Lamin, que els altres deuen ser, ha dit Planchard, d'una altra manera, i que ell també veu quin rol de lideratge. Ara bé, en cada entrevista, l'entrevistat o protagonista vol deixar un missatge. I avui Carles Planchard ha dit, ell, de motu propi, sense que la pregunta fos directa i específica, que el rol principal serà el pes que tindrà en el vestidor i com farà créixer els seus companys. Això m'ha impressionat molt, perquè ho ha dit ell, eh? El rol principal, ha parlat d'Íñigo, faltava aquesta gent en pes i aquest serà el seu rol principal.
5: O sigui, per que habéis pagado una millonada per un segon entrenador.
0: Ser superior.
5: No, habéis pagado una millonada.
3: Estàs cardat, eh?
5: Habéis pagado una millonada per un segon entrenador. ¿Esto es lo que habéis hecho?
3: Aquesta cornada... aquesta cornada t'ha fet mal.
0: Pluriempleat, segon entrenador, jugador, capità sense braçal...
5: Para nada, pero nosotros hemos hecho un...
3: Que hem fotut una bona rebregada, eh?
5: Bueno, claro.
3: Como aquests toreros que queden
5: rebregats. Primero reímos nosotros con Bernardo, que también...
3: Bernardo sí, anirà molt bé.
5: Optó por el proyecto de Rara, eh? Optó por nosotros.
3: Sí.
5: Luego con Diomandé, que también lo querían ustedes, optó por el...
0: Cucurella,
5: que venía de ser el gran lateral izquierdo que quiere el Barcelona... Ha fichado por el Real, ¿no?
4: ¿Por aquí?
5: Por el Real, ¿vale?
0: ¿Y ahora qué?
5: Y ahora, pues, a vosotros habéis fichado un jugador a medio abuelo por una millonada, os habéis hipotecado por un chavalín para devolvernos una. Pero esto es una tontería. Nosotros hemos hecho un mercado de fichajes increíble. Y casi lo damos por cerrado. Y además hemos vendido jugadores por 200 millones de la cantera. Hemos venido gente que ni siquiera tenía nombre... Y lo hemos vendido por 10, 15 millones. Gonzalo por 50. Somos los mejores vendedores del mundo. Y esto ustedes no lo pueden decir, ¿no?
0: Home, a mí eso me hubiera explicado cantar.
5: Bueno, pues lo canto yo. Claro que sí. Franco se marchó.

0: Presidente.
1: Dígame.
0: Me acabará cayendo simpàtic.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasa un minuto, pasa un minuto de tres cuartos una.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, això vol dir que ja tinc gana.
3: Sí.
0: Continua la jornada de primera, aquesta Frankenstein a trossos per capítols, en la que ahir van viure la primera tombarella d'Aubameyang a Riazor.
3: Sí, l'exdavanter del Barça es va estrenar el seu debut amb el Depor en l'empat a un contra l'Elge, segona més debuts, empat del Sabadell contra l'Sporting en un bon partit del conjunt arlequinat. Ferran Costa creu que partits com els d'ahir els apropen a la victòria.
4: Sento que hem fet un partit com per marxar amb els tres punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropen a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important, i sobretot molt centrats en ser estables, en tenir un creixement sostingut. Ens falta molt encara, però com dic, crec que hem mostrat el que volem ser dins la competició.
3: Continuem a segona, perquè en aquest cas amb el Girona, perquè segons el diari portuguès Record hauria fitxat a Mauro Furtado, defensa del Benfica i tercer millor jugador del Mundial Sub-17. Et paguen 1 milió d'euros pel 50% dels drets del jugador.
0: I ara ens explica en profunditat la Núria Vilamana el comunicat del Girona expedientant Chigankov pel que va passar a Montilivi en l'últim partit que es va negar a vestir-se. L'Associació Espanyola d'Àrbitres carrega contra l'entrenador del Getafe, Pepe Bordalás.
3: En el partit de la jornada contra l'Alavés, el tècnic del Getafe va anomenar cagón a Manuel Orellana Cid. L'associació reitera el reclam del respecte dels àrbitres i acusa Bordalás de sobreactuació.
0: El Barça de bàsquet té nou responsable de scouting i anàlisi de dades.
3: El turc Kuzey Kilic, de 26 anys, arriba al Dubai, on va convertir staff en Sekulic. A més, té experiència a altres clubs com Fenerbahçe o Zenit. Pel que fa al Fiat Girona, McClung ja ha arribat a Catalunya, i l'Ilern a Lleida també ha anunciat fitxatge avui. Taurimas Mayuskas, a l'epivot de 33 anys.
0: En ciclisme, ja hem conegut la causa de l'accident que va resultar mortal pel ciclista Tarling a la Volta de Portugal. Va ser un error de l'equip de seguretat mòbil.
3: Sí, el ciclista britànic rodava despenjat del grup. La furgoneta que el va atropellar per la seva banda va demanar accedir al traçat per circular per la carretera. Se li va autoritzar i anava en sentit contrari al ciclista, fet que va provocar l'impacte i la posterior defunció de Tarling.
0: I tanquem amb Rafa Hoddar, amb tenis, perquè ja és els quarts de final de l'ATP de Cincinnati.
3: 6-2 i 6-1 contra el xilè Tabilo en els vuitens, i el proper enfrontament serà demà contra Flavio Cobolli.
2: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
0: Arroba Què t'hi jugues. Núria, que tinc pluriempleada avui.
6: Estem
0: a tot
6: arreu.
0: Què movem?
6: Mira, Teje, avui et porto un vídeo molt divertit que ha penjat el Barça aquestes últimes hores a les xarxes socials, perquè, clar, tenim els jugadors complint algunes de les promeses que van fer pel Mundial. Suposo que hauràs vist Teje, Gavi amb el cabell rosa, Pedri amb el cabell blanc, i ahir Lamine va dir això quan sortia a entrenar al camp de la Ciutat Esportiva.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
7: Mi xupa, xupa, presa,
6: el meu xupa-xup de maduixa i nata, i llavors apareixen Gavi i Pedri, i et vaig dir que em va fer molt riure aquest vídeo, aquest
0: home,
6: moment de la mínima.
0: Xupa-xup de maduixa i nata, no,
6: està molt ben trobada.
0: Està ben tirada.
6: Eren dels que m'agradaven, a mi, vaig dir, els de maduixa i nata.
0: Bona
6: m'agradaven perquè ara no em menjo gaire.
9: Era dels bons, sí, sí, sí.
0: Bona sintonia al Barça, no tant al Girona, no marxis, Núria, que ens hem de posar seriós. Perquè ja us explicàvem que si Gankov es va negar a vestir-se, ho explicava l'entrenador Quique Álvarez després del partit a l'estrena del Girona a segona contra el Leganés. Ahir el propi jugador a xarxes s'expressava, i avui el club, Núria, acaba de fer un comunicat obrint-li expedient disciplinari.
6: Sí, li ha obert un expedient disciplinari al Girona, ho ha anunciat a través d'un comunicat oficial. El que diu el Girona és que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i que no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat. Per tant, el Girona fa aquest pas endavant, li obre un expedient disciplinari a Víctor Zigankov, que ho comentava Esteje, amb la situació es va enredar encara més ahir a la tarda quan Víctor Zigankov, al seu compte d'Instagram, va fer uns stories on apareixien missatges privats, missatges interns del Girona a un grup de WhatsApp, en què el club avisava Víctor Zigankov que ell no podia parlar sense el consentiment del club i que, si ho feia, podia rebre alguna mesura disciplinar per part del Girona. Víctor Zigankov va penjar una captura d'aquestes converses de WhatsApp i al final acabava amb una foto, un dibuix, una il·lustració d'una persona tapant la boca de l'altre i dient: algun dia hablaré. un missatge d'Instagram de Víctor Zigankov, i avui doncs el Girona ha fet aquest pas endavant, li ha obert aquest expedient disciplinari, i bàsicament és el que explicàvem ahir també amb el Nil Solà. Víctor Zigankov vol sortir, vol fer-ho amb la carta de llibertat, un jugador que té contracte fins al 2027, per tant el Girona el que vol és que si marxa ho faci mitjançant un traspàs, perquè a més Teje, cal recordar que el Girona només té el 50% dels drets, l'altre 50% el té el Dinamo de Kiev, per tant al Girona li interessa ingressar, òbviament, per un jugador clau pel projecte i per un jugador que encara li queda un any de contracte.
0: Si compleixes amb el que toca com a professional, no cal que m'anessis amb parlar. Si volies parlar, has tingut 100 peticions d'entrevistes els últims anys que no has atès. 12:52, acabarem amb bàsquet. Gràcies, Núria. Perquè el bàsquet Manresa torna avui a la feina. Ja hi tenim la Sier Chaves. Hola, Sier, bona tarda.
1: Què tal, Teje? Bona tarda.
0: Estàs en protagonista.
1: Doncs sí, primer entrenament de la pretemporada per al Quinzanes Manresa, que avui ha començat a posar en marxa una plantilla molt renovada, moltes cares noves, només tres jugadors que continuen de la temporada passada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez, i en un dia molt especial també per un protagonista, el Martí Rauric, guanyador del Somni, que avui ha completat el seu primer entrenament al primer equip del Manresa. Què tal, Martí?
8: Hola, molt bones, molt bé.
1: Primer dia, com t'has vist?
8: Bé, òbviament el nivell físic aquí és increïble, però bé, hem aguantat l'entrenament.
1: Que quan has arribat al vestidor i t'has vist aquí amb tots els companys, què t'ha passat pel cap?
8: Bueno, pues, com dius, és com un somni per mi, perquè jo sempre vinc aquí a apoyar l'equip i poder tenir aquesta experiència a primera mà és super, super xulo.
1: Què és el que més t'ha impactat d'aquest primer entrenament?
8: Sobretot, òbviament, l'encert que tenen els jugadors, el físic, però també el bé que m'han acollit i m'he sentit com un mes, o sigui que per mi tot perfecte.
1: Com t'han rebut els companys, el cos tècnic?
8: Bueno, doncs tothom m'ha saludat, vull dir, ningú té ego, no és allò que diguis, hòstia, bé, aquest tio que no és professional, el deixem mig apartat, que no ficarà una, no, m'han recolzat en tot el moment, i res, han preguntat per mi, com estava i tot, i molt bé.
1: Has pogut parlar amb Ocampo, què t'ha demanat?
8: Sí, he parlat un moment i m'ha fet correccions tot el rato, vull dir, estic molt agradescut amb el Diego Ocampo, amb tots els preparadors físics, a tothom que està treballant aquí, amb l'Ander Mirambell, que és al final el que ha innovat aquest projecte, i espero que ho poguessin fer més equips i més, durant més anys, perquè és una experiència superxula.
1: Dius que t'ha corregit un parell de coses. Què és el primer que t'ha corregit?
8: En defensa, sobretot, la posició, no enganxar-me amb les mans, perquè molts cops pels nervis i tot m'enganxava massa i feia faltes. I això, jugar més fluid, més amb el tempo, més tranquil, i en defensa no ficar les mans.
1: Hi ha hagut algun moment que hagis pensat, hòstia, això de veritat és un altre món, que t'has sentit una mica fora de lloc?
8: Sí, sobretot, bueno, el treball del gimnàs, jo com que estic fent INEF i tal, el porto bé, jo faig físic a casa i tot, el treball del gimnàs m'he sentit com un mes, però sí que és veritat que exercicis de tir, es nota que ells fiquen una barbaritat, fiquen molt més que jo.
1: Què és el que has notat més diferent respecte als teus entrenaments amb el Cervera?
8: Primer de tot, que amb el Cervera o amb l'Espanyol o amb els Jacksons, tots els equips que he jugat, no fan preparació física tan dura, no fan estiraments, mobilitat abans de començar, no fan després tant exercici de tir, petits detalls, aquí els tenen tots controlats, i això, moltes sessions, molta recuperació també, perquè cada dia entrenaran com uns bojos, han de fer unes recuperacions molt bones, tot és molt diferent, molts equips vas allà i només fas l'entrenament i cap a casa. Aquí és tot, òbviament, com ha de ser un club ACB.
1: Deies que, sobretot físicament, és on m'has notat més la diferència. T'estàvem veient entrenar i tampoc se t'ha vist gaire fora de lloc amb les situacions, amb els 1 contra 1, amb el tir exterior. Vull dir, no se t'ha vist desentonant.
8: Bueno, jo també intento treballar amb el físic, que és portar intensitat, defensa, que és l'únic que jo puc aportar de nou, perquè tècnicament són molt més bons. Ja, però bueno, sí que he intentat posar-hi el màxim per intentar competir i estic content.
1: Ara que ja has fet el primer entrenament, canviar una mica l'objectiu o continuar-se el mateix?
8: No, jo vull treballar fort aquí, que aquesta experiència em millori com a jugador de bàsquet i com a persona, i superagradescut amb el Manresa, torno a dir, perquè això és increïble.
1: Si fa una setmana t'ensenyen una foto teva d'entrenant amb el primer equip del Manresa, què haguessis pensat?
8: Bueno, òbviament és molt difícil, al final no han triat tampoc el millor jugador, ja ho van dir les proves, han triat el que més s'encaixa amb aquest perfil que busquen, però bueno, supercontent, ja vaig dir que jo aquest estiu he treballat fort i al final hi ha hagut aquesta recompensa, però li podia haver tocat a un altre perfectament i també hauria estat molt content per ell també.
1: Després de l'entrenament has rebut una mica de feedback del cos tècnic, què t'han dit?
8: Sí, sobretot durant, després no tant, sobretot durant i sobretot dels jugadors també, de continua, m'anaven animant i tal, i molt agradescut també als jugadors que m'han apoyat molt.
1: Doncs Martí, a gaudir el que et queda, et queden cada 3 dies, no, aquí?
8: Sí, perfecte.
1: Doncs a gaudir aquests 3 dies i aprofitar fins a l'últim moment.
8: Moltes gràcies, Asier.
1: Gràcies, Martí. Doncs les paraules de Martí Rauric, el guanyador del Somni TG, que avui ha pogut disfrutar del que és un entrenament amb el primer equip del Manresa, encara li queden 3 més, i ara a gaudir i a aprendre sobretot d'aquest context.
0: Asier, doncs moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies, TG, una abraçada.
0: Així com que sabia que anàvem justet de temps, ens ha introduït el Martí Dienés, el guanyador del Somni, per si us heu perdut el programa l'any passada, el Manresa, a través de la Fundació, va convocar unes proves, perquè si volgués presentar eren obertes, havies de pagar una inscripció, per fer una mena de càsting, una mena de selecció, perquè una persona, el guanyador, fes la pretemporada, com a mínim la primera setmana de pretemporada, els primers 4 dies d'entrenament, amb la primera plantilla del Baxi. Del Baxi no, que ara és el Quitzenàs, del Quitzenàs Manresa. El guanyador va ser el Martí Rauric, un nano de 21 anys, del Cervera, que s'ha guanyat fer aquests 4 entrenaments, avui ha fet el primer i hem tancat el cercle després d'haver parlat amb ell quan va ser escollit per tenir aquesta experiència, havent i avui pogut viure la primera jornada envoltat de professionals.
9: Està guapo, eh?
0: T'imagines?
9: Està guapo.
0: Que el Barça fes això?
9: Uah, es presenta tot Cristo. Em presento hasta jo, amb 35 pals.
0: Els partidets aquests de futtenis, ja et dic jo que t'agafen.
9: Buah.
0: El que fas al futbol platja.
9: És que sí.
0: Va, 2 minutets de pausa, butlletí, i a la 1:05, com sempre, la treva als migdies a l'estiu a Ser Catalunya. Adéu-siau.
2: Què t'hi jugues?
10: Ser Catalunya, Barcelona.
11: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
12: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sex

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45 a la SER i SER Catalunya.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

I és que, com han assenyalat filòsofs i sociòlegs, el nord i el sud no són només referències geogràfiques, sinó que, a més, funcionen com coordenades culturals i econòmiques. I això no deixa exempt al turisme. A Espanya, per exemple, veiem la diferència entre les platges del nord, on l'aristocràcia va descobrir les bondats dels banys d'ona fa més d'un segle, i les del sud.

0: la creença aquesta, no?, de que el sud realment s'anava per a anar de festa i ja està.
1: Bueno, creença i veritat, o sigui, també està bé el turisme de festa, no?
2: Jo crec que també ajuda molt la temperatura, no? Quan al sud hi ha una temperatura molt més calorosa, dona més de sortida a casa, i això també és veritat que és de forma estudiosa, perquè la gent dels països nòrdics que fa més fred no surten de festa i potser no tenen tant aquest tarannà divertit com sí que tenen la gent més del sud.
0: Sí, focalitzant-ho més a Espanya, la periodista Raquel Piñeiro, autora de Manual de Supervivència per Viatjar per Espanya, explica que l'estètica al voltant de l'estiuetge al nord ha estat més aviat pija. La roba de marques marineres lligades a les regates, la de suadora, perquè el nord refresca, clar, així, de suadora, la justa.
1: Complicat. Jo que sóc de Murcia, tots els instastories de la gent, en plan, bueno, és que el bon estiu se l'estiu amb una de suadora...
0: Clar, no, carinyo, com a molt, si no tens l'aire condicionat molt fort, però així de suadora...
2: I la gent que va l'estiu amb mocassins, perquè n'hi ha, d'aquests,
0: també, també.
2: És com, escolta'm, no és còmode.
1: Wow. Sí.
0: Piñeiro també observa que el nord s'està convertint en un concepte que dona prestigi. Per exemple, amb l'Espombo. La família de l'Espombo són de Madrid, però elles marxen a estiuetjar a Cantàbria cada any. I això és molt de nena típica.
3: Si esa muchacha típica, cuya familia es la típica.
0: De fet, aquestes són les que continuen mantenint aquell model de turisme més antic. Tornar cada estiu, tot el mes d'agost, al mateix lloc. Abans, la gent que vivia en un lloc on no hi havia platja escollia un poble i cada any tornava allà a passar les seues vacances. En molts casos, sense més connexió genètica, històrica o sentimental. No sé si vosaltres heu arribat encara a viure
2: a
0: això.
2: A mi em passava... Sobretot jo crec que en el meu cas era perquè els pares, òbviament, no tenien els tres mesos de vacances que tenen tots els que tenen l'escola. I què feien els pares? Pues portaven els nens a casa dels avis. I en aquest cas, els meus avis vivien fora de Barcelona, a Cardedeu, tampoc no era que molt lluny, i per tant jo em passava l'estiu durant 3 mesos pràcticament en allà. Per tant.
1: Clar, però això encara perquè és a casa dels avis, però aquesta gent el que fa, que a mi em fa molta gràcia, és que se'n van a Cantàbria amb una aldea de mar estupenda i llavors es comporten com si fossin locals d'allà, sí. Saps? En plan, com ensenyar-li a la gent d'allà, no, és que aquest és el lloc típic, no vagis a l'altre, saps?
0: Però tu a Múrcia no ho has viscut això de, per exemple, a València és molt típic els madrilenys, que
1: sí, home,
0: sempre eren, però no eren uns madrilenys qualsevol, eren els mateixos madrilenys que ja venien allà cada any a passar tot l'estiu.
1: Els cayetanos que arriben a Campoamor on estiuejava jo a la primera d'agost.
2: I tu, Aitana?
0: Jo és que ho he viscut més de fora, ja et dic, de veure la gent que venia, que arribava, el meu tiet que té un apartament de la mar, pues l'apartament hi havia gent que era de Madrid. No, però ell no el llogava, ell vivia, però la resta d'apartaments era gent de Madrid que cada any era la mateixa gent que venien allà a passar tot l'estiu. De fet, això és també el que passava en esta conegudíssima sèrie. Aquests eren els estius, la colla d'estiu que parlàvem l'altre dia, la comunitat que es crea quan tu vas tornant cada any al mateix lloc. El que passa és que Marcos Franco, que és el soci fundador de l'Observatori Nacional de Turisme, explica que això ha canviat, que durant dècades el model vacacional a Espanya sí que es resumia en un mes d'estiu, sovint a l'agost, amb destinació fixa, casa familiar o apartament llogat, però ara ha donat pas a un nou patró, viatges més curts però més freqüents al llarg de l'any.
2: I jo crec que també ha canviat molt el que és els preus dels avions. Els meus pares m'explicaven que abans anaven a Tailàndia o Brasil i pràcticament era molts anys enrere com comprar-se un pis o un cotxe.
1: I no t'has d'anar tan lluny, o sigui, per anar-te a Alemanya no viatjava tothom abans, no. Era una cosa de classe molt més alta.
2: Ara, sí. Clar, un vol a qualsevol lloc ja et ronda els 200, depèn d'on sigui, 200, 300, 400, si és molt lluny, clar, pots arribar a plantejar-ho.
0: Clar, i també que això ha trencat una mica el fet de la temporada alta, és a dir, ara continua sent estiu temporada alta, però si tu tens 10 dies de vacances, doncs te'ls acabes distribuint més al llarg de l'any. Igual fas una escapadeta de 3 dies, 4... Abans això era impensable.
2: De fet, quan passen aquestes coses, moltes vegades, és a veure on marxaràs de vacances els 2-3 dies i el poble és en aquell moment, si està a prop, doncs per desconnectar el cap de setmana o depèn d'on sigui, perquè hi ha persones que tenen el poble com a 1.000 quilòmetres de casa i que no és fàcil anar 2-3 dies.
0: Sí, sí. Que per cert, també, si parlem d'estiuetge o turisme, hem de deixar clar que, malgrat l'incrustat que està en la nostra cultura, l'estiu no és per a tots. Segons va publicar l'INE el 2025, el 33,4% dels espanyols no poden ni anar-se en una setmana perquè els salaris són baixos i la precarietat alta. Per tant, acaben sostenint l'estiu també els de sempre, la gent que treballa a l'hostaleria i la gent que no pot deixar de fer cures ni durant l'estiu.
2: I que ara Barcelona o Catalunya en general s'ha convertit més en un lloc d'estiueig que la també. Pròpia gent, perquè abans Barcelona era un lloc on vivien els barcelonins i que després marxaven i ara ja és un lloc on venen de tot el món i crec que és, no sé si la primera o de les ciutats més turístiques de tot el món.
0: Mm. Que, per cert, què fem ara, no? Si ja no marxem a un poble 15 dies seguits i no tenim aquestes vacances més extenses, què és el que fem? Pues, crec que hi ha diversos tipus de turisme que sí que s'han mantès i han evolucionat. El turisme cultural, per exemple, el fet d'anar a un lloc perquè t'agrada la seva tradició, la seva història. Això és una cosa que...
1: visitar museus, visitar monuments històrics.
0: I és una cosa que et permet fer-ho més reduïnament, anant menys dies. Solapes més les vacances i acabes empapant-te més de la cultura i les tradicions d'allà on vas. Després està el turisme gastronòmic, no? Que el aquest que et motiva és provar els plats típics del teu destí. A tu t'agrada aquest,
2: que seria al revés del que deia la Rafaela Carrà, per a ir al nord, que és quan es mengen allà, que surt rodolant.
0: Bueno, jo
1: ojo
0: crec que...
1: ojo con el pescadito frito, eh? Et diré, ja, també.
2: M'ha estat general... comparada amb un entrecot d'Astúries, home, això cau.
1: Home, és diferent, va per gustos.
0: En general, així mengem molt bé. Tant al nord com al sud, sempre trobes algun lloc on pots passar-te molt bé menjant. Però és que més relacionat amb el turisme gastronòmic també està l'enoturisme. Jo abans, a mi m'encanta, a mi m'encanten les cates de vins, però és una cosa que jo abans no escoltava tant parlar. A no ser que tingueres una família que tenia un negoci hostaler o que sí que tenien més coneixement vinícola, no era tan normal dir, ai, me'n vaig a fer una cateta de vi en els meus amics. I ara ens encanta, almenys
1: a mi. No, no, a mi també m'encanta.
0: A tu t'agrada? Depèn
2: de l'època. Ara estic en una època que poc d'enoturisme, la veritat. Si vaig, òbviament, no diré que no, però bé, no, tampoc no he sigut gran fan del vi mai a la meva vida.
1: Et crida més l'atenció un altre tipus de viatge.
2: Sí, sobretot el cultural, i fins i tot cultural, en relació potser a interessos més com del futbol.
0: Pues, també.
2: Potser anar a veure
1: el
2: partits...
1: el viatge FIFA. O...
2: sí, totalment. I això a vegades pues, té les seves conseqüències
0: per la família. O fins i tot, com comentava Fausto l'altre dia també, el viatge d'anar a un lloc on han rodat una pel·li que t'agrada o una sèrie que t'agrada. Això també ara es porta molt perquè tenim més opcions que abans.
2: Aquest també m'agrada a mi.
0: No teníem. I un altre tipus de turisme que també ha augmentat considerablement en els últims anys és el del càmping, més especialment el del glamping. Allò d'anar a un càmping...
2: Què és un glamping?
0: Pues, és anar com han fet tota la vida a un càmping, però no portes tenda de campanya. Tu vas o amb una camper o a una espècie de cabanya més luxosa...
2: Vull l'experiència de càmping, però
0: sense patir.
1: Sí. Amb aigua calenta.
0: Sense patir. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és l'opció d'allotjament extrahostaler que més ha pujat l'any 2026 després dels albergs. Parlem d'un rècord traduït en un augment del 20% respecte a nivells prepandèmia i d'un 50% en l'última dècada. És a dir,
1: és que tothom porta la camper aquesta. Jo en un moment vaig somniar a tenir una camper, després vaig acceptar que no soc aquest tipus de persona, però és que tothom la porta, tothom et fa Instastory en plan de aquest és el viatge real.
0: Clar, és que és com... per a mi és la millor de les dues parts. És a dir, gaudim de la natura, gaudim de connectar en el món exterior, però sense patir i, si pot ser, amb el ventilador dins de la camp.
2: Però hi ha càmpings o glampings que estan a patar. Vull dir, si tu el que vols és desconnexió, estar al teu rotllo, allà no ho trobaràs, pràcticament.
0: I una altra cosa que també ha agafat rellevància, si encara no acabeu d'estar molt convençuts amb això del càmping, és l'intercanvi de cases, la qual cosa a mi, a dia d'avui, continua fent-me pensar molt en aquesta pel·lícula.
4: Iris and Amanda are in exactly the same place.
5: Where do I want to go by myself, depressed at Christmas?
4: Just 6,000 miles apart.
5: Home exchange. We switch houses, cars, everything.
0: The Holiday, la comèdia romàntica del 2006 que explica la història d'Amanda Cameron Diaz, que és una reeixida publicista de Los Angeles, i Iris, Kate Winslet, que és una periodista de Londres, que decideixen intercanviar les seues cases durant les dues setmanes de Nadal després d'estar patint alguns desenganys amorosos. Llavors diuen, mira, jo me'n vull anar, és que ja no vull ni fer turisme cultural ni gastronòmic. Vull anar a un lloc que estiga a l'altre costat de ma casa, i s'intercanvien. I clar, jo, aprofitant que al nostre equip tenim un expert en això, pues hem convidat el Carles Penya. Benvingut a la treva, Carles.
6: Què tal, com esteu?
2: Bueno, benvingut.
0: Bueno,
2: bé.
0: Benvingut
2: a casa, sí.
0: Al micro de la treva.
1: Exacte,
0: perquè això
1: aquí
0: és casa seua, també.
6: Sí.
0: Tu, què has fet intercanvi de cases? El funcionament és més o menys igual com es veu a la pel·lícula de Holiday, o què s'ha de fer per intercanviar la teva
6: jo
0: casa?
6: Jo mai m'he trobat a un Jude Law, desgraciadament, però ja tampoc no a cap Norman Bates de Psicosis, o sigui que... No, és a dir...
2: Però clar, no te'l trobes, tu, a la persona que deixes la casa, o sí?
6: No, depèn, perquè això és una plataforma a la qual tu t'abones anualment, amb una quota que crec que ara mateix està al voltant dels 175 euros, i a partir d'aquí crees el teu perfil tipus Tinder, però en lloc de vendre't tu, vens casa teva i expliques quantes habitacions tens, quins serveis disposes, i a partir d'això el sistema et col·loca, doncs et valora una mica la teva casa. I aquesta casa val tants punts per nit.
0: Val.
6: A partir d'aquí reps sol·licituds de persones d'arreu del món que estan interessades en venir a casa teva i, depenent de la durada de la seva estada, doncs et demanen més o menys punts. T'ofereixen una quantitat de punts exacta. El mateix quan jo vull buscar un destí. Per exemple, jo aquest any, aquest estiu, he estat a Mèrida, on he passat 4 nits, i a Budapest, on he passat també 4 nits, a casa d'una altra persona. En una d'elles he conviscut amb el propietari, diguéssim, perquè tenia una habitació a banda, amb bany propi, etc. Però, per exemple, a l'apartament de Budapest jo estava sol. Vull dir que no hi havia ningú.
0: I, per exemple, quan fas això, perquè en la pel·lícula sí que passa, tu saps si tens cotxe, li deixes el cotxe també a la persona que ve o això és voluntari?
6: Sí, és a partir de les converses prèvies que tu mantens amb la persona respecte a les teves intencions. Jo, per exemple, us puc dir que fa 9 anys que faig intercanvi de cases. La primera vegada, ara mirant-ho avui pensava... temerari, la veritat. El primer intercanvi de casa va ser amb una família de San Francisco,
0: vale.
6: I vam intercanviar tant la casa com el cotxe. I jo va ser la primera vegada que vaig conduir un cotxe elèctric, per exemple. Mirant-ho amb la distància, dic, realment, o sigui, una mica temerari, perquè... Però això depèn de la negociació i del que l'altra persona necessiti, del que tu vols, etc. És un acord entre particulars.
2: I tu, sent de Barcelona, entenc que Barcelona dona molts punts, perquè això que dèiem, una ciutat tan turística, sí. Això puja, també suposo que hi ha moltes cases d'intercanvi a Barcelona, però, clar, no és el mateix, per exemple, a Barcelona, que tenir un pis, m'ho invento, a alguna ciutat menys agraïda.
6: No, de fet, jo tanco l'aixeta, o sigui que durant una època de l'any no estic oberta a rebre sol·licituds perquè realment pot ser, o sigui, com tenir èxit a Tinder, que no n'hem tingut mai, però si algun dia el tinguéssim, doncs de dir, no, mira, és que no puc rebre tantes sol·licituds
0: no puc més de
6: coneixença.
0: I segur que t'han fet esta pregunta moltíssimes vegades, però no et fa cosa que entren a ta casa o t'obriguen els calaixos?
6: Ara et diria allò de, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
2: No me l'havien fet mai, no?
6: Si tens manies, no intercanviïs cases. Vull dir, perquè és que realment has de sentir que casa teva és un lloc on pot passar qualsevol persona, amb la qual, evidentment, tens unes certes garanties, la plataforma et garanteix unes certes coses, i després que tu també pots fer la casa a mida. Jo he anat a cases on m'han tancat amb pany i clau alguna habitació on realment les ganes d'entrar es doblaven.
0: Yeah.
6: Perquè dius, què hi haurà aquí dins? Que no em deixen entrar, a veure-ho.
0: Sí. Mira, pues és una molt bona opció, perquè el que costa avui dia aconseguir una casa, com a mínim després li trau rendiment.
1: No, i la fas servir per jugar i perquè la gent vingui, està molt bé.
6: I realment és un estalvi a nivell d'allotjament, perquè justament el que parlàveu, no?, de que ara s'estila més anar a més llocs, menys temps, no?
0: Sí.
6: Doncs realment l'allotjament és un dels elements del pressupost més alts, i en aquest cas jo m'ho estalvio.
2: I has arribat en algun lloc que potser no tenies pensat i et va arribar la sol·licitud i dir, mira, vaig allà perquè no ho tenia previst.
6: Sí, sí, perquè a vegades reps propostes, per exemple, França és un país que està molt donat a fer intercanvis, i he anat a ciutats i indrets de França que mai m'hagués plantejat anar-hi. O, per exemple, la fantasia de viure durant 4 dies en una casa amb piscina. O sigui, m'ha semblat la cosa més fascinant que he fet a la vida.
0: Això a The Holidays també ho expliquen molt bé, perquè al final, clar, ella és com que no dona molts detalls d'on va, però clar, quan arriba a la casa de la Cameron Diaz a Hollywood amb piscina i tots els luxes, que et passi això, deu ser...
6: Sí, una sort.
0: I tu has notat un increment parlant amb la gent de que s'han animat a fer-ho cada cop més?
6: Jo crec que sí, que darrerament hi ha un increment de sol·licituds, i suposo que té a veure, bueno, amb molts factors, no? Però entre altres coses amb el factor econòmic, també.
0: Sí. Pues moltes gràcies, Carles.
6: A vosaltres. Bon programa.
0: Ara marxem dos minutets i tornem...
6: Allò que
0: fem de la disco, sí. I tornem, no amb el Santi, amb qui tornem avui?
1: Amb el Fausto Fernández.
0: Fins ara.
7: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
8: SER Catalunya, Barcelona.
9: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
10: Jo, a Xeviot.
9: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
10: Home, és que a Xeviot són les botigues de Nubis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
11: Una de les raons per escoltar SER Catalunya aquest estiu... Corren, corren
12: pels carrers, corren. Per moltes persones serem més recordats pels del corren que no pas pels gossos.
13: I que fins i tot s'estudia a primària.
12: Ens han passat coses molt boniques, a
13: més. Digue'm, explica'm alguna.
12: No, des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs... Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia al corren, no?
13: Què dius?
11: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
14: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
15: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de... Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. Semblava tot perdut. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
16: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
17: Dos són companyia. Tres són multi... Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Que ahir em vaig avançar. I tenim aquí com cada dimarts, que no, com cada dijous.
18: Però avui, dijous, avui.
1: Avui hem canviat el Fausto Fernández.
18: Com, tal, claro, què tal?
1: Els oients ja saben que avui és el dia del Santi Jiménez, però tu has vingut per acomiadar-te de l'Uri i fotre-li la bronca, sí, per últim cop.
0: Perquè avui, sí, és l'últim dia que l'Uri estarà aquí amb nosaltres.
18: No podia perdre'm a la refasca.
2: I a més, ben perfumat, perquè m'està venint l'olor. Avui has vingut ni calat,
18: sí,
2: per
18: sí,
2: mi.
18: Sí, sí, no, clar.
2: Sí, no, ben fet.
1: La resta de dies feies pudor.
18: Sí, sempre. No, no. Jo ja sabia que algú... hauria mort abans d'acabar la temporada i mira, ha estat el primer, ha estat la primera víctima.
1: Sí, sí. Wow.
18: Pobret.
2: Pobret.
1: Doncs de què vens a parlar-nos avui, Fausto?
18: Doncs vaig a fer una mena com de menú. Vaig a fer un menú mar i muntanya.
1: Com els dels guiris.
18: Com els dels guiris, exactament. Un altre dia farem platos combinados, però avui és mar i muntanya. I parlarem d'un parell de pel·lícules que tenen el mar com a gran protagonista i d'altres dues que tenen a la muntanya.
2: Tu doncs, que ets més, de mar o de muntanya, tu?
18: Jo sóc de les dues coses.
2: Això i no també... val, has d'escollir.
18: No, no, a mi m'agraden totes dues coses.
0: Però això ha fet la secció mar i muntanya, si no sou capaç de les dires de pel·lícules de mar i de muntanya.
18: I si hagués de triar, triaria ciutat, perquè m'ho passo millor a la ciutat que fora, que em va bé per desconnectar i això. També em va passar quan vaig intercanviar la casa amb el Carles, també va ser una
2: desbauxa. Eres el que tenia la casa en piscina, tu.
18: Sí, va ser una desbauxa. Sí. Bueno, com ja havien intercanviat crims, com a Estranyos en un tren, doncs tampoc era una
1: doncs cosa doncs la primera nova pel·lícula, que és de platja, són així. Jo no tenia ni idea de quina pel·lícula era aquesta. Ho he buscat a Google i em surten tres nois amb tres cossos considerables, supermorenos, molt guapos, molt rossos.
18: No
1: rosos.
18: Som el Carles ni jo, no.
1: Claro, era una mica Pamela Anderson vibes.
18: Oh, Baywatch. A Virgen de la Playa, que era... han fet un rebut. Estem parlant de surf i, clar, si es parla de surf i de Califòrnia i dels anys 60, de sentir el Beach Boys, sí o sí. I jo crec que la bíblia de les pel·lis del surf és El Gran Miércoles, que és la pel·li del John Milius, que està tot allà, tota la filosofia aquesta dels surfistes, tota aquesta mena com de dilatar el temps, tot tota la vida està encapsulada en una ona, hem de trobar la Vizcajuna, la gran onada, com feien també a Leia Mambody, que també és una altra pel·lícula molt influenciada per aquesta mena de filosofia, i aquesta és la gran pel·li sobre el surf. Però als anys 60 va brotar una mena de gènere que van ser les beach movies, que eren pel·lícules on nois i noietes amb biquini i amb banyadors passaven tot el dia a la platja jugant al voleibol o fent festes o ballant i cantant, i aquest gènere va tenir molt, molt d'èxit, va estar tot als anys 60 fins al 68, quan Charles Manson ja va dir que s'acabava el somni del 60, matant gent a la Sharon Tate i molta més gent. Però que va tenir... Visca, sí, gràcies, nena. I després va tenir una mena com de revival a Disney Channel, que us agrada molt Disney Channel, amb Teen Beach Movie, amb Teen Beach Movie, sí, que va fer un parell, que fins i tot van tornar a cridar a actors com el Frankie Avalon i l'Andy Funicello, que eren els protagonistes de gairebé totes les pel·lícules d'aquesta sèrie.
1: I la segona pel·lícula, que es diu Beach Blanket and Bingo, no sé si és el títol o les persones que surten, perquè...
18: Beach Blanket Bingo.
1: Vale, i són així. És una mica el mateix tarannà, oi?
18: It's the name of the game.
1: Són noies, platges, xiringuito...
18: Sí, que no fan res a la vida.
1: Exacte, perquè no fan res més, no?
18: Estan tot el dia, tota la setmana, tot l'any allà a la platja Califòrnia i no fan res més. Tenen els seus petits dons romansos entre ells i tal. Es barallen perquè sempre surten uns motoristes que són... En compte, Àngeles de l'Inferno són aquests bretos de l'Inferno perquè són molt tontos, i ja està, però són pel·lícules, totes eren iguals, o sigui, totes les pel·lícules eren iguals. De tant en tant intentaven doncs ficar alguna cosa nova, no original, perquè ficaven aliens, extraterrestres, coses així, però bueno, però va funcionar perquè, clar, perquè darrere d'això hi havia un LP, un long play, amb tots els discos i amb totes les cançons de cada pel·lícula. I va, això, el que us dic, van ser un èxit increïble. I el Frankie Avalon, que era un cantant d'aquest...
1: És el que surt a Gris.
18: Clar, sí, el del somni.
1: Exacte, el que surt amb la Frenchy, quan deixa el cole. I després surt també la Annette Funicello.
18: Annette Funicello, sí, que
1: també, és com una mica de pel·lícula de cameos de cantants.
18: Sí, no, clar, sortien cantants i tal. I Annette Funicello va començar al Club Mickey, perquè era el Club Mickey, que va ser el primer programa per la televisió de Walt Disney. No, van aguantar fins i tot per fer els cameos a la Teen Beach Movies de la Disney dels anys 90, bueno, 2000 eren gairebé.
2: I el que també s'ha fet molt és la mateixa estètica de la platja, però que als Estats Units fiquen molt en el llac, no? Que és el mateix rotllo, però en comptes d'haver-hi una platja, que hi ha un llac amb socorristes, amb vigilants, sí, des de la platja i tot plegat.
1: Com 12 fora de casa.
2: Sí. Aquest rotllo.
18: Los Incorregibles Albóndigues, amb el Bill Murray, sí, amb el campament que tenen allà, i la mena com de picabarella entre dos campaments, totes les proves, i després està Divendres 13, sí?
2: Clar, jo aquesta tampoc la coneixia, eh? Jo per bingo només em surten Los Vingueros.
18: Los Vingueros, sí.
2: Però bueno, no, és un altre tema.
1: Però és que ara va de cinéfilo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, no, és posat les files.
2: En un mes m'he posat.
0: Des que el vam obligar a veure Cheetah Girls 2, que ja no para.
2: Ara tinc pendent encara.
18: No. L'hauries d'haver vist allà, eh?
1: Don Fausto, el que passa és que m'estàs parlant de pel·lícules de platja que són com així alegres, com el Dolce Fareniente, però a mi se me'n venen al caps algunes que deixen una mica de mal cos. Parlem de Tiburón.
18: Tiburón, clar, és
1: que és horrible, i també és una pel·li de platja, oi?
18: És una pel·li de platja. És la pel·li que va ficar al por anar a la platja a tota una generació, sí, durant molts d'estius.
0: Aquesta
18: i
0: la de Lo Imposible. Jo des de llavors ja
18: sí,
0: no vaig tranquil·la.
18: Sí, però això va ser un resort a Tailàndia. Sí.
2: I Pirates del Caribe, també.
18: Per al mico, sí. No, però clar.
1: Hi ha clàssics del mar.
18: Hi ha clàssics, totes les pel·lícules d'aventures dels anys 50, Todos los hermanos eran valientes, El mundo en sus manos, que era la pel·li que està el Gregory Peck a comprar Alaska, i van també a matar foques, que ara és una cosa una miqueta així.
1: I de fet, l'altre dia parlàvem amb el Malcolm Otero, que ens va parlar de la pel·li de Moby Dick, que deia com que era igual de bona que el llibre, que són diferents, però que era així com molt teatral, i és de l'any 56.
18: Sí, que el John Huston, que va ser el director, va contractar com a guionista per adaptar la novel·la del Herman Melville a Ray Bradbury, ni més ni menys. I la pel·lícula es va rodar, totes les escenes marítimes, es va rodar a Tenerife, totes.
1: I en aquestes no surt cap creuer.
2: Pel·lícula, en aquest.
1: No parlem de Titanic, és clar, per la música.
0: Coming!
1: De quina pel·lícula de creuer parlem?
18: Estem parlant d'un clàssic. Ja hauria parlat aquesta de Los Vingueros, sí, com a clàssic, però aquesta, que està a l'alçada d'Eurotrip, que és la pel·li que també li agrada.
2: És de molt de rotllo.
18: És Boat Trip, Este barco es un peligro, que és un dels clàssics de la comèdia gamberra i tronada, quan Cuba Gooding Jr., que va guanyar un Oscar fins i tot, era l'actor que s'anava a menjar al món i va acabar fent dos tonteries per aquesta, que és una comèdia molt, molt, molt divertida, amb molt... molt, també, molt gruller en algunes coses, no és gairebé subtil, però divertíssim. I aquest número, que és el número que ha de fer el Cuba Gooding Jr. en plan drag queen allà ballant amb un munt de drags, és divertidíssim. Perquè, clar, totes les històries que el Cuba Gooding Jr. i el seu amic, que són dos imbècils integrals, dos decideixen anar de creuer i bueno, anem a un creuer que estarà ple de top models i tant, i acaben agafant els bitllets per a un creuer, per ser un creuer gay. I allà estan els pobres, doncs, fent-se passar per gais, i després sí que arriben nenes, hi ha les xicotes que sí que treballen per allà, que és que són hetero, i la pel·li tota l'estona són aquesta mena de com de disfresses, d'embolics, d'equívocs, i té una de les millors coses és tenir a Roger Moore, a James Bond, fent de gran dama gay i dient-li a Cuba Gooding Jr. si vol una xistorrilla. De les escenes clau de la comèdia contemporània nord-americana. Diguem-ne que no és una obra mestra, però diguem-ne que és d'aquestes pel·lis que tu passes molt bé. Bé, això va passar bé, l'Uri.
2: Sí. És la típica pel·li que quedaves amb amics i que estaves de festa i te la posaves de fons i va, et parties del
18: cul. No aniré a la Filmoteca, però, no. Ostres, però la podem fer per una quedada a casa del Carles.
1: I ara que parlàveu de xistorra, perquè, clar, aquesta sessió és com una paella mar i muntanya, val? Llavors, ara anem a la muntanya. I a mi, Fausto, les pel·lis de muntanya em fan una ansietat que flipes, perquè són pel·lis com Balandrau, com La Societat de la Nieve, com Viven.
18: Bueno, però ahí tens el menú assegurat, ja.
2: Bueno. Ja saps com acaben totes, eh? Sí, la
1: claro,
2: muntanya.
1: I acaben fatal. Llavors, recomana'ns pel·lícules de muntanya que no siguin un desastre horrible absolut.
18: Bueno, ja... Des del cinema nazi, que va fer totes les pel·lícules...
1: Bueno, era una mica desastroso.
18: D'alpinisme, no, però eren totes de joves a l'alpinisme, perquè està... Cinco días un verano, que és la que feia el Sean Connery, que estava molt bé. Després... El niño y la montaña, que es una película que está basada en el Walden, toda aquella manera con de poema del Zorro, y hay películas que están bien. La familia Robinson, películas de los 70, La cabaña en el fin del mundo, que es gent, familias que van a pasar doncs, un cap de setmana o es van viure a la muntanya, que són pel·lis positives, són pel·lis ecològiques i que estan molt bé. Però, clar, però al cinema lo de que una família s'ho passi bé a la muntanya, no, perquè han de sortir ossos, han de sortir animals...
1: Exacte, i això és el que passa 127 dies.

0: Aquesta cançó es diu Lovely Day, però crec que el day de la peli no va ser lovely.
1: I són hores, no 27 dies, perquè si
0: bueno,
1: no...
0: Bueno, cariño, jo compto el temps, jo m'imagino que serien com dies.
1: Imagina't.
2: Si poses 27 dies al pobre Aaron Rostel, que va ser el que li va passar aquesta cosa, això és una... Bueno, aquesta cançó està triada amb moltíssima mala llet, perquè és un dels moments en què el personatge que s'ha quedat atrapat és un excursionista, o sigui, és professional, ho sap voler, però el tio marxa allà al Gran Canyón sense dir res, ni on va, ni a ningú hi va sol. Mm-hmm. I es queda, cau per una mena com de garganta i queda atrapat pel braç. Queda allà pel braç i no pot sortir, se l'acaba l'aigua, se l'acaba tot, no pot comunicar-se a ningú. I aquesta cançó és un moment en plan flash, en plan oníric, que és molt divertit, però clar, acaba... Aquesta cançó va sonar mentre ell s'està tallant el braç per poder sortir.
1: James Franco, no?
2: Sí.
1: James Franco, i James és una Franco, història...
0: Però bueno, pots parar tu de ser el pollero.
1: Avui m'està tocant que me la sé.
2: És que James Franco és molt amic de Lourdes. Ara que està cancel·lat.
0: Aquesta també em donaria ansietat, igual que la següent, que també és d'excursions. He used a 9mm automatic. I promise you, this guy's killed before. FBI Special Expert Warren Stack. Esta es muntanya, però sona com a muntanya...
2: Una muntanya d'aquesta.
0: Dels 80 a tope.
2: És muntanya, un 80, és un tràiler molt 80s. No, és clar, és Dispara a matar, que és la història de Sidney Potter, que és un agent de l'FBI que està buscant a un psycho killer, un assassin serie que no sap com és, tampoc sap si potser és una dona o és un home, no ho sap, però li ha arribat la notícia de que estarà dintre d'un grup d'excursionistes que van amb el Tom Berger, que és el guia, que estan per la muntanya. I el Sidney Potter, doncs, s'afegeix i és tota l'excursió intentant esbrinar qui és l'assassí. Mentrestant, va morir molta gent. La gent va morir, però en plan accident mango. Mira, papa, colva tot des de dalt, i coses així.
1: Tipo antic, no? Dels
0: sí,
1: mangos.
0: Sí. Però veieu, com són horribles totes les pel·lícules.
2: Sí.
0: De...
2: Sí, sí. Que... I surten ossos, sí, un os d'aquest, que sempre diuen, un os, què faig? Quiet, has de quedar quiet. O cridar més que ell, que sempre ho farà tocar les pel·lis, que no sé si funciona, perquè no he trobat mai amb un os.
1: Tant de bona haver de provar-ho.
0: I per acabar, Fausto, volem preguntar-te si les pel·lícules preferides del Tomàs, que són Pirates del Caribe, són considerades pel·lícules de platja. Pel·lícules de platja?
2: En pel·lícules de platja, clar. Aquella platja immensa on van deixar abandonat el pobre Johnny Depp, que parlava amb ell mateix a diferents versions del mateix. Notícia, Johnny Depp tornarà a Pirates del Caribe a la convenció de Disney aquest cap de setmana. Ja s'ha anunciat el rol.
0: És l'exclusiva de la treva.
2: De la propera, i Johnny Depp està... Cobrarà una morterada, però ja... Però ja
1: igual que tu per venir aquí, eh?
2: Sí.
1: El mateix.
2: Sobretot en dimarts, perquè, clar, són hores extres. Sí.
1: Totalment.
0: Doncs Fausto Fernández, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, gaudiu de la platja i de la muntanya i, bueno, un aplaudiment a l'Uri. Que...
0: Un aplaudiment.
1: Sí.
0: El més cinèfil de tots.
1: Sí, sí, sí, m'ha encantat. Avui me'n sabia pràcticament totes.
2: Veus, sí, sí. Ho vam preparar abans, però bé. Sí.
3: Ens veiem la setmana que ve, Fausto.
2: Ens veiem la setmana que ve. Ciao, que vagi bé.
3: Adéu.
4: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
5: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
4: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER.

0: Sí. Mania personal, la gent que toca el pitu, el claxon, no el suporto.
1: Alerta.
2: Molt ull.
1: Vinga, va, continuem.
0: Millor festa major de Catalunya. No és una festa major, però la Patum de Berga, per suposat.
1: M'ha gustat moltíssim.
3: Abraham Oriols, com vas?
1: Bon dia. Doncs estic absolutament flipat perquè no sé d'on heu tret molts dels arxius sonors que han sonat.
4: A Xaluri, a Xaluri.
3: Hi havia talls que després en parlarem d'anys enrere de la Marina FM. Imagina't si fa temps.
1: És que pràcticament no m'he reconegut. Imagina't, dic, hòstia, però aquest sóc jo que estava dient. On deu ser això?
3: Sí, sí.
1: Però bueno, estic encantat de ser aquí amb vosaltres i amb moltes ganes de que m'expliqueu també vosaltres com us doneu treva, com no. Bé, encantadíssim, encantadíssim.
3: No, avui toca tu, avui toca tu, que t'expliquis tu.
1: Bueno, aviam, sí. És a dir, això sempre ens costa, els que estem acostumats a fer entrevistes, posar-nos a l'altre cantó.
3: Però ara estem escoltant la Patum, que això que deies, tu ets allà. És una festa molt icònica, però no sé si, clar, des de fa uns anys, això està patat sempre. Tu vas allà i no tens espai. Tu com el vius, la Patum?
1: Sí, hi ha moltíssima gent. És normal, perquè és una festassa, per mi és la millor festa del món.
4: Jo tinc un FOMO, no he anat mai, i és que em moro de ganes, t'ho dic.
1: És que has de venir, i què passa? Que molta gent vol venir, i cada vegada se n'ha fet més publicitat, perquè també doncs, va ser reconeguda com a patrimoni immaterial de la UNESCO, moltíssimes campanyes publicitàries, i també una bona tasca de l'Ajuntament de parlar de la Patum, no només aquells 5 dies de Corpus, sinó durant tot l'any. Què passa? Que la plaça no ha crescut. És a dir, ha crescut l'interès, perquè la plaça és la que és. Ara no recordo molt bé les xifres, però crec que hi havia algun estudi que parlava que tenia una capacitat per 7.000 o 8.000 persones. S'hauria de comprovar, però va per aquí. Vol dir que a la Patum ve molta més gent que aquestes 7.000, 8.000 persones.
4: Més o menys tens una data al cap? Una data al cap?
1: No tinc una xifra, però t'asseguro que qualsevol que vingui a la Patum veurà que són molts més, perquè els carrers adjacents, el passeig on també hi ha doncs, els menjars, les atraccions, etc. Què passa? Jo voldria que tinguéssim una mica més d'espai, és cert, però a mi també m'agrada molt visitar les altres festes populars d'arreu de Catalunya. És a dir, jo no puc criticar que la gent faci allò que jo també vull fer. I per tant, doncs mira, ens haurem d'organitzar d'alguna manera.
4: Creus que s'acabaran fent dos tandes, com quan fan dos bolos en un mateix dia?
1: Espero que no, però sí que el que ja passa és que regulen els accessos vull dir, la policia, els Mossos, la Brimo, hi ha un moment que tanca a vegades la plaça i aquí
4: també,
1: no entra.
4: Hem de velar per la seguretat, també.
1: Clar, és una festa, és a dir, això és l'últim que es pot oblidar, és una festa popular, és un moment únic i s'ha de viure.
3: A mi se m'arribat a dir que en moment dels tiravols, si tu saltes, com hi ha tanta gent, pots quedar apretat i pots no tocar el terra durant una estoneta, que vas donant vols perquè estàs tan enxubat que passa.
1: Clar, hi ha moments que hi ha tanta gent que és difícil caure justament pel que dius, que no tens espai per caure. I per tant, senzillament, no toques de peus a terra. Tampoc és una gran sensació aquesta. Quan et passa això, dius, voldria tocar. Bueno, escolta, són els pros i els contres de la Patum. Tu ja saps que tindràs morats, que suaràs, que el dilluns, després de Patum, és el dilluns més dilluns de tot l'any per tots els bergadans, però també és una gran festa. Jo, vaja, ara potser els bergadans diuen, aquest és un boig, però jo us convido a venir-hi i a gaudir-la amb nosaltres.
4: Si ens has convidat tu, ara sí que podem anar-hi amb tot el dret del món.
1: Per suposat.
3: Abraham, tu com et dones treva?
1: Mira, doncs ara, per exemple, aquest estiu, sobretot em dono treva anant a la platja allò a les 7-8 de la tarda, que és aquell moment que ja no hi ha tanta gent, que el mar normalment queda com un plat, que a més els rajos de sol piquen allò a l'aigua, que la atarongeix una mica, i per mi és el millor moment del dia. Jo és que si he de triar entre anar a la platja a les 12 o a les 8 del vespre, ho tinc claríssim. Segona opció, i per mi és un dels millors moments del dia, durant l'estiu.
3: De fet, avui patíem perquè no sabíem si vindries avui o vindries el 2027. Perquè, parlant de platja, parlant d'estiu, que vas estar ara fa uns dies, vas anar amb una colla d'amics a Tailàndia, era?
1: A Tailàndia.
3: Vas arribar a l'hotel, vas dir, no, tenim la reserva per avui. Què va passar?
1: Va ser depriment. És a dir, va ser depriment. El cas és que, érem a Tailàndia, un grup d'amics, jo me n'havia encarregat d'agafar alguns hotels i a la part final del viatge anàvem a Koh Tao, una illa del golf de Tailàndia, on a més ens hi estàvem uns dies i era aquell moment que agafes l'hotel bo del viatge, no? És a dir, durant tot el viatge vas agafant cosetes, una mica de... Només hi serem per dormir, aquesta gran frase, i aquest, en canvi, no.
4: I vols el bo amb el bufet i amb tot.
1: Sí, amb bones vistes, bona habitació, etcètera, i me'n vaig encarregar jo. I vam arribar a l'hotel, a més, després d'un trajecte amb una barca ràpida, en teoria, deien, des d'una altra illa, que va ser 2 hores i mitja, realment, bastant espantoses, amb mala mar, amb onades de 3 metres, que alguns dels amics, un amic especialment, va vomitar fins i tot. És a dir, arribem a aquesta illa, en aquest context, rebentats, marejats, amb ganes de dir, per fi una dutxa, ja és de nit, se'ns havia fet de nit a la barca, i el tio diu, No, no, pel teu nom no tinc.

0: Cap reserva. Com que no, com que no? Tens les mateixes dates de l'any que ve, del 2027. Clar, és a dir, jo pensava, però com em pot estar passant això a mi? Perquè, clar, si això li passa a un col·lega, te n'enfots d'ell, no sé què. Però dius, però jo com vaig clicar el 2027? I a més, li vam dir, hòstia, però... bueno, i tens lloc
1: a l'hotel. Exacte, clar, la pregunta, perquè si tenen nit, cap problema.
0: Clar, 10 de la nit, motxilles, mig barrejats, ja et dic. I deia, no, estic ple. I, de fet, la illa, que Koh Tao és una illa molt petita, és 3 vegades més petita que Formentera, diu, és que crec que està tot ple, perquè era una setmana que era festa a Tailàndia, amb el Buddha Day, no sé què, o com es digui, etc. Total, que al final, suplicant-li, ens diu, bueno, tinc una habitació de reserva per 4 persones, nosaltres érem 7, entafureu-vos-hi tots 7, i demà ja buscareu. I, bueno, doncs, efectivament, a la primera nit, alguns dormint a terra, d'altres atapeïts al llit, i vam acabar l'endemà agafant una habitació, que eren 4 lliteres dobles, sense finestres, i amb habitació i amb lavabo compartit amb la resta d'habitacions del passadís. És a dir, anàvem de colònies. No, fatal. És a dir, vam passar del millor hotel possible a una habitació de colònies.
1: I però, fer això de buscar a veure si era veritat que havies reservat quan no tocava, o vas assumir amb dignitat que segurament t'hauries equivocat?
0: No, vaig buscar-ho i efectivament em vaig equivocar. Jo no podia entendre... Això a vegades ho sents d'altres col·legues o gent que li ha passat.
1: A mi em passen aquestes coses.
0: Però jo ho jutjava. Dic, però com t'has d'equivocar? Una cosa que t'equivoquis un dia amunt, un dia avall. Però, hòstia, pel 2027... Doncs pam, em va passar a mi.
2: Encara et parlen els amics de la colla o no?
0: Sí, hi van haver uns minuts tensos, eh?
1: Però ja no et deixaran reservar mai.
0: Cabró, exacte, bueno, això m'ha inhabilitat per organitzar qualsevol tipus de viatge.
2: De fet, a la colla, i per exemple, a Juliana Caneto, hi ha una altra persona que crec que has compartit moltíssimes, moltíssimes coses i que, a més, t'ha volgut deixar un àudio.
0: No fotis!
3: Què passa, gent de la treva, Uri, Aitana i Amparo? Espero que estigueu bé. Veig que esteu molt ben acompanyats amb l'Abram. És un tio de puta mare. Això ja ho sabeu ben bé. I dir-vos que aneu amb molt de compte, si us plau, vigileu, perquè segurament quan acabi l'entrevista, quan s'apagui el pilotet vermell, us demanarà una foto de grup. O sigui, no té altra cosa.
0: És un capullo.
3: És una persona que aquest any farà 30 anys, però tot i així, porta dins un jubilat de 52 per 24.
0: Exagera.
3: Té 180 anys a l'Abram dins seu, i és increïble perquè sempre que fem algun viatge o alguna moguda, sempre demana fotos de grup com si fóssim un grup de la Inserso. Per favor, no caigueu a la trampa. No us feu una foto de grup amb l'Abram.
2: És així?
0: Que malparit. Aquest és el Guillem Estadella, que potser alguns oients també ara el sona la seva veu de RAC1, però també monologuista.
2: A la Cera havia estat també aquí.
0: A la Cera havia fet moltíssimes coses. I sí, si anàvem junts, és un cara dura, és un mentider i és un exagerat.
1: I no li agrada com surt a les fotos, això, per suposat.
0: És a dir, has anat a l'altra punta del món, som 7 col·legues, ens ho estem passant superbé, doncs a mi em surt de dir foto grupal.
4: Crec que sí, però... i a més el típic selfie, és a dir, no la foto perfecta, foto mamis, que
1: exacte,
4: es diu aquí.
1: Però tu eres el que portava palo de selfie?
0: No, és a dir, pal selfie, trípodes, això em sembla una salvatjada. Però és veritat que el selfie llueix poc.
2: Sí.
0: A mi el selfie no m'acaba d'agradar, sent molts. I dic, home, però demanem un moment.
1: Clar, tu demanes.
0: Clar, i ja està, si és un segon, i després qui te la fa, tu li dius, tu també en vols una, i sempre també en vol una. I ja està, i ens ajudem mútuament dos grups, i aquí no ha passat res. I el Guillem és antifotos de grup, i el cabron això s'ho tenia guardat, perquè ahir vam anar junts al cine, no em va dir res, i ara parlàvem, però fa 10 minuts, perquè demà anem junts a Menorca uns dies, i no m'ha dit res, i s'ho havia guardat.
4: I després te les demanen, les fotos?
0: És que no només les demanen.
4: Ah,
0: ai, hòstia, envia-m'ho, que també ho enviaré als pares, o calla, que aquesta la pujaré a Instagram. Si després aquelles fotos són les que més rulen.
2: A Menorca teniu l'allotjament agafat, perquè si no en teniu, Menorca a l'agost no dormiu al carrer, eh?
0: No, per sort anem a casa d'un amic. Som aquesta classe d'amics que es llancen al damunt del que té casa a un lloc guapo d'estiu, i em diu, va, tio, convida'ns, va, hòstia, que no, va, veniu 4 dies. Vull dir que anem de convidats, afortunadament.
2: De fet, amb el Guillem comparteixes pues, molts projectes. La Conquesta, molt abans de la Marina FM, el projecte Molta Canya. Però tu, al món del periodisme, arribes una mica de rebot, perquè tu no volies al principi ser periodista.
0: No, jo no tinc el discurs aquest que quedaria genial de dir des de petit, m'agradava llegir els diaris, em flipava, no sé què. No, és mentida. Però jo anava per estudiar dret, i no va ser fins a l'últim moment, segon de batxillerat, que vaig col·laborar amb la televisió del Berguedà, que és el millor que pot fer algú que es vol dedicar a la comunicació, començar pels mitjans locals perquè et permet aprendre i tenir molt de carrer per córrer, diguem, i allà vaig veure que la tele m'agradava molt i vaig canviar, ja et dic, a l'últim moment, però més per un interès per la televisió d'entrada que pel periodisme. Després vas veient de dir, si és que jo no em veig dedicant molt cap altra cosa, és a dir, menys mal que vaig fer, seria un advocat pèssim, jo.
5: I de fet, tu a la tele fas molt, molt carrer, o sigui, perquè fas molt local, així, molt societat. Quina és alguna situació, alguna anècdota que tinguis de dir, vale, m'han trucat a les 10 de la nit, m'he hagut d'anar, vamos, prendre pel cul...
0: No, això, clar, o sigui, t'anava a dir malauradament, però també afortunadament és
5: sí,
0: el que passa
5: guai,
0: quan
5: també.
0: Treballes, clar, en una redacció d'informatius, tu et penses que aquell dia serà molt senzill i que no passarà res, i acabes a França cobrint uns incendis i t'hi quedes 3 dies. És a dir, això va passar tal qual, i havent de comprar, diguem, roba íntima a un Carrefour entre directe i directe, perquè és que has marxat sense roba, perquè no hi havia més d'això. I després altres cobertures molt bèsties, com pot ser la Dana al País Valencià, que per mi és el més bèstia que he vist mai. Però també ja et dic, de coses inesperades, o el dia que dius... Avui anirem pantaló curt, escolta, cap a la Generalitat, clar, que és fatal, és a dir, per tant, això et passa els primers dies, després ja sempre més pantaló llarg, i tenir unes botes per incendis o unes botes per aiguats, etc. És una part que, segurament, si no t'agrada el periodisme, et semblaria el pitjor del món, però si t'agrada, jo gaudeixo molt de no saber on aniré quan entro a la feina, i d'aquesta adrenalina, i d'anar a llocs estranyíssims, és a dir, allò que quan de petit et deien els pares de on hi hagi jaleo, tu allunya-te'n. La nostra feina va just al contrari. On hi ha jaleo, cap allà. I a mi m'agrada i la gaudeixo molt.
2: De fet, vam haver-hi molt jaleo, va ser fa 8 anys, si no recordo malament, a Urquinaona, que vas anar allà. I d'allà també va haver-hi molts memes de tu, de TV3, contractant a menors. Clar, deien de tot, becari, què fan contractant a un nen de 5 anys, tot això.
0: És que jo he tingut sempre cara de nen. És a dir, a mi ja m'havia passat sempre, i és veritat que llavors a TV3 no era tan comú, era menys habitual veure gent jove. Ara, per sort, sents la tele i a qualsevol franja hi ha gent de totes les edats, però durant uns anys, també pel context econòmic que s'arrossegava, això no passava. Si sumes un casco bastant indigne, uns focs, uns llambordins, uns contenidors, jo ja entenc que tot et porta cap al meme. Jo, com que a casa som en general de la conya i de donar-hi poca importància a tot plegat, a mi és que em va semblar graciós, fins i tot. Un cop va passar tota aquella feinada, perquè, clar, en aquell moment, realment és que en pocs dies amb tanta feina, diguem.
5: I ara et deixes barba per semblar més gran?
0: Mira, t'agraeixo que me la precis. T'agraeixo que me la... Jo crec que ara em porto una mica més perquè és estiu, però bueno, és que, escolta, jo faré, com heu dit, 30 anys.
5: Clar, i has de semblar una persona de 30 anys.
0: Ja hauria de començar a ser hora que sortís una mica de barba. Jo ja veig que no seré un tio pelut mai i que no... En fi, però sí, ara ja em sembla que ja no em demanarien si sóc menor d'edat.
5: No.
2: Ara explicaves que vas arribar al món del periodisme una mica de rebot. També va arribar de rebot al món de l'escriptura, perquè vas escriure el llibre d'Una vida a les muntanyes, la vida de Marina Vilalta, la pastora més gran de Catalunya. També va anar de rebot, o com va anar això?
0: Sí, va anar de rebot i ha estat una de les experiències professionals, de debò us ho dic, més gratificants. Va ser fantàstic fer-ho. Més enllà del llibre, que a més vam tenir la gran sort que funcionés, que es llegís molt i que volguessin que, doncs, que anéssim a llibreries i a biblioteques d'arreu de Catalunya a presentar-lo, jo ara, amb aquest llibre, he guanyat d'amiga una senyora de 97 anys, de 98 anys. De fet, ara de 99 anys.
2: Déu-n'hi-do.
0: Però, clar, aleshores, això es va publicar el llibre el 2023, no? I eren converses amb aquesta senyora, la Marina Vilalta, a Bruguera, un poblet agregat a Ribes de Freser, mentre pasturava les ovelles. Jo ia a terra, damunt d'una manta, i mentre ella tenia un ull al ramat, l'altre a mi, i anàvem parlant, i realment eren converses, perquè jo li preguntava molt de la seva vida, i ella m'acabava preguntant molt de la meva, també. I tu tens nòvia o no? I el Tomàs Molina és simpàtic o no? Tal. Clar, jo tot això, evidentment, al llibre no surt, si tinc nòvia o no, o si el Tomàs Molina és més simpàtic o no, perquè a ningú no li importa, que per cert és molt simpàtic, que ara no som ni que tal.
5: Això sí que ens importava.
0: Que no som ni que tal. Però això va crear una relació sincera, i ara, de fet, la setmana vinent, és que ara, justament ara sembla que jo no penqui mai, vull dir, és que ara pillo dues setmanes de vacances, justament. Doncs quan torni de Menorca, justament, pujo a Bruguera dos dies a estar amb ella i amb la família, perquè ens hem fet molt. Per tant, em va arribar la proposta, sí, de rebot, perquè li havien donat una creu de Sant Jordi per una vida dedicada al camp, devoció per la ramaderia, etc. A mi em semblava que tenia tot el sentit del món que una dona com ella tingués un llibre. No només s'han de tenir llibres de la vida de famosos, està molt bé que sapiguem la biografia del Miguel Bosé, em sembla fantàstic, però també de la Marina Vilalta. I per tant, doncs, fer-ho un regal.
2: I no t'ha donat per descriure més persones anònimes, com tu deies, no? De descobrir més vides, o ho tens aparcat?
0: No, em va picar el cuquet i la veritat és que sí, però també és cert que fer un llibre demana molt temps. Mm-hmm. Demana molt temps no només escriure'l, que després, i potser dediques molt temps i et queda un xurro, és a dir, que això tampoc no és garantia, però després també això de presentar-lo, etc. Jo crec que vaig acabar fent com una seixantena de presentacions. Imagina't, vull dir, cal tenir una mica d'energia i força. I mira, una mica també pel context personal i ara la feina, que també per sort va creixent, ho he aparcat, però no tenco la porta per res del món.
2: Aquesta cançó d'Esperit de vi, Brindarem, és també molt important per tu, entenc.
0: Sí, i mira, no m'ho esperava que me la poséssiu. Aquesta cançó que es diu Brindarem és d'un grup que es diu Esperit de vi, és un grup del Berguedà, que sobretot el Jacob, que és el cantant i compositor, és molt amic de la família i els seus pares. I aquesta cançó va dedicada a la meva mare. És un homenatge a la meva mare, que malauradament va morir l'any passat, el 26 de juny, per un aneurisma cerebral inesperat, sense cap símptoma, de cop, sense marge per fer-hi res. I ells, un any després, van voler treure aquesta cançó que l'homenatge, i això explica que alçarem les copes per brindar, celebrant tot allò que ens has deixat, i les nostres veus ressonaran, és igual, vull dir, és realment, vull dir, és una cançó preciosa, va ser un regal preciós, que jo crec que la meva mare fliparia, o flipa, i és, ara, clar, s'ha convertit en la cançó preferida del meu pare i meva, 100%.
2: I per això volíem fer també aquest homenatge, també per deixar-te aquest regust de boca bo, per haver-nos visitat, per donar-te treva, i amb aquestes vacances que tens ara a Menorca.
0: Gràcies, i us ho agraeixo, i mira, recomano a tothom que se l'escolti, perquè ells són boníssims, s'ho mereixen, és el single del seu segon disc, i que és una cançó de debò que jo crec que qualsevol persona que passi per un procés de dol, que qui passa sap que és una puta merda, i que aquí no hi ha excuses ni altres maneres d'endolcorar-ho, segur que aquesta cançó jo crec que hi trobarà una mica de calma i de refugi. I a vosaltres, gràcies, ha estat estupendo.
1: Moltes gràcies. I no te'n vagis molt lluny, que ara ens farem una foto grupal.
0: Vinga, ei, m'agrada.
1: I aquest tastet de l'Uri.
2: Estem aquí per fer una mica més amable el vostre estiu. I aquí no ens faltarà l'actitud de rock and roll. És que m'han dit, s'ha de llevar l'entrevista, no sabia per què era això. Clar, primer de tot, els oients, que jo tampoc sóc tan gran, encara m'hi sento jove, encara em sento eixerit i ben conservat. Sincerament, és el meu tema. Jo tinc FOMO constantment, cada dia, pràcticament, quan vaig a un lloc, tinc FOMO per el que em perdo, perquè, òbviament, no pots estar a tot arreu. Ah, sí? Jo és que no conec la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
6: Bueno, tu sempre quedes fatal tota la setmana, sí que no sé.
2: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí, perquè ens il·lustris, perquè si és per mi...
6: S'ha reivindicat davant dels meus ulls
2: ara.
6: De crític cinematogràfic.
2: Ja som amics.
1: Ara l'estimes un poquet més,
6: Eurotrip.
1: Que clar, Uri, no has vist la pel·lícula de Hannah Montana?
2: No, no l'he vist. Vaig veure parts de la sèrie, però la pel·lícula no l'he vist mai. Clar. Us ho accepto si també posem Plats Bruts aquí.
1: Val, però per a Plats Bruts també parlem del poble.
2: No, sempre és bastant...
1: Però vull dir,
2: a nivell de què és la Bíblia, com una sèrie d'aquest programa.
1: Ah, no, sí.
2: I per suposat, gràcies a totes i tots que connecteu amb nosaltres cada dia, sigui en directe o recuperant-ho després. Esperem que aprofiteu aquesta hora per baixar revolucions i dedicar-vos una estoneta per vosaltres. Després de
1: la tempesta... Home, has fet tastets per a tots els convidats que han vingut. Havíem de fer un tastet de millors moments de l'Uri.
2: I és molt estrany quan, clar, no t'esperes. M'he quedat així una mica xuquejat. Sí, perquè, clar, a més, clar, quan perds el control d'un programa i quan estàs controlant tot, quan ja no passes a controlar-ho, et quedes una mica tal. Però, òbviament, agrair-vos moltíssim aquestes setmanes, tant a vosaltres com a tot l'equip, com als oients, passo a l'altre costat, passo a escoltar-vos des de l'altre costat i que estarem molt pendents fins al 28. 8 d'agost, escoltant cada dia i donant-me treva d'una a dues, sense dubte.
4: Et trobarem molt a faltar, Uri.
5: Nosaltres també t'estimem una mica més, tot i que no hagis vist Hannah Montana i la Shira.
2: Mira, ara que tinc ara una mica de vacances, puc aprofitar per posar-me
4: avant. I l'Uri marxa avui, però demà nosaltres tornem amb la Zoe Bonafonte i amb el One Hit Wonder de la Julia Blum.
5: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, Mireia Molina a la redacció. Som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
4: Gràcies, adeu, adeu, fins demà.
7: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Granada ha vuelto a temblar. Pasadas las 10:30 de la mañana, un nuevo terremoto de magnitud 4,8 ha vuelto a sacudir la provincia. Desde entonces se han producido en torno a una decena de réplicas de menor magnitud que han obligado a desalojar monumentos como la Alhambra. Hay al menos 3 heridos. Nos vamos hasta Granada. Jaime Bezmar, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Mañana de infarto en Granada. La secuencia de seísmos de este martes ha dejado 3 heridos leves por traumatismos y además se siguen reportando daños materiales no estructurales. Han caído elementos de cornisas y aleros, cascotes en los suelos. Los granadinos se han tirado a la calle entre nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
10: Además, el ruido ha sido tremendo del primero. Luego ya los otros se han notado, pero ya no eran tanto ruido. Era más bien lo que es el meneo. Pero bueno, afortunadamente estamos bien.
9: Estamos bien. En la Alhambra, los fuertes temblores han provocado el desalojo de la Alcazaba y la suspensión de las visitas a los palacios. Y el metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes tras los seísmos en la capital y el área metropolitana.
8: En unos minutos vamos a volver allí para conocer la última hora, 3 días después del seísmo del pasado sábado. Sobre esto y la preocupación que deben tener o no los granadinos, le ha preguntado a nuestra compañera Marina Fernández a un experto en terremotos. Este le ha contado que es pronto para saber si estamos ante un enjambre sísmico. Hoy también estamos muy pendientes del calor. Este martes y mañana van a ser los días con las temperaturas más altas de esta semana y la EMET ha activado varios avisos rojos para ambos días. A esta hora lo están ya en Pontevedra y mañana lo van a estar en el litoral de Valencia y Alicante. Meteorólogo Jordi Carbó.
11: Concretando más, hoy será al sur de la provincia de Pontevedra, cerca del río Miño, donde las máximas van a superar los 40 grados. Y mañana, en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, máximas que podrían llegar a superar los 42 grados. Y es que estamos ante los dos días que van a ser los más cálidos de esta semana en el conjunto del país. Máximas en la mayor parte de poblaciones esta tarde entre los 35 y 40 grados, más bajas en puntos costeros, pero con marcada sensación de bochorno. Tarde soleada, con algo de viento, hasta primeras horas de la noche. A partir del jueves las temperaturas bajarán en todo el país.
8: Mientras en Ceuta lo último es que el Poder Judicial ha pedido 2 jueces de refuerzo y más personal experimentado para hacer frente a la crisis migratoria. Desde allí, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, ha explicado en Hoy por Hoy que se han empezado con la instalación de las 4 carpas que se han acordado para atender a los miles de migrantes que siguen malviviendo en las calles de la ciudad autónoma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dicho que esperan que cuando estén terminados estos espacios se pueda dar cobertura a más de 1.500 migrantes. En Ceuta sigue Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues el ritmo de levantamiento de esas carpas se ha ralentizado. De hecho, hasta mediodía solo hemos visto las 2 carpas que colocaron ayer por la tarde en ese aparcamiento de la explanada. La ministra, de todas maneras, asegura que en base al reparto de comidas, 4.000 que hacía Cruz Roja ayer en la playa del Trampolín, el gobierno prepara un plan de contingencia que podría aprobar, digamos, a ampliar estas 4 instalaciones temporales de 1.500 hasta 4.000 personas.
13: Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas.
14: Bueno, efectivamente, vamos a, insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
12: Además, en cuanto al ámbito de los menores, el Ministerio del Interior ha actualizado las cifras, son casi 2.200 de los menores filiados y que van a ser puestos a disposición del área de menores de la ciudad autónoma.
8: Miles de migrantes siguen durmiendo en las calles, en las playas, en naves o en trasteros. Es el negocio de la desesperación. Vecinos que están alquilando sus trasteros sin luz natural para que puedan vivir allí los migrantes que pueden pagarlo. Viven hasta 3 en algunos de ellos.
15: Semana De jueves a jueves.
8: El precio entre 450 y 500 euros a la semana. Por poner en contexto, España tiene una renta per cápita de unos 30.000 euros anuales, mientras que en Marruecos se sitúa entre los 3.200 y los 3.400 euros al año. Y hoy además se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca.
16: Exigido al gobierno que desclasifique todos los documentos que tiene con respecto a ese crimen y que salgan a la luz todos los documentos relacionados con los crímenes de la dictadura. No puede ser que 50 años después de la muerte de Franco el Estado siga ocultando o siendo un impedimento para que conozcamos la verdad sobre esas víctimas, la verdad sobre sus verdugos.
8: Es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, contándonos esta mañana en Hoy por Hoy que han presentado un escrito dirigido a Pedro Sánchez para que todos los documentos relacionados con el asesinato del extraordinario poeta sean desclasificados y se tramite la nueva ley de secretos oficiales que lleva un año ya congelada en el Congreso. 9 décadas después, la obra de Lorca sigue siendo eterna sobre su legado y sobre los que han imaginado su voz para interpretarlo, ya que de él apenas tenemos algún vídeo sin sonido, hablaremos en este Hora 14. Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Alberto Valles en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
7: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
17: Dues setmanes després continua enquistada la vaga a l'aeroport del Prat, que ja ha causat 270 vols cancel·lats en el moment de més activitat per la temporada d'estiu. Els treballadors de terra de Ground Force són lluny de tancar un acord amb la companyia.
18: Nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
17: Aquest conflicte laboral està causant, segons la CGT, una vintena de cancel·lacions al dia en companyies com Air Europa, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines o Air France. Ho avancem a la SER. El Col·legi de Psicòlegs investiga 30 casos de possible intrusisme. Un d'ells, el de la terapeuta de la família propietària de Mango, els Andic. Les falses teràpies convencen, sobretot, les persones més vulnerables.
18: La gent que està en situació més dificultat o més vulnerable no està en una situació perfecta per prendre decisions. I aleshores, bueno, és molt fàcil deixar-se entabanar.
17: Mentre la crisi a Ceuta continua portant mal de caps al govern espanyol, Junts per Catalunya torna a insistir en que Catalunya hauria d'assumir les competències d'immigració. Sentim Jordi Turull.
19: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I és així. I per tant nosaltres, més que mai, ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
17: Dues i set minuts i pel que fa als esports, Rodri ja ha aterrat a Barcelona i des de fa una estona és a les oficines del Camp Nou. El fitxatge del pilota d'or per al Barça és a punt de ser oficial.
20: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros y la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
17: Són les primeres declaracions del capità de la selecció espanyola en la seva arribada a Barcelona. Ja hem batut el rècord de nits tòrrides a Barcelona i és que fa una calor que embafa, Jordi Carbó.
21: Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir, les màximes han pujat les mínimes, però el que notarem avui és un augment de la sensació d'aixafogor, i és que la humitat es mantindrà força alta i no només a la línia de la costa, en una tarda bàsicament assolellada. Temperatures màximes en breu de 30 a 35 graus a la costa, al perlitoral i també a les valls del Pirineu. A l'interior superarem els 35, apropant-nos als 40 a Ponent, els llocs habitualment més càlids de Catalunya, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Així doncs, molta calor, molta aixafogor, amb sol i marinada de moderada forta fins que arribi la nit. Demà serà el dia més càlid de tota la setmana en el conjunt de Catalunya. A partir de dijous començarà a baixar la temperatura.
17: Passant gairebé 9 minuts de les 2 del migdia, amb en Víctor Valero al control sonor, sou al 96.9 i al 103.5. Comença l'Hora 14.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
17: Què tal? Bona tarda. A l'aeroport de Barcelona continua enquistada la vaga del personal de terra de la companyia Ground Force. Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació de l'equipatge. Porten ja dues setmanes de vaga i no hi ha cap perspectiva de resoldre-ho. Segons el sindicat convocant, la CGT, fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 270 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat amb l'avió que tocava. Pol Valero.
3: La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. Segons la CGT, més de la meitat de la plantilla està donant suport a l'aturada. Esther García, portaveu del sindicat, denuncia que durant aquestes dues setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells.
15: L'empresa va deixar clar per mitjan del mediador que no havia res a negociar i, bueno, nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
3: En declaracions a l'Aquí Catalunya, el sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles amb pocs descansos i molta rotació que impedeix la conciliació. A més, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients. García també ha explicat que han comunicat a la Inspecció de Treball que la companyia ha demanat als treballadors que formen part dels serveis mínims durant la vaga que facin hores extra.
17: Conflicte que coincideix en l'època de més activitat a l'aeroport del Prat per la temporada d'estiu. De fet, al juliol, Catalunya ha rebut més de 2,5 milions de viatgers internacionals en avió. És un 7% més que el juliol de l'any passat. Dues i gairebé 11 minuts de la tarda i ho està avançant CERT Catalunya. El Col·legi de Psicòlegs investiga una trentena de terapeutes per esclarir si tenen la titulació necessària. En els últims 3 anys, l'entitat ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral. Un dels casos més mediàtics que investiguen és el de la terapeuta de la família Andic, Àlex Calatrava.
22: És un problema en aquesta professió que de moment no millora. Les denúncies de l'últim curs només han caigut un 10% respecte al 2022, tot i que des del col·legi alerten que aquest és un problema molt més gran. Només tenen registrades les queixes que els arriben, però és que la majoria de casos no es denuncien. Teresa Moratalla és la comissionada d'Ètica, Intrusisme i Deontologia del col·legi. Considera que cal actuar en dos àmbits diferents per reduir l'intrusisme.
23: Una és aquest buit legal que s'haurien de regular en aquest país les pseudoteràpies. Hi hauria d'haver-hi una regulació clara de qui les pot fer i qui no les pot fer. I l'altra és conscienciar la població de que la seva salut és importantíssima, tant la física com la mental, i no es pot posar en mans de qualsevol, que han de corroborar les dades amb qui van a veure.
22: Són declaracions de CERT Catalunya.
17: El gruix dels falsos terapeutes es dona en les pseudoteràpies, tal com apunta la comissionada d'intrusisme. La percepció de l'entitat és que cada vegada més pacients cauen en aquestes pràctiques sense aval científic perquè aprofiten noves vies per anunciar-se.
24: La bionormoción es un proceso alquímico de transformación y se lo aseguro que lo es, para encontrar aquellas creencias o información inconsciente que nos hace repetir ciertas experiencias.
25: Per parlar-vos de les constel·lacions familiars, que és una tècnica terapèutica per donar...
17: Com estan sentint, s'anuncien sobretot a través d'internet, Àlex, i de les xarxes socials.
22: Moratalla posa el focus en que quan el pacient està en una situació més greu és quan resulta més vulnerable davant d'aquests anuncis. Per això alerta dels indicadors clau per identificar un fals terapeuta.
23: Algú que no es posa psicòleg ni dona número de col·legiat, raro. Tots tenim les nostres titulacions allà posades perquè, bueno, és la nostra garantia, no? Quan això no és així, és quan ens hem de posar d'alguna manera a pensar que potser no estem anant a un lloc adequat. És públic, el directori del col·legi, i només es té que consultar.
22: Però ara el perill no està només en aquestes males praxis de les pseudoteràpies. Amb l'aparició de la intel·ligència artificial, els psicòlegs temen que pacients amb problemes de salut mental deixin de tractar-se i ho substitueixin per aquests xats.
17: La manca d'habitatge assequible a Catalunya s'està estenent més enllà de l'àrea metropolitana. Lleida lidera la pitjor ràtio de Catalunya entre demanda d'habitatge protegit i oferta disponible. Segons dades oficials, l'any passat es van iniciar 16 habitatges protegits, quan hi ha més de 2.600 persones que n'han demanat un a la capital lleidatana. L'Associació de Promotors de Catalunya reclama accelerar el canvi en les polítiques d'habitatge que s'han promès. Anem cap a Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
0: El que falta, diu l'Associació de Promotors, és que el sòl disponible es transformi en promoció efectiva. L'any passat es van iniciar 15 habitatges protegits a les comarques de Lleida i un al Pirineu, quan hi ha 2.625 sol·licituds al registre. És a dir, 160 peticions per habitatge, la pitjor ràtio de tot Catalunya. Una desproporció que rau en una oferta insuficient d'habitatge assequible. Carles Sales, el vicesecretari tècnic de l'associació.
1: Cada habitatge de protecció oficial que s'hi ha iniciat el 2025, hi ha 160 famílies que han demanat un habitatge d'aquesta tipologia, de tipologia assequible, a les comarques de Lleida. Per tant, cal accelerar tot el que és la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl per a construir habitatge de protecció oficial.
0: A la ciutat de Lleida, recorda, la Paeria ja tenen llicència o estan en construcció un total de 400 habitatges assequibles dels més de 1.100 que estan en marxa en aquest moment.
17: I mentrestant, a Barcelona hi ha hagut falera entre les comunitats de veïns per prohibir els pisos turístics als seus edificis. L'Ajuntament ha hagut de multiplicar per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de propietaris que vulguin fer-ho a la seva finca. La primera convocatòria es va publicar el passat mes de febrer i s'hi han presentat més de 80 sol·licituds de blocs. Una xifra molt per sobre de l'esperada, Pol.
3: El consistori ha ampliat 200.000 euros de pressupost i ha allargat el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre. Les ajudes subvencionen, sobretot, les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat per limitar els usos turístics a la finca. Jordi Valls, tinent d'alcalde, ha destacat que l'objectiu és contribuir a l'eliminació dels apartaments turístics a la ciutat.
2: Hem funcionat molt bé. Teníem una previsió pressupostària de 56.000. S'acaben aquests ajuts al final d'aquest any. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
3: En concret, les comunitats poden demanar fins al 50% dels costos de despeses, com poden ser la notaria, el registre o els honoraris professionals. Es poden sol·licitar un màxim de 1.500 euros si es modifiquen els estatuts vigents i 2.500 si se'n creen uns de nous.
17: Passa un minut d'un quart de tres. El govern espanyol assegura que l'acollida humanitària que està desplegant a Ceuta serà temporal i que l'objectiu és que els milers de persones que han arribat no es quedin a la ciutat. La crisi migratòria i el possible repartiment de menors que han entrat a Ceuta ha aixecat recels en alguns partits, com Junts per Catalunya, que tem que acabi tenint conseqüències negatives també aquí a Catalunya. Per això, a partir del setembre, tornaran a portar al Congrés dels Diputats la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, una proposta que va fracassar fa gairebé un any. Xavier Balló.
4: De moment, el govern espanyol està centrat en atendre humanitàriament els milers de persones que s'han quedat a Ceuta, que no han sigut retornades immediatament al Marroc, però l'objectiu és que no es quedin allà i això pot implicar el repartiment de menors entre altres comunitats autònomes. La ministra Elma Said ha recordat en una entrevista a l'Hoy por Hoy que l'acollida que estan organitzant a Ceuta no serà permanent i que s'acolliran a la llei.
5: Efectivamente, estamos hablando de una situación que es temporal y una situación extraordinaria.
13: ¿Cómo lo van a hacer, ministra? ¿Cómo van a conseguir que no quede casi nadie?
5: Mire, este gobierno respeta absolutamente la legalidad. Somos un Estado de Derecho. También la política migratoria, por supuesto, cumple con la legalidad y siempre poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos.
4: En el darrer repartiment, Catalunya va ser de les comunitats que menys menors va rebre, però Junts ha tornat a alertar que la gestió de la crisi amb els recursos actuals pot ser contraproduent i per això el secretari general Jordi Turull diu que tan bon punt el Congrés dels Diputats reobri després de les vacances, el partit tornarà a posar sobre la taula la transferència de les competències migratòries.
19: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I novament, quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I per tant, nosaltres, més que mai, ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
4: La llei per delegar les competències en immigració, acordada entre el PSOE i Junts, ja va fracassar al Congrés el setembre passat perquè Podemos hi va veure un tarannà racista i va tombar l'Ajuntament amb PP i Vox. De moment, el partit no ha abordat noves converses perquè aquesta vegada sí pogués tirar endavant.
17: Avui a Cambrils també s'han recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017, després dels homenatges d'ahir a Barcelona. Recordem que ahir feia 9 anys d'aquell fatídic dia. L'acte s'ha celebrat al Club Nàutic aquest matí. Cristina Artacho.
6: En aquest punt va ser on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. Un d'ells va ser en Josep Maria Rovira, que 9 anys després de l'incident assegura que no recorda res del moment dels fets.
26: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es va rocar el cap o tal, no recordo ni el dels dies abans. M'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori, més que en el moment. En el moment no vaig viure res.
6: Als seus 87 anys també explica que continua passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible. Afirma que va passar, que cal aguantar-ho i seguir endavant. Durant l'acte s'ha recordat especialment Ana Maria Suárez, l'única víctima mortal de l'atac terrorista a Cambrils.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
22: Dues gairebé 20 minuts de la tarda, a Barcelona, l'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat la 52a nit tòrrida de l'estiu. És a dir, amb una temperatura mínima per sobre dels 25 graus. En els 40 anys que fa que està en funcionament, mai se n'havien registrat tantes. Segons ha informat el Meteocat, ja hem superat les 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i les 46 del 2022. Les altes temperatures contrasten amb els anys 2000, 2007 i 2014, quan l'estació no va notar cap nit per sobre dels 25 graus en tot l'estiu. Ara ja portem 5 anys seguits superant les 20 nits tòrrides a l'estiu. Pel que fa al risc d'incendi, continuem en perill, però sí que és cert que ha baixat respecte a setmanes anteriors. Ara som entre el grau 1 i 2 de perill, sobretot al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Dues i ara sí 20 minuts de la tarda. A partir d'ara, els centres de formació d'adults podran acreditar les competències bàsiques de persones que no tenen la titulació. És important perquè permetrà que un treballador que es queda sense feina i que no té cap estudi ni tan sols obligatori pugui demostrar que té el nivell bàsic suficient per accedir a un grau de formació professional i començar a formar-se de debò. La mesura es provarà el curs vinent i es centrarà en les àrees d'electricitat, instal·lació o seguretat. Èlia Pijoan.
9: El Servei d'Ocupació de Catalunya actualment ofereix graus a persones en situació de desocupació, però pocs poden accedir als nivells 2 i 3 on es demana tenir l'ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això la normativa preveu que es facin proves d'accés específiques. Fa dos anys, per exemple, només el 40% podia accedir a aquests graus. Ara, el Departament d'Educació ha invertit més d'un milió d'euros perquè aquells que no tenen cap tipus de formació puguin fer aquesta prova pilot on s'avaluaran els nivells de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i competència digital. Actualment, prop d'un 15% de la població de més de 15 anys a Catalunya no té estudis o té l'educació primària incompleta.
22: I l'oficina virtual i també les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer gairebé 5.000 tràmits. Són dos serveis que es van posar en marxa fa menys d'un any per intentar facilitar la burocràcia, sobretot al món rural. Pol.
10: Sí, per exemple, les oficines mòbils són 5 furgonetes amb 5 rutes diferents que un cop al mes visiten uns 200 municipis on abans no hi havia possibilitat de fer tràmits directes amb la Generalitat. En total han fet més de 1.100 gestions, les més habituals, les relacionades amb l'IDCAT mòbil i la signatura electrònica. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
11: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
10: D'altra banda, l'oficina virtual ha fet més de 3.500 atencions. Les més demanades han estat les vinculades al registre de parelles estables de Catalunya, el reconeixement i revisió del grau de discapacitat i el reconeixement de la situació de dependència.
22: En un minut us parlem d'una iniciativa pionera per intentar malbaratar menys aliments.
7: Ser Catalunya a Barcelona.
12: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
14: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auquer, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
7: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
12: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
16: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
27: Sala, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
16: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
12: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
17: A Catalunya cada any llancem a la brossa més de 170 milers de tones d'aliments, que es malbaraten. De mitjana això són 64 quilos per llar. O dit d'una altra manera, perdre 330 euros anuals per família, segons l'últim informe del Departament d'Agricultura. I això s'agreuja a l'estiu, quan som a cavall entre els llocs on vivim i els llocs on estiuegem. Aquest estiu, una companyia catalana ha trobat una fórmula per lluitar contra aquest malbaratament. Vicenç Llorca.
1: La fruita i la verdura són els dos tipus d'aliments que més es malbaraten segons l'últim informe d'Agricultura. Cada any se'n perden 54 milers de tones. Una empresa catalana, tal qual, de Bellpuig, a Lleida, està especialitzada en el rescat de fruites i verdures que, per diferents motius, no arriben al circuit comercial habitual perquè no són estèticament boniques, tot i que tinguin el mateix gust o millor que qualsevol altra peça. Les salven i les venen a restaurants o a particulars. Ara, a l'estiu, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda una entitat social, evitant que els aliments es perdin aquest mes.
15: Vam veure clar que la millor opció era buscar entitats socials que poguessin aprofitar les caixes que els nostres clients no podien rebre i fer-ho arribar a qui més ho necessités.
1: És Gemma Boix, de l'equip de màrqueting de Tal Qual. A través d'aquest sistema han donat més de 3.000 quilos de fruita i verdura fresca a fundacions com Arrels o la Fundació Mona, dedicada a la protecció i recuperació de primats.
17: I encara pel que fa a l'agricultura, les altes temperatures de l'estiu, amb diverses onades de calor successives i la falta de pluja dels darrers mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar també la verema. No són els primers, però sí que és de les més primerenques, aquesta verema, que es recorden. Cristina Artacho.
6: Al Camp de Tarragona i a la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual, si bé la majoria arrenquen aquesta setmana. Aquest avançament els ha provocat mal de caps a nivell organitzatiu, com explica Maria Rosa Blanc, presidenta de la DO Tarragona.
18: La gent doncs, es va molt buscada, les persones per collir, preparar-ho tot, i sobre la marxa tothom vol, té urgències i és un component afegit una miqueta així d'estrès, que ja forma part de lo que és la verema, no?
6: Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des del juny fins ara ha fet que els grans no s'hagin inflat, amb la qual cosa enguany seran més petits.
17: L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, està pendent dels resultats d'una analítica per recuperar la normalitat en el subministrament d'aigua al municipi. Des de fa una setmana, la recomanació als veïns és no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per nivells elevats de manganès, un mineral que l'engrogueix. Martí Oliver.
20: La pluja dels últims dies ha fet millorar la qualitat de l'aigua que arriba al municipi d'Olost, però l'Ajuntament continua recomanant als veïns que n'evitin el consum tant per beure com per cuinar. Ahir el consistori va fer unes noves analítiques per assegurar que els nivells de manganès són els adequats i avui, per curar-se en salut, n'han tornat a fer unes altres. Fons municipals assenyalen que prefereixen ser prudents. Olost ha estat més de dos mesos sense pluja i això, sumat a les altes temperatures, ha provocat que l'aigua al pantà s'estanqui i que la qualitat baixés. A més, l'augment de consum que es fa durant l'estiu, quan la població creix i es gasta més, per exemple, en piscines, ha aixugat les reserves que es tenien. En tot cas, la previsió és que es pugui tornar a la normalitat entre avui i demà, un cop estiguin els resultats d'aquestes noves anàlisis.
17: A Lleida continua escalant la tensió al Parc de les Vies, on hi ha hagut baralles i altercats els darrers dies. En les últimes hores, la policia ha detingut 7 persones armades amb pals i ganivets que volien tornar a començar batusses. Tot plegat és una venjança de comerciants d'origen pakistanès cap a joves d'altres nacionalitats que els roben i assalten els seus negocis, com kebabs o bazars. Resulta que, en lloc de denunciar-ho, aquesta comunitat s'agafa la justícia per la seva mà, perquè no confia en la policia. Ara els Mossos hi volen posar fi mitjançant la mediació i estan buscant un interlocutor pakistanès que els permeti dialogar amb la comunitat. Maricel Benavarre.
0: Els trenquen els vidres dels comerços, els agredeixen, els roben i no denuncien. Segons els Mossos, no ho fan perquè d'allà on venen no confien en la policia. I per això l'única justícia que coneixen és la que imparteixen ells mateixos. Aquest és el fons de les batalles campals que s'han vist els últims dies a Lleida entre persones del col·lectiu pakistanès i joves d'altres nacionalitats. Ahir a la nit n'hagués hagut una altra, però es va contenir quan el dispositiu policial va trobar pals i ganivets amagats prop del Parc de les Vies. El dispositiu es va saldar amb 7 noves detencions que se sumen a les 5 que hi va haver el cap de setmana. Però els Mossos creuen que aquesta violència no es resoldrà del tot si no hi ha una mediació. Per això, des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del Cos dels Mossos d'Esquadra, es fa una crida al col·lectiu pakistanès de Lleida per trobar un interlocutor. Se'ls vol explicar com funciona la seguretat aquí i que en cap cas es tolera la venjança. La presidenta veïnal del barri del Clot, Montse Salvatella, té una paraula per això.
2: Que és el treballar, el civisme, i aquest és una cosa que hem de fer entre tots i on hi ha molta feina per fer.
0: De moment, el dispositiu policial especial format per Mossos i Guàrdia Urbana seguirà uns dies més tant al Parc de les Vies com als barris de Balàfia, Pardinyes i el Clot.
3: I avui, al Festival de Cap Roig, Miguel Ríos.

0: Encetem el llavis de memòria del Malcolm Otero amb la versió que el músic francès Ben Longley Soul va fer l'any 2010 del clàssic Seven Nation Army, una cançó, Malcolm, que per tu i per la majoria de la gent que l'escolti representa bon rotllo.
1: Molt bon rotllo. Jo saps que aquest moment de les festes que fas una mica de DJ i poses una cançó, sempre penso aquesta, i és una cançó, la versió original també, la de White Stripes, també dona bon rotllo, però aquesta jo crec que té un algo que, no sé, l'estaves posant aquí i ja veus que estava ballant,
0: sí.
1: Estava ballant, tranquil, és que em dona molt bon rotllo. Jo sóc molt això que em deien el Gil de Viedma i els seus amics, partidari de la felicitat. Aleshores, aquesta cançó em porta felicitat.
0: Tu ets bon rotllista.
1: Molt bon rotllista. I a més, tu saps, això es veu quan la gent veu. Jo he estat bastant bevedor i quan la gent que veu i es posa a borde, pues ja saps com té l'ànima. Jo quan bec, exaltació de l'amistat i amor.
0: Clar, quan ets un desastre amb potes, com ets tu, i no ho dic jo, ho diuen amics teus, ser bon rotllista és l'única sortida per sobreviure.
1: Sí, no, bueno, vull dir, perquè jo sobretot el que sóc és una mica impuntual. Ara que hem començat el programa, sóc... Impuntual no,
0: sóc... Ha sigut puntual, eh?
1: Avui he estat impuntual, sí, puntual. No, el que sóc és optimista. Jo sempre penso que ara hi haurà menys tràfic, que arribaré abans, que no tindré cap problema i que la ciutat és més petita del que és. Però vull dir que és optimisme. Jo el que... Jo, aquesta cosa de meva amb la puntualitat és optimisme pur.
0: De fet, algú que et coneix molt bé, com és el Santi Jiménez, el delegat del diari AS aquí a Catalunya, em va dir, a quina hora és el programa? A les 3? Cita'l a la 1:30.
1: Ja, quan em van citar a 3:15, vaig pensar, arribaré 10 minuts abans. A 3:15
0: has arribat,
1: sí,
0: arribat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. No, acostumo... És veritat que faig també ràdio amb el Santi Jiménez i amb ell tinc el problema que és el que estava explicant al principi, que aquell estudi de ràdio està molt, molt a prop de casa meva, i això ja passa a l'escola. Els nens que viuen al costat de l'escola són els que sempre arriben tard, perquè et confies, perquè... I això ara se'm passa una mica això. Però sempre dic, penso que caminant són 8 minuts i són 10, saps? Aquesta cosa una mica. Però la resta de ràdios no en col·laboro, que ara col·laboro bastantes, no acostumo
0: ara
1: a arribar.
0: Estàs a RAC1, estàs a Catalunya Ràdio, estàs a la SER,
1: exacte,
0: falta Ràdio Estel i ja ho tens tot, eh?
1: Sí, Ràdio Estel no sé per què no m'agafen. Però en aquestes altres ràdios no acostumo a... No, només faig patir el Santi Jiménez, no a ningú més.
0: Però ets impuntual o ets un desastre? Perquè en entrevistes que et feien tu deies és que sóc molt desendreçat, és que...
1: No, perquè jo sóc desendreçat. Soc per combatre el meu desordre, el que soc, tinc és rituals, rutines. Jo sóc una persona molt rutinària, faig les coses, sempre deixo les claus al mateix lloc per no perdre-les. Vull dir, soc una persona com ordenada i desordenada al mateix temps. Però soc molt apurant molt des de la universitat, l'últim minut, soc una persona així i que treballo una mica millor amb pressió, quan el termini és una mica més curt i tal, però bueno, vull dir que jo faig una mica paròdia de mi mateix i vaig dir que sóc un desastre, però bueno, vull dir, m'han arribat als 52 anys i no va malament.
0: I bé,
1: sí.
0: Sí, ets una mica un tecnòcrata del teu propi caos. Tu t'entens dins del teu
1: exacte. No, sí, i és, per exemple, jo en aquests altres programes que fem de ràdio, el guió, el programa és el dissabte a les 2:30.
0: És l'Il·lustres Execrables.
1: Exacte, és que no sabies no, que ho volia
0: fer. A veure, hem d'intentar no fer molta promo perquè no toquin el crostó, però a la vegada no anem a fer el ridícul, també.
1: Exacte.
0: Sí, no. És un programa premiat, vull dir.
1: Exacte, no, aleshores aquí jo el guió l'entrego normalment a les 4 del matí, del divendres. Vull dir, quan entren la gent a la ràdio, acaba d'entrar el guió calentet. Vull dir, en aquest sentit, perquè quan van començar a fer aquest programa, jo era un oficinista, diguem-ne, i començava a fer aquest... ho feia després de la setmana. I ara ja m'he acostumat i ja sempre començo a fer el guió a les 6 de la tarda, o 7 de la tarda, o 8 de la tarda, o 9 de la tarda, de la nit ja del divendres.
0: I per dur a terme la teva feina com a editor, això de ser caòtic i a la vegada bon rotllista, és un pro, és un contra?
1: Bueno, jo, clar, tots tenim alguna cosa que ens compensa. A mi em compensa la lectura. Jo sóc una persona activa, més que desastrosa, que sóc una persona com que es mou molt i tinc una mica d'hiperactivitat, i la literatura em reposa. És un moment que tinc concentració màxima. Això
0: és el teu refugi.
1: És el meu refugi. Aleshores, aquí ja no hi ha res, ja no hi ha soroll, ja sóc una persona calmada i que tinc molta capacitat de concentració per llegir. Aleshores, tots som una mica una cosa i una mica una altra. Jo sóc... La meva concentració potser està al 100% en el món de la creació literària, de l'observació de la creació literària.
0: Tens un raconet de lectura?
1: No.
0: O qualsevol lloc que t'hi pots posar?
1: No, vull dir, jo no llegeixo bé al llit. per exemple, la meva dona, que també és escriptora i que té una acadèmia d'escriptura que es diu la Forja d'Història, si voleu aprendre a escriure ja sabeu, on, per cert, jo he fet classes també i he descobert que és com ser editor, perquè és com veus el talent des del principi, no? La gent que té talent, descobreixes de seguida qui té talent i qui no, no? I la meva dona, per exemple, ho pot fer tot al llit, o sigui, pot llegir, treballar, jo no. Jo ja...
0: Tu pots adormir-te,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, i puc veure una pel·li, i cal, però no hi ha una... Però una la lectura no, però si jo estic... Jo he de llegir assegut, més o menys. No cal que... No cal, i, bueno, però he llegit al grup. Jo, si tinc un llibre, jo si viatjo, per exemple, i un avió, com és tan habitual, no? Pues mira, jo... Hay un retraso de 4 hores, a mi això, si porto llibres, no m'importa. Jo, si jo vaig amb els meus llibres... Jo estic tranquil i la vida ja sé que és tranquil·la.
0: Que una de les teves tasques com a editor és barallar-te, en el bon sentit de la paraula, barallar-te amb l'escriptor, no?
1: Sí, és una mica un combat a floret, o sigui, no hi ha sang, perquè decideix ell, no tu. Ella, tu has de dir, això no funciona, això està malament, aquest personatge, per què aquest personatge parla igual, per què parla igual el filòsof que el jardiner?
0: Vull dir, sí, cosa... toques continent i contingut.
1: Sí, tot, el que pots. És veritat que el món de l'edició en aquest país és una mica complicat perquè la gent diu, no, és que als Estats Units, no, Carver, l'editor, com intervenia? Però clar, és que un editor als Estats Units fa 12 llibres l'any i aquí un editor d'una editorial més o menys gran pues segurament fa 70, ja hi ha 52 setmanes, vull dir, hi ha 40 setmanes, vull dir, ja més de... Ja, si portes 3 llibres a la setmana, no tens temps de fer-ho tan exhaustivament. Però és cert que a mi el que m'agrada és intervenir el text. És dir, escolta, i aquí no te n'adones que aquest personatge no... Aquí, això que fa no té cap sentit. I sobretot a mi em preocupa una cosa, que t'importin els personatges. El pitjor que pot passar quan ets un lector és que tu estàs llegint un llibre i hi ha un moment que te n'adones que no t'importa el que li passi al personatge. Això és el pecat màxim de l'escriptor, que per algun moment es despista i deixa de crear aquesta empatia amb el lector, i aleshores, en el moment que no t'importa el que li passa al personatge, als personatges, és que no t'importa el que passa a la novel·la, ja has perdut el lector.
0: I el pecat màxim de l'editor quin és?
1: Doncs... No aconseguir... Bé, què és quin és el fracàs de l'editor? No és vendre poc o tenir crítiques dolentes, que això et pot passar sempre, no? És que no passi res, perquè tu vols, quan publiques un llibre, que és els calés són teus o d'un empresari, és igual, però hi ha un risc allà, el que vols és que això tingui alguna importància en el debat públic, que algú que parli, que algú li, que uns lectors diguin, no, aquest llibre m'ha arribat o no m'agrada, si m'agrada, quan no passa res,
0: la indiferència,
1: quan hi ha un silenci, publiques un llibre, això és el que t'has equivocat.
0: Que en tots aquests anys que has hagut de barallar-te, en el bon sentit de la paraula, amb tants escriptors, sempre has arribat a una entesa o hi ha hagut algun de dir, mira, que t'ho ha dit i la teva tia Maria, perquè això no, aquí no ens trobarem.
1: No, home, perquè com sempre, vull dir, sempre ha arribat una entesa, a vegades perquè s'ha dit i ha deixat coses que no havia de deixar, saps què vull dir? A vegades dius, perquè l'autor és sobirà, tu no, el llibre és seu, no teu, és ell qui signarà el llibre, i a vegades que tu dius, això no funciona, això, i el diu, no, avui, sí, i ho deixes, i a vegades la crítica et dona la raó, o el llibre no acaba de funcionar, i tu penses que ja ho sabies, però bueno...
0: Has de cedir,
1: perquè el llibre no és teu, és seu.
0: Quines serien, segons tu, les principals característiques d'un bon editor?
1: Primer, tenir olfacte, criteri, no? Ser un bon lector, perquè
0: llegir
1: a vegades...
0: Molt, clar.
1: Hi ha gent que diu, no, és que vull ser editor, diu, bueno, però és clar, és que si no tens aquesta malaltia, no pots ser editor. L'editor és una persona que està sempre amb els llibres. Això primer, tenir criteri, tenir olfacte. Després, ser un bon editor també és saber tractar els autors, saber això, doncs, ser un interlocutor vàlid davant d'un autor, perquè no hi ha res més absurd que tu, com que l'autor trobi un editor, parli del llibre i trobi que l'editor no està al nivell per parlar del llibre, que això no, aleshores ja es converteix en un packager, no és un editor. I després, que és la part que a mi sempre m'ha faltat, entendre molt bé que tu estàs intentant alimentar intel·lectualment el món, però que és un negoci. I és un negoci. No? Tu...
0: I poses més cor que cap per aquí.
1: Clar, no vull dir perquè jo moltes vegades te n'oblides de que tu dius... Perquè els editors no publiquem el que volem. L'edició és un sector possibilista. Tu publiques el que pots. No dius, ah, jo vull publicar demà Philip Roth. No, Philip Roth el publica un altre. I té un... Doncs tu publiques el que pots. Com que és possibilista, tu acostuma't a vegades... confons el que a tu t'agrada con el que has de publicar. Vull dir, tu, el que és publicable... O sigui, tu, hi ha una cosa que deia T.S. Eliot, que deia: no estem aquí només per publicar llibres mons, sinó per impedir que alguns llibres es publiquin. Entonces, tu ja saps el que és publicable i el que no és publicable, però a vegades confons el teu criteri, el teu gust amb la personalitat de l'editorial, perquè potser no és teva. Jo he estat molts anys a Destino, i Destino és una editorial que m'encanta per descomptat, avui que ens ha donat el Premi Nadal, però és una editorial que es va crear l'any 44, no és teva. Tu pots posar una mica la teva personalitat en l'època que tu ets el director literari, però el que no pot ser és que no pots pensar que és teva, perquè té una tradició, té una personalitat que és més gran que tu. Aleshores, a vegades t'equivoques i creus que el que és bo ja, si és bo, ja és perfecte. I a vegades les coses bones no funcionen perquè no és el moment, no és el segell, no és el... Vull dir, no. Ser bo no és una condició indispensable, però no és tot.
0: Clar, la resposta del públic...
1: No, perquè va ser... Sí.
0: No, tu no la saps, és la fórmula, vull dir, clar, meravellosa, no, però, no, ningú la sap.
1: Però tu saps que jo sempre em qüestiono com a editor, no? Jo saps que jo soc expert amb l'Ulisses de James Joyce, és una cosa que dono.
0: En parlaré.
1: Sí, aleshores... Jo sempre em pregunto com a editor, si m'arriba aquesta meravella, jo hagués tingut el criteri per dir això es publica? O hagués pensat, aquest tio està boig, cada capítol diferent, de fet la història comença en el capítol quart... No, jo, potser, no sé, vull dir, s'ha de ser molt bon editor, com va ser l'editora de Shakespeare and Company a París quan va publicar l'Ulisses, per veure que aquest llibre era una obra mestra. I l'has dedicat molt de temps, perquè la literatura requereix temps, però també temps mental. I que això és una meravella, això és una obra mestra de la literatura. Clar, si no te n'adones, el normal és que diguis això no es pot publicar, perquè si no s'entén, que això és una xorrada. No?
0: Però això és un cíclic de la història, no? De llibres que ara són clàssics, que en el seu moment va costar moltíssim d'editar perquè ningú el volia publicar.
1: Sí, però el talent flota, eh? Sí, el talent mai està en un calaix i queda 150.000 anys sempre. I algú, hi ha tanta gent buscant talent que hi ha sempre algú que diu i aquest manuscrit i acaba tenint el lloc que es mereix.
0: I també t'has d'enamorar del llibre que vas editar, encara que sigui de l'autor. Tu necessites estar enamorat?
1: De l'autor no, del llibre sí, de l'autor
0: sí,
1: no.
0: Sí. Vull dir que no siguis tu l'autor.
1: No, clar, no, jo dels llibres sempre m'enamoro. Vull dir, si no... Mira, això és una espiral d'entusiasme. Tu creus molt en el teu llibre i li expliques al comercial, el comercial li explica al venedor li explica el llibreter i el llibreter al lector, no? Si tu no t'ho creus, si no hi ha un enamorament real i ho fas com així, mira, és un llibre molt bo, que va, no sé què, al final aquest entusiasme és tan petit que com es va fent petit cada passa, vull dir que quan tu li expliques a la comercial es fa una mica més petit, la comercial ja una mica amb menys passió li explica al venedor amb menys passió i al llibreter. Si tu tens un entusiasme molt petit, el que li arriba al lector és res.
0: Si tu ets un promiscu literari.
1: Exacte. Vull dir que no, sí, perquè això és com... Tu tens una mena de paternitat, és una mica... Cronos devorando sus hijos, perquè tu vas, crees un llibre, tens una passió absoluta per aquest llibre, és el millor llibre que has publicat, però la setmana, 10 dies després, tens un altre llibre i has de tornar a explicar el llibre amb la mateixa passió. És una mica... Això costa d'entendre al principi, perquè tu no pots, vull dir, tu vols estimar els teus fills igual, a tots igual, però és molt complicat. Hi ha llibres que saps que aquest no és tan bo com... Això que dius és també molt bo, però el que havies publicat fa 10 dies era millor, a vegades és una mica complicat, perquè els editors també mentim i ens mentim una mica per sobreviure en aquesta roda de que treus molts llibres l'any i cada llibre ha de tenir el teu amor, diguem-ne, no?
0: Camal, com si no m'equivoco, vas començar en el món de l'edició treballant a petites editorials madrilenyes, ens situem a mitjans dels anys 90, quan a la Meseta ho començaven a petar grups com Dover.

0: Serenade de Dover sonant al llapis de memòria d'aquest home de lletres, que és el Malcolm Otero, una cançó que el grup liderat per les germanes Cristina i Amparo Llanes va publicar l'any 1997 dins del seu segon disc, el Devil Came to Me, que ho va rebentar molt fort.
1: Sí, jo tinc un amic, Julián Miñuales, l'editor de l'Iru del Cultrum, que bateja aquesta música com anglo-canyí.
0: Anglo-canyí.
1: I m'encanta. La veritat és que jo a Madrid coneixia una mena de novieta d'un del grup que es deia Trippi, crec que per a la panxa, no per el que tots esteu pensant, i bueno, ja, en aquell moment que era el moment,
0: sí, transporta aquesta època, eh?
1: Sí, em porta aquella època, i una època que sortia bastant per les nits i tal, allà a Madrid, perquè a Madrid ja sabeu que és molt activa, i que m'ho vaig passar molt bé, aquesta, la veritat.
0: Que vas viure 20 anys a Madrid.
1: Sí, 18, sí.
0: Quan hi vas?
1: No, o sigui, quan tenia 7 anys, les meus pares tenen feina allà, marxem a un poble que es diu El Pedrete, que es diu Ràpid, on tinc un dels meus millors amics, que és Jovic Keuchkerian, que és l'actor aquest de La Casa de Papel i tal. I vivíem allà, i clar, érem els catalans. Vivíem una casa tal, la casa dels catalans. I bueno, i després ja em vaig canviar, ja vaig anar a viure a Madrid i tal. I quan vaig tenir l'oportunitat, vaig tornar una mica a Ítaca, que era aquesta Barcelona somiada, que després no s'assemblava molt al que jo pensava. Però bueno, perquè jo venia aquí al Nadal, anava més a Calafell, però bueno, venia aquí també Nadal, Setmana Santa, festius i tal. I vaig tornar a una Catalunya que pensava que era diferent, i després, bueno, pues s'assemblava.
0: No,
1: bueno, està bé, m'encanta Barcelona, eh? És una ciutat de la que estic enamorat, però bueno, no és, òbviament, tot el que t'imagines sempre és millor de la realitat.
0: És dur ser català i del Barça a Madrid?
1: A veure, té més gràcia, o sigui, vull dir, quan era molt nen ho vaig passar una mica malament, bueno, però he de dir que té més gràcia ser del Barça-Madrid que ser del Barça-Barcelona. Vull dir que jo recordo...
0: Depèn l'època que enganxis. També estàs 18 anys, ho vas enganxar tot.
1: No, jo vaig acabar totes les dolentes. La majoria. Jo recordo anar a la universitat i entrar l'última allà i quedar-me a la taula de darrere perquè sabia que el Barça havia perdut, el que sí. Però té gràcia estar a la contra. I quan vaig venir aquí, quan vaig tornar a casa, diguem-ne, doncs clar, em vaig adonar que jo era lo normatiu, diguem-ne, no? Però clar, ja no es pot canviar d'equip, jo això del Barça ho porto molt, molt endins.
0: Que ara citaves a un dels teus amics d'infància, que és el Hobbit, que suposo que molts ja sabeu qui és, actor, escriptor, un boxejador, que bé, que et fot una hòstia i t'empadrona a Logroño. Bueno,
1: perdona, ell sempre recorda que de nens jugàvem a fer boxa i li vaig posar un ull blau, eh? Jo, eh?
0: Fes-ho ara.
1: No, ara
0: fes-ho ara, Malcolm.
1: Ara no m'atreveixo.
0: Que, com dèiem, comences a treballar en el món editorial a Madrid.
1: Sí.
0: Quina va ser la primera oportunitat?
1: Bueno, hi ha una editorial molt petita, que es deia Viamonte, i que buscaven un editor. I aleshores jo no sabia ni què era. O sigui, jo vinc de família d'editors i sabia una mica, però no coneixia la feina. Jo pensava que si tenies bon gust, el que dèiem, ara jo sabia llegir bé, jo era un bon lector, jo portava una revista literària a la universitat, jo, bueno, era tot molt cursi el que fèiem i ens citaven nosaltres mateixos, era terrible, però pensava que era molt fàcil, li vaig arribar i vaig veure que era complicat. I era una cosa fàcil per mi, perquè era fer clàssics, o sigui, vull dir, coses que ja havia llegit abans, no? Però, bueno, era difícil, després vaig veure que el procés, que hi ha una cosa tècnica, veure, repassar les proves, vull dir que vaig aprendre una mica l'ofici i... Però, clar, jo vaig estudiar Econòmiques i Filologia, les dues coses, i encara no sabia quina de les dues seria la meva carrera professional. Aleshores treballava a Canal Plus en aquell moment, jo. Però d'economista.
0: D'economista.
1: O sigui, començava, acabava sortir la carrera. I clar, aleshores vaig veure que això no feia per mi, això ja em veia ja trajat i parlant de números tota la meva vida, en el departament de qualitat de Canal Plus. Vaig pensar, això no fa per mi. I aleshores vaig com veure l'oportunitat de que el grup Prisa em portés a Barcelona, i un cop aquí vaig fer la feina i vaig començar a buscar en el món editorial, que no va ser tan fàcil tampoc. Perquè jo amagava el meu segon cognom.
0: No tiraves de cognom?
1: No, és que això és el que em feia por. Jo havia entrat en el monitorial, m'agradava el que feia, però no volia ser el net de Carlos Barral.
0: Que és el que molts no haguessin... Ho haguessin fet totalment al contrari.
1: Sí, no, però era complic. Sí, però no volia fer. Òbviament tenia alguns contactes familiars que em van ajudar. Entre d'altres, la gent Mercedes Casanovas, que havia treballat amb el meu avi. Però no volia anar, i de fet, si a les ràdios o tot arreu, mai...
0: Ets Malcolm Otero.
1: Malcolm Otero. Sempre em trec el Barral, perquè és una comparació que em deixa malament, a més. Vull dir que és com, no sé, és com si ets actor i és el fill de l'Ende Long, doncs no.
0: Sí, sí, jo fos Jordi de l'Olmo, no?
1: Exacte.
0: Bé, jo aniria amb el cognom a tot arreu, però això va a gustos. Malcolm, he llegit una descripció d'un perfil teu que deia... El Malcolm Otero va decidir dedicar-se a editar per salvar el seu fetge.
1: Bueno, no, no,
0: ara tinc la teva aprovació, crec, aquest perfil, eh?
1: Bueno, no, vull dir, és veritat, jo no he estat mai tan bevedor com juerguista. Jo sóc una persona, com deia, molt sociable. El que es diuen en anglès un party animal, ara ja no, ara òbviament ja no surto mai, tinc criatures i una vida tranquil·la, però una època sí que m'ha agradat una mica això de sortir i tal. I és veritat que, com que el que et deia abans, que a mi el món de la literatura és el que em salva de la vida excessiva. Hi ha un moment que jo tinc una vida que pot ser molt, molt activa i després tinc aquest moment de calma. Que és... Aleshores, en aquest sentit, l'edició, que m'ha forçat a estar moltes hores davant d'un llibre, un manuscrit, doncs m'ha portat a una vida més tranquil·la. Però bueno, el sector de l'edició és bastant actiu per la nit, eh? Té una nit activa.
0: Crec que funcionen molt bé els brainstormings etílics, que d'aquí surten grans idees.
1: Bueno, pues et diré una cosa. Un llibre que vaig fer amb Ignacio Martínez de Pisón, que es deia Partes de Guerra, que és un llibre boníssim, que són contes de la Guerra Civil de molts autors, ordenats de manera cronològicament per la guerra, és a dir, començant pel 36 i acabant el 39, però d'autors de qualsevol època. I es deia Partes de Guerra, perquè són trossets de guerra. I és aquest llibre tan bo se'ns va acudir una nit al Jardineto, que és un lloc on anem molt, i sempre, quan presentava aquell llibre en aquella època, sempre deia, normalment, dels bars no surt res més que l'amistat, i aquí també surten projectes. Mira, aquesta conversa amb un autor amic, però va sortir d'una idea, com dius tu, etílica.
0: O l'editorial Malpasso. El nom va sortir aquí, també.
1: El nom va sortir aquí.
0: D'un brainstorming etílic, que
1: dius
0: tu.
1: Sí,
0: que a part d'un home de lletres, també ets un home de bar.
1: Sí, clar, sí, diríem que sí. Ara el que passa és que bueno, també tinc... Soc pare de dues criatures d'11 i 7 anys i ara em toca una mica una vida més tranquil·la. I ara pues, estic més calmat. Abans sortia molt i ara surto poc.
0: Lo just.
1: Surto poc, però bueno, tinc la sensació que ens passa a tots. Vull dir que no és una cosa meva.
0: Que els homes de bar acostumeu a tenir molts amics, no? Ja n'hem citat uns quants, el Hobby, que el Santi Jiménez. A quins grans amics ens hauríem d'afegir més en aquesta llista?
1: Bueno, hauríem d'afegir un que es va morir, que era una de les persones més importants de la meva vida, que és Félix Romeo, que és un escriptor fantàstic, que era un presentador de La Mandrágora, potser el millor programa cultural que s'ha fet a Televisió Espanyola, i que era una amiga de Saragossa, era tot excés, era una persona totalment excessiva, sempre cridava «Viva el talento!», era una persona tal. I, bueno, i forma part que jo tinc com ciutats on tinc molts amics que tinc com una altra família. Tinc molts amics a Madrid, molts amics aquí a Barcelona, també a Saragossa, també a Màlaga. I a Saragossa tinc com una família que, diguem-ne, que el pare d'aquesta família, tot de manera figurada, era Félix Romeo, i era una persona molt, molt important. Ell era una persona que tu tenies una idea, tens que escriure un article, tens que escriure una novel·la. O sigui, és una persona que creava autors, creava escriptors. Era una meravella. Jo crec que hagués estat un editor meravellós, però era una persona que llegia d'una manera... Jo dormia sempre a casa seva, quan anava a Saragossa, anàvem a sopar, bevíem, exacte, això dels bars que tu dius, arribaven a casa a les 2 a les 3 del matí, jo anava a dormir com una persona normal que havia de reposar, i ella es posava al saló, al menjador, a llegir fins que es feia de dia. Era una màquina de la lectura. Una màquina.
0: I el Malcolm Otero ha volgut incloure al seu llavis de memòria una cançó dedicada al Félix Romeo.

0: Moriria por vos d'Amaral és una altra de les cançons que hem trobat a Llavis de la Mòria de l'editor, professor literari, col·laborador radiofònic, el Malcom Otero, que és una cançó que, com dèiem, les inclòs
1: no, és que aquesta
0: la
1: cançó...
0: memòria del Félix Romeo. Així que tot teu, Malcom.
2: No, aquí a Saragossa anàvem a un restaurant que ja ha tancat, que es deia Casa Emilio, perquè Emilio s'ha jubilat. I no és, vull dir, cantàvem, no sé si es pot dir cantar, ¡Como Nicolás Cage!
0: Exacte, que en castellà es diu berreava.
2: Exacte, no? I colpejaven les taules. Un dia que em vaig trobar a Amaral, li vaig dir que per mi, que l'admiro molt i tot, però que per mi ella és Félix Romeo, perquè sempre que, és, que... Mira que ella té himnes també, això de Som mis amigos i tal, però sempre que només sentir la seva veu ja penso en Félix Romeo i les barbaritats que feien, no?, amb les seves cançons, com destrossaven les seves cançons a Casa Emilio.
0: Que el Fèlix ens va deixar super d'hora, amb 43 anys, o sigui, no és algo que t'esperis.
2: No, mira, jo estava a Mèxic, perquè hi ha un festival que es diu Hey Festival, estava allà a Jalapa, crec que era aquell any, i la meva dona, que és una santa, sap que jo quan em desperto agafo el mòbil i miro el País, miro la premsa. I clar, no es volia que jo em despertés i llegís la mort del meu amic per la premsa. I trucant per telèfon, i no em trobaven, i ara hi ha una frase una mica cruel, però jo aquella nit, bueno, compartia habitació amb un escriptor que es deia Carlos Velázquez. Clar, doncs m'ha trucat la meva dona, òbviament em poso a plorar molta estona, i després me'l trobo a l'esmorzar ja a les 10 del matí, i em diu, Malcom, oi, carnal, llorar per un amigo está bien, pero dos es de puto. I vaig pensar, quina crueta, quin humor negre, però bueno, em va venir bé. Òbviament vaig agafar un avió i vaig tornar i tal, però sí, la veritat és que Félix era el motor creatiu més gran que he vist mai. Era la persona que et feia... Hi ha gent que et fa millor i gent que et fa pitjor. I era la persona que tothom que s'apropava a Félix Romeo sortia millor persona.
0: Clar, fer-se gran és anar acumulant pèrdues.
2: Ostres, sí.
0: Tu com ho portes?
2: Doncs mira, l'altre dia volia fer un exercici que no m'he atrevit, és esborrar els números de la gent morta al meu telèfon. I clar, és molta, no? Ja comença a passar dels 50, es comença a morir molta gent. I jo ho porto com tot malament. És difícil, no hi ha... Vull dir, no està ben fet el protocol de la mort, no saps... Quan se't mor algú proper... De fet, no saps si realment vols que et donin el pèsam o no. No saps.
0: Ens falta molta cultura del dol, que el teu amic escriptor mexicà va fer la broma perquè ells la tenen.
2: La tenen molt, sí. És veritat que jo sempre, abans t'ho deia fora d'antena, que a mi a Mèxic sempre em passen coses relacionades amb la mort. Un viatge que estàvem a Mèxic un estiu, una tia segona meva es va ofegar, una cosa molt, molt dramàtica, i clar, pues, òbviament va canviar totes les vacances perquè havíem de fer moltes gestions allà. I a més era molt... Com és Mèxic, és una cosa que té aquest punt delirant. Tu trucaves a la morgue i deies, preguntaves per la meva tia i deia, pues sí, aquí está, no se preocupe. Trucaves dues hores després, pues no, aquí nunca estuvo, no sé de qué me está hablando. I trucaves després, sí, cómo no, aquí está. Aquesta cosa que te creava una certa tensió que...
0: Això sí que és un caos.
2: Sí. Però bueno, sí, la veritat és que Félix Romeo, mira, jo m'he casat tres vegades amb la mateixa dona, però una cosa una mica absurda. I una d'elles...
0: Bueno, us agrada celebrar?
2: Sí, ja vam pensar que si ens separem s'hauríem de divorciar tres vegades, seria més difícil. I una de les vegades...
0: Passar tres advocats, eh?
2: Tres advocats, sí. I ell, i pobre Félix Romeo, que d'aquestes tres va ser una el 16 de setembre, una altra era a finals d'octubre i ara una altra gener. I entre la primera i la segona es va morir. Ja no, la segona la vam fer una boda molt rara, que ens vam casar al Serengeti, a Àfrica, amb 50 amics. I aquí no va poder venir. I recordo, perquè l'altre dia vaig veure el vídeo, no és que posi el vídeo de la meva boda molt sovint, però el vaig veure que estava ordenant arxius, i vaig veure que en el discurs gairebé em posava a plorar quan deia que no havia pogut estar Félix Romeo, el gran Félix.
0: Que un altre dels teus bons amics és l'escriptor Enrique Vilamates.
2: Sí.
0: Que crec que compartiu, almenys fa uns anys compartíeu, que tots dos sou o éreu membres de l'Ordre dels Finnegans.
2: Sí.
0: Què és això dels Finnegans?
2: Bueno, és una mena... Això és com l'Ordre de Toledo de Buñuel, és una cosa absurda. I és que ens vam... Primer, Eduardo Lago, l'escriptor Eduardo

0: gent llegeix un tros de l'Ulisses. Nosaltres ho fèiem en castellà, llegien l'última frase.
1: Pel James Joyce, eh?
0: Allà? Sí, pel James Joyce, sí, sí. Jo, tots som fanàtics de l'Ulisses James Joyce. I aleshores vam anar... Hi ha un parc on cadascú llegeix un trosset de l'Ulisses. I nosaltres fem l'última frase del capítol 6è, que és el de la mort, i dient, gracias, que grandes estamos esta mañana. Però un any, que estàvem gamberros, vam cridar Gibraltar irlandès. No sabem molt bé per què va sortir. I això va tenir molt, molt bona acollida allà, a Dublín, i aleshores estem pensant fer un acte a Gibraltar reclamant per Irlanda el panyó. No, vull dir que tot no és molt absurd, és tot de broma. O sigui, l'única cosa seriosa és l'Ulisses.
1: Que us agrada l'Ulisses, James Joyce.
0: Però que l'Ulisses té molt humor, és una cosa que té molt humor, perquè a més és un, com diuen en anglès, un fonètic fanàtic. I és molt divertit. Nosaltres juguem una mica en aquest humor lluïcià i fem aquesta ordre que no té cap sentit, que ens expulsem, ens autoexpulsem, després ens reincorporem i tal. I està bé.
1: Sí, que per ser editor s'ha de ser una mica imbècil i per ser membre de l'ordre s'ha de ser una mica idiota.
0: Bueno, no, jo no vull dir que en el meu cas sí, els altres no, són tots. No, el que s'ha de tenir és una mica capacitat de l'absurd. Jo dic que això està molt bé. Però bueno, tots ens... Vull dir, és una ordre de broma en el que ens prenem en sèrio un llibre que, al canvi, sí, li he dedicat moltes hores de la meva vida. De fet, faig classes de l'Ulisses moltes vegades. De fet, he fet una cosa que és absurda, que és fer classes de l'Ulisses per professors. Explico a l'Ulisses capítol a capítol i així ja no se'l llegeixen i fan veure que se l'han llegit. És així, la vida universitària.
1: Bueno, és el Quixot irlandès, no, l'Ulisses? Pensem una idea.
0: Exacte.
1: El James Joyce ha passat per Il·lustres Execrables?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: O sigui, era un...
0: Sí, era molt...
1: Un gualtrapa.
0: Bueno, era un senyor molt... Escrivia cartes, escrivia una carta d'amor a la seva dona, Nora Barnacle, i després, 10 minuts després, quan la carta encara estava a la bústia, escrivia una carta a ese hijo que tiene seguro que no es mío, i feia coses terribles, una gelosia, després... Bueno, era un senyor que no estava, no hi tocava del tot per la vida pràctica, i molt egoista i tal, però bueno, un escriptor genial.
1: Que, com dèiem al principi, els Il·lustres Execrables és la secció que feu el Via Lliure del Xavi Bundó de RAC1, que ha guanyat molts premis, sí. Que són, traieu els drets bruts de celebritats.
0: Exacte,
1: de la història.
0: Exacte, sí, sí.
1: Normalment us trobeu que tothom té drets bruts?
0: Sí, ha passat alguna vegada que no. Passàvem a buscar Bruce Lee, no. Vam buscar Bruce Lee.
1: Fuxant, no?
0: No, perquè pensava que aquest tio estarà fotent hòsties per tot arreu, i no. Era un tio bastant avorrit, a més a més. Vull dir que hi ha algun que busques, però normalment passa al revés, que comencem a fer, veus que sí que tenen, però et cau bé i dius, va, la gent per més endavant.
1: Heu indultat a molta gent?
0: Sí, va, Lola Flores, per exemple, la vam indultar. Sí, vaig dir, va, aquesta tia era una tia molt lliure, al final, cap i la fi, la vam deixar.
1: Quan no tinguem idees ja tornarem.
0: Exacte,
1: ja
0: exacte.
1: Ja serem cruels.
0: Exacte, exacte.
1: Entenc que el teu avi, el Carlos Barral, no té xitxa per un Il·lustres Execrables, no?
0: Bueno, no sé què diria... No sé què... No, bueno, el que deia abans, no era un pare modèlic, perquè això es va passar viatjant mitja vida... amb això, perquè va ser bastant pioner en la idea de Llatinoamèrica des de Barcelona, en instaurar Barcelona com la capital de l'edició iberoamericana. I es passava molt de temps allà a Amèrica, vull dir que un pare model no era. Era un avi fantàstic, em portava tot arreu i m'ensenyava moltes coses, però no era un pare modèlic. I després, ell, per exemple, això que dèiem del... Ell tenia ego, molt ego, però no com a editor. Això de l'edició Imbly. Era un gran editor, però no li importava tant. Ell que volia ser un gran poeta.
1: Tu l'únic dolent que pots dir del teu avi és que quan anava en cotxe desafinava molt cantant el Juan Charrasqueado de Jorge Negrete.

0: Juan Charrasqueado, del mexicà Jorge Negrete, sonant al llapis de memòria de l'home de lletres i també de bars, tot i que ho està deixant, el Malcolm Otero, que és una cançó, o més ben dit, un corrido publicat l'any 1945, quan a tu, Malcolm, encara et quedaven, bé...
1: 30 anys per néixer, sí.
0: Exacte, una mica més i tot. A quina època de la teva vida et transporta això?
1: Mira, quan jo era nen, el meu avi conduïa molt lent i molt malament. I posava, cantava aquesta cançó, aquest corrido, i jo pues, pensava que no sabia si una cançó inventada, popular, i bueno, la cantava molt malament. Però bueno, la cantava i tots ens la sabem, ens la sabíem. I molts anys després, ja el meu avi havia mort feia anys, a Mèxic, en una nit d'aquestes de tequila i tal, els mariachis canten aquesta cançó. I clar... em quedo i dic, aquesta cançó la cantava el meu avi. Clar, pels mexicans era cosa normal perquè és una cançó popular. Però per mi, o sea, en aquell, fins a aquell moment no sabia que existia real, que hi havia una composició, sinó no sabia molt ben bé què era. I clar, aleshores, òbviament, es va incorporar a la meva banda sonora ja per sempre, perquè era la cançó que cantàvem, que mal cantàvem de nens, i que després a mi l'havia cantat Jorge Negrete.
0: Que el campament del teu avi estava a Calafell.
1: Sí.
0: Quan tu eres petit i vivies a Madrid, anaves a Calafell,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sempre a Calafell, sí. Hi ha la casa que era del museu Carles Barral, era la casa familiar, i tot, sí, jo, sí. Per mi Calafell és el territori d'infància, el territori de felicitat, el territori del mar. També era el tornar a casa, tornar a Catalunya, ja no era el català, ja era un mes. I sempre, ja encara tenim vincles amb Calafell, no anem tan sovint com ens agradaria, però bueno, anem baixant bastant.
0: I com era aquell Calafell dels anys 70, on el teu avi suposo que et portava amunt i avall, no?
1: Sí.
0: Ara anem aquí, ara anem allà...
1: O sigui, ja era horrorós. O sigui, jo ja vaig néixer amb la decadència, vull dir, no... Sempre es parla, clar, del Calafell dels 60, jo aquest no el vaig conèixer, jo vaig conèixer un Calafell del final dels 70 i els 80, on ja el turisme havia fet, havia destrossat el poble. Però per mi era fantàstic, perquè era una... És veritat que tot les cases del meu avi, tant a Barcelona com a Calafell, eren molt obertes, entrava molta gent, sortia molta gent i dormia gent. Alguns eren escriptors que ara són famosos, que no havia el cas esmentar, però vull dir que entrava, sortia gent i sempre hi havia com molta vida social, i això m'encantava. Era una casa com oberta i una mica desordenada, potser d'aquí ve tot. Podies, un dia dinaves a les 3, però el dia següent a les 5, perquè, bueno, tal, i tot, era molt divertit.
0: Això ho parlàvem amb la filla del Juan Mercè, amb la Berta Mercè, sí. Quan va venir, que ella va normalitzar això, no? Que de petita estava a casa i... Ah, mira, ha vingut al Serrat un rato a veure'ns al Montalbán.
1: Clar, és que jo som amics d'infància.
0: T'haurà passat això, també,
1: clar,
0: no?
1: Clar, perquè és que jo compartim el món, perquè compartien Calafell els dos i ella i jo ens coneixem des de... Bueno, no sé quan la va conèixer, suposo quan vaig néixer. Ella crec que és 2 anys més gran que jo, però bueno, ens hem conegut des de nens. Vull dir que ja hem compartit aquesta vida perquè la seva família i la meva eren molt, molt, molt, molt amigues i vivia a 300 metres, no?
0: Per vosaltres era normal.
1: Era normal. Era
0: tu veus el Juan Mercè com el teu Juan, una mica, no?
1: No, però fira, hi ha coses que no te n'adones. Un dia, parlant amb un amic de la ràdio, li explicava que jo vaig anar a veure l'Hombre de la Rosa amb Humberto Eco i el meu avi. I clar, i segueixo parlant i diu, pots parar un moment? Te n'adones que m'acabes de dir que... I dic, sí, home, sí, perquè és que Humberto Eco era amic del meu avi, i aleshores és normal.
0: Normalment
1: no vas a veure el Nombre de la Rosa amb Humberto Eco. Sí, però aquestes coses també les naturalitzes de petit, perquè la vida és així, saps? I no pots... I és més natural, saps? Que vull dir, després, quan la vida et porta... Clar, jo ara els amics del meu avi ja no hi són, la majoria. I tinc els meus, alguns són escriptors, alguns són famosos, alguns són cineastes, alguns són actors. I el meu fill té aquesta mateixa relació de naturalitat que tenia jo, suposo. Vull dir que no l'impressiona. Vull dir que és amic de David Trueba, però si després veu a David Trueba, no va dir a la tele, però no tenim tele, però bueno, on sigui, pues ella és un amic de la família, no és una persona famosa, no?
0: I què era l'Espineta? O és?
1: Ara és un restaurant que ja no és nostre, però és una cosa que van muntar. La meva mare se va quedar embarassada jove, amb el meu pare, i aleshores el meu pare estudiava dret, encara la meva mare entrava a la universitat, aleshores van muntar aquesta mena de bar perquè els meus pares pues, guanyessin una mica de calés, tinguessin una manera de guanyar la vida, i els acabaven els estudis. I després es va convertir en una mena de bar familiar que anava cadascú que tenia problemes a la vida, acabava baratant aquest bar, i on aquí sí que van passar tots els escriptors i tot.
0: És un Hall of Fame, eh?
1: Sí, es va convertir una mena en el centre literari en un moment de... No en el centre literari de Calafell, que això no és dir res, sinó en el centre literari del món barralià, diguem-ne.
0: Que hem xerrat molt de la família materna, però dels Otero, què? Què podem dir de la part paterna?
1: Doncs els meus pares es van separar molt joves i el meu pare va anar a viure a Venezuela. Però va tornar ja fa molts anys i ara viu a Figueres. I...
0: Tens relació?
1: Sí, clar, els meus nenes i tanavis.
0: I d'aquí va ser la idea de posar-te Malcolm? Perquè l'any 73 molts Malcolms a Espanya no deuria haver-hi.
1: Bueno, jo sempre parlo que jo crec que és un moment d'ignorància dels meus pares, perquè volien un nom que no fos catòlic. Una cosa, aquesta reverència, anys 70, Franco viu encara, ja estava una mica pel caldo, però bueno, estava viu i van dir, un nom que no sigui catòlic, que no tingui traducció. Van anar a l'ambaixada americana per dir que Malcolm no tenia traducció i van posar Malcolm pensant que eren super... El meu avi deia que era per Malcolm Lowry, potser per aquí, d'això del veure. No sé exactament per què seria, o per Malcolm X, no ho sé. Però la realitat és que Malcolm vol dir seguidor de Sant Columba, que van dir. I és un nom supercatòlic a Escòcia i a Irlanda. Vull dir que es van equivocar.
0: Bueno, per portar la contrària, a vegades passen aquestes coses.
1: Exacte.
0: Que, per cert, Malcolm ara mateix està començant a sonar de fons al Money for Nothing dels Dire Straits. Qui falta, ja que és de memòria?
1: Doncs és de les primeres cançons que recordo que es van incorporar, diguem-ne, al repertori d'himnes que un porta a la vida, no? Vull dir, Dire Straits, també Born in the USA de Springsteen, això són discs que van sortir l'any 85, més o menys, jo tenia 13 anys.
0: Adolescència.
1: Clar, adolescència, són els primers discs que com hi havia videoclips, hi havia un món que ara no existeix, hi havia videoclips, i veies, en el moment que la música... Jo mai he estat un malòmbram, més allà que la... Jo el que vull és que la música em doni felicitat. I aleshores, aquesta cançó pues, representa la meva adolescència. És el primer moment que me n'adono que... Jo intento, amb aquesta guitarra que en crescendo, que hi ha al principi de la cançó, amb el meu fill, que tingui el mateix sentiment que jo, però clar, no, el meu fill ja és més de Bad Bunny, ja és un altre món.

0: Aquí estem a l'adolescència, que és quan t'enganxa la mort del teu avi. Perquè ell mor al 89, tu tens 15 anys,
1: sí,
0: 16 més o menys.
1: Sí, sí.
0: És la teva primera gran pèrdua?
1: Sí, a més, molt important, perquè clar, jo vivia a Madrid en aquell moment, però el meu avi també, perquè era senador. Aleshores, bueno, vivia la majoria de la setmana vivia amb nosaltres. I va ser molt inesperada. El meu avi, encara que tenia un aspecte molt d'una persona molt gran, tenia 61 anys. I clar, que és molt jove. I aleshores no era una cosa... No era una persona tenia una salut una mica delicada i tal, però no pensava que es fos a morir. Vull dir, va ser una sorpresa que un dia a l'escola piquen a la porta que puc venir i que agafes un avió i vens a Barcelona perquè s'ha mort l'avi. Vull dir, vaig trigar molt de temps. A més, era un referent intel·lectual tan important per mi que vaig trigar molt de temps en entendre realment com és que s'havia mort i com és que no el veuria mai més i mai, sobretot mai podríem, perquè un dels plaers més grans que jo tenia a la meva vida era petar la xerrada amb el meu avi. Aleshores, no sé, em passaven coses, no sé, llegir un llibre i tenir la tentació de trucar o d'explicar algú que no hi era, o tenia un dubte d'una cosa, això és bo, aquest llibre és bo, dolent, vull dir, en el meu món, que era el món de les lletres, sempre ho he estat des que soc nen, em va, de cop i volta el mestre va marxar.
0: El continues tenint molt present?
1: Sí, sí, sobretot, però ara ja menys per coses literàries, sinó per coses... per exemple, ara quan vaig a Calafell i al mar, aquest sentit del com m'agrada... Odio la platja, és una de les coses que més odio al món, però no hi ha res que m'agradi més que el mar. Aleshores, aquesta contradicció sempre penso que és cosa seva, no? Perquè el mar, la mar, com deia ell, és una cosa molt important a casa nostra. I sí, el trobo a faltar, i perquè casa meva, vull dir, les cases familiars sempre estan plenes de records del Carlos Barral. Però ja no tant en la part literària, perquè allà el meu gust ha derivat en una cosa que a ell segurament ja no li agradaria.
0: Que el teu avi és evident que com a editor va tenir molts encerts, però he llegit a internet a uns quants llocs que ell va rebutjar el 100 anys de soledat.
1: No és veritat.
0: Això és mentida. Tot el que posa a Google sempre s'ha de posar en quarantena.
1: Vaig fer fins i tot un article. No, ell va escriure un article al País. No, el que passa és que García Márquez necessitava calés. I aleshores ella era vacances i és veritat que Carme Balcells va enviar un telegrama que ella va arribar a l'oficina quan ella estava a Calafell i no mai va veure el manuscrit. Mai arribar... Eren amics, a més a més. Mai va arribar a poder llegir el manuscrit, en la qual cosa... vull dir, tenia pressa, la Sara li va donar porrua de sud-americana perquè García Márquez estava als calés i li van donar. I ell va jugar una estoneta a això de ser André Gide i haver rebutjat a Marcel Proust, però quan li vaig preguntar a García Márquez em va dir, eso es una pendejada.
0: No, tot això era per preguntar-te si tu tenies el teu 100 anys de soledat particular com a editor. Aquell llibre que tu hagis dit, mira, no, i
1: no, soc,
0: va ser que sí.
1: Però sóc una mica forat negre de l'èxit, perquè vaig deixar Destino i va arribar a Millennium. Vull dir que va ser el mes després de marxar jo va arribar l'èxit més gran de l'editorial. Vull dir que no sé si jo... Segur que he rebutjat moltes coses. No tinc un cas com García Márquez.
0: La teva feina també és rebutjar. Com dèiem abans,
1: sobretot
0: és prohibir impedir que arribin coses.
1: Rebutges Déu per agafar una, no?
0: Que, Malcolm, acabarem amb... Ens han quedat moltes cançons, perquè som bons parladors. Acabarem amb Damien Rice, que
1: sí,
0: és una cançó que et vincula
1: home, és
0: amb
1: important.
0: La teva dona.
1: La meva dona va estudiar a la Sorbona, a París, i durant 3 o 4 anys jo cap de setmana anava a París. I aquesta cançó, que és la de la pel·lícula Closer, és una cançó nostra, diguem-ne, i que d'aquestes cançons que et fan plorar, en el seu moment em feia plorar per la cançó i ara em fa plorar una mica per nostàlgia de quan érem joves i passejàvem per París i no teníem responsabilitats.
0: Com us vau conèixer?
1: A una festa del planeta. Ella és escriptora i vaig fer una frase super masclista. Vaig dir, esa es la madre de mis hijos. I mira...
0: Et vas emportar el Premi Planeta, tu, eh?
1: Molt millor que el Premi Planeta, sobretot que aquest darrer.
0: De fet, tu dius que els premis com aquests grans no es guanyen, sinó que es donen.
1: Clar, és que això és molt important. Avui, mira, el País ha fet una cosa, diu, que m'ha agradat molt, que diu Planeta fitxa a David Uclés con el Premi Nadal. Això m'agrada, això és un bon titular. Uclés guanya el Premi Nadal, no és un bon titular.
0: Que el va guanyar ahir. sí. I tot té no, un significat.
1: Donar, no, el va guanyar, li van donar.
0: De fet, a un professor literari sempre deia no us fieu de cap premi que donin un premi de més de 12.000 euros. Tot allò ja pot estar atacat. En fi, Malcom Otero, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Se m'ha fet tan curt que estava pensant, per què no torno demà i patem la xerrada?
0: Demà no, però en uns mesos sí. Aquí hi ha vida de la que parlar-ne. Nosaltres anem convidant a Trueves, a tothom, els interessants que tornin. Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda.
2: Llapis de memòria. Vidas en música y letra.
3: Personales de gravedad.
2: Am Jordi
3: Estamos
2: Manau.
3: Allí en Granada. Jaime Bedmar ha seguido la comparecencia de la alcaldesa.
4: Casi 30 seísmos van ya desde que se produjera el de mayor magnitud hasta el momento de 4,8 con epicentro en Gójar, poco después de las 10:30 de la mañana. Por eso, la alcaldesa Marifran Carazo ha firmado un decreto para elevar la emergencia provocada por los terremotos en la ciudad a fase 1. Lo hace para multiplicar la atención, la información y dice ofrecer tranquilidad.
5: Estamos trabajando, coordinados, evaluando, atendiendo todas las llamadas, recepcionando todas esas incidencias, priorizando y revisando la situación de las viviendas y de los edificios que se pueden haberse visto afectados en estas últimas horas.
4: También se va a reforzar esta tarde la presencia de la policía local por toda la ciudad, con más patrullas en las calles para ofrecer información y garantizar la seguridad a la población.
3: Sin comparación posible por la magnitud, pero en Colombia siguen pasando los días tras el terremoto que ha dejado 289 muertos y más de 4.000 heridos. Y ahora el país se centra en cuantificar las pérdidas materiales. El primer cálculo apunta a que se van a superar los 8.000 millones de euros. Desde la zona informa Berta Reventos.
6: Colombia inicia un proceso de recuperación que se pronostica va a tardar meses. El gobierno calcula que un tercio del país se ha visto afectado por el terremoto, con más de 127.000 viviendas averiadas que deberán ser reconstruidas. Abelardo de la Espriella ha reivindicado su gestión de la tragedia en su primer discurso como presidente.
7: Desde el mismo 10 de agosto, no goberné desde un escritorio. Colombia no se gobierna a la distancia. Me hice presente personalmente en las ciudades, en los pueblos, en los municipios más golpeados.
6: Mientras tanto, en Pereira, voluntarios como Mónica siguen buscando vida entre los escombros a pesar de unas fuertes lluvias que han caído en las últimas horas.
8: El agua está terrible, eso está re peligroso, eso está tenaz.
6: Miles de personas en las zonas afectadas siguen viviendo la intemperie.
3: El número de pasajeros internacionales aumentó casi un 6% en julio y superamos ya los 12 millones. Edu Hernández.
9: Sí, según datos de Tour España, nuestro país sigue recibiendo turistas ahora en plena temporada alta. El mes pasado, de hecho, llegaron a nuestros aeropuertos 12,4 millones de pasajeros internacionales. Es un 5,8% más que hace un año. En los 7 primeros meses del año, España ha recibido ya 67 millones de pasajeros, lo que supone también un incremento de más del 5%. Europa sigue a la cabeza de las llegadas, con un 87% sobre el total. Le sigue América, cuyo flujo ha aumentado un 3,1% el mes pasado, y después sigue Asia con un 4,1% más.
3: Pues así llegamos a las 4 y 3 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias.
2: Ser Catalunya.
10: Bona tarda. Un home ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi per una intoxicació dins d'una nau industrial de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Segons els bombers, l'incident l'ha provocat la mala combustió d'un generador. Els serveis d'emergències hi han enviat 5 ambulàncies i han atès a 3 persones més, totes en estat menys greu, que també han estat hospitalitzades. Mentrestant, a Sils, finalment la justícia ha tancat el cas de l'home investigat per matar d'una ganivetada un altre home. Han passat més de 7 anys. El jutjat considera que va actuar en legítima defensa. Marta Altimir.
11: L'investigat va defensar des del primer moment que ho havia fet en defensa pròpia i que no tenia la intenció de matar l'home. Va ser ara fa més de 7 anys, al bar de davant de l'estació del tren de Sils, un home que vivia al carrer va entrar al local amb una ampolla de vidre trencada intentant atacar a les persones que hi havia a l'interior. Va ser quan l'investigat, un cambrer, va intervenir amb un ganivet per defensar la gent del bar i li va clavar una única ganivetada. Després de les declaracions de l'investigat, dels testimonis i dels vídeos de les càmeres del local, el jutjat conclou que la seva resposta va ser proporcionada i l'eximeix de tota responsabilitat penal.
10: I a Campdevànol, al Ripollès, tenen dubtes sobre si haver entrat a la zona tensionada d'habitatge els ajudarà. L'alcalde, Oriol Lázaro, assegura que en el cas dels municipis molt petits no queda clar que regular els lloguers ajudi gaire.
12: Segurament aquestes mesures estan pensades més per poblacions de dimensions més grans. Aquí no arribem als 3.300, som poqueta gent, i el fet que el propietari particular es vegi limitat en quant a poder posar un preu i en quant a poder renovar el preu de lloguer, potser fa fins i tot que aquest habitatge que tenim buit doncs segueixi buit. Sembla que pugui arribar a ser contraproduent.
10: Són declaracions que ha fet l'alcalde a l'Agència Catalana de Notícies. Amb aquesta informació arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
3: Es todo, empieza La Ventana con Iñaki de la Torre. Nosotros volvemos con más noticias a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias.
13: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
14: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
15: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Hazte mutuera.
15: Condiciones en Mutua.es.
13: Te quedas con ese chiringuito que no aparece en las guías. Con el libro que por fin acabaste. Y con esa foto que nunca subiste. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hoy por Hoy, donde encuentras todo lo que te mueve. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Tu verano en la SER.
16: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
17: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: En la cadena SER, La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: Si una cosa tenim en comú tots els catalans és que alguna vegada o una altra hem utilitzat el Softcatalà, aquesta eina que ens serveix per corregir les faltes d'ortografia, buscar sinònims d'una paraula que utilitzem massa, traduir o fins i tot per catalanitzar ordinadors, entre molts altres usos. El Softcatalà va néixer ara fa 28 anys amb l'objectiu de millorar la presència del català a les noves tecnologies. I ara ja és una eina imprescindible. Una eina que no funciona sola. Aleix Vitaligaia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I des del País Valencià, Xavi Bars, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Mireu, l'Aleix i el Xavi són dues de les persones darrere del Softcatalà. I avui els preguntava als companys de redacció, que tots utilitzem i molt el Softcatalà, què us preguntarien. I m'han dit, com us ho feu per ser tan cracs? Han fet servir un altre adjectiu, però no el podem reproduir, eh? Han dit, amos. Aleix, com us ho feu per ser tan cracs?
1: Bueno, aquí hi ha moltes ganes de preservar la llengua, de promocionar-la en l'àmbit tecnològic i moltes ganes de fer les coses bé des del voluntariat, però amb qualitat, perquè creiem que el català i les tecnologies mereixen que la presència del català amb qualitat i ajudar a tothom, sobretot, això últimament ho tenim molt clar, ajudar sobretot els creadors de contingut a produir continguts en català.
2: Sobretot són les ganes de que les coses estiguin ben fetes.
0: Xavi, en quin moment entres tu a Softcatalà?
2: Jo vaig començar a col·laborar a l'associació sobre el 2003 i ja el 2004 em van convidar a formar part, ja més en tota la part interna, operativa. Al principi vaig començar a col·laborar traduint el navegador Firefox i alguns altres programes i ja després em vaig implicar en altres projectes.
0: Més de 20 anys, ja.
2: Sí, sí, fa por dir-ho.
0: Aleix, i tu, en quin moment comences?
1: Mira, ara ho estava mirant una mica perquè no me'n recordo. Més tard que el Xavi, eh? Més tard. Ara el que passa és que segurament ja fa més de 10 anys, segurament. No sé, tu, Xavi, te'n recordes? Jo no recordo quan vaig entrar ara mateix.
2: No sé, 12 anys segur que farà ja.
1: Segurament. Sí.
0: Aleix, com neix per això? Que segur que us ho han explicat milers de vegades, no? Els més antics que vosaltres, encara.
1: Sí, això, si m'equivoco, Xavi, corregeix-me, eh? Això són tres companys, tres amics que es van reunir un dia i van decidir traduir el navegador d'internet que hi havia en aquell moment, que era el Netscape, que em sembla que es deia... Bueno, li van posar el navegador, van decidir traduir-lo quan no es podia traduir, van haver de fer com una enginyeria inversa una miqueta, crec, i van aconseguir traduir-lo i publicar-lo amb ajuda amb CDs, en aquell moment es distribuïen i va tenir bastanta acollida. I llavors allà va començar tot, no? El 98.
0: Imagino que no va ser fàcil en aquell moment, no? I no sé, Xavi, si s'esperava que es tingués tant d'èxit com el que té ara mateix.
2: No, segur que no. El que passa és que en aquell moment estem parlant de... El 98 ha passat moltes coses en aquell moment, però no hi havia pràcticament res de programes informàtics en català i sí que... L'aposta d'aquells tres companys, Jordi Mas, Miquel Piulats i Jordi Coll, va ser de posar-se a fer feina, diguem, en lloc de queixar-se. I així va ser com vam llançar primer el navegador i després, a partir d'ahir, van continuar treballant amb més traducció de programes, després amb eines lingüístiques com traductor, corrector, diccionaris... i afegint cada vegada més coses a tot el que oferim com a col·lectiu.
0: Ara dèieu, van començar tres persones, però quantes seríeu ara, Aleix? Tens idea de...
1: Jo crec que són bastants membres, el que passa és que, com tot el voluntariat, és una mica intermitent, no? Jo ara mateix fa bastants mesos que no col·laboro tan intensament amb Softcatalà com altres èpoques, però actius jo crec que una dotzena, una vintena de membres més o menys actius som, no? Més o menys, sí. Diria.
0: I quin és el perfil? O sigui, entenc que hi ha enginyers, hi ha...
1: Hi ha bastant informàtics, enginyers informàtics, hi ha també traductors professionals, hi ha dissenyadores també, dissenyadores. Intentem el tema de la paritat de gènere també l'hem intentat treballar bastant perquè és un sector a vegades complicat, però últimament també tenim col·laboracions femenines.
0: Per tant, no és una feina, és una cosa voluntària.
1: Totalment, totalment. A Softcatalà no hi ha ningú que cobri. Totes les hores que posem són lliures, no hi ha ningú alliberat, són hores de temps lliure i llavors el funcionament dels servidors i el maquinari, que a més últimament amb la intel·ligència artificial estem havent de fer algunes inversions en maquinari, són, bàsicament ens basem al finançament dels pocs anuncis que tenim a la pàgina web, i és una de les coses que últimament doncs, hem estat mirant de com enfocar diferent, no, Xavi, el tema del finançament.
0: Com us financeu? Perquè al final no hi ha pràctica... O sigui, no has de pagar per utilitzar Softcatalà.
2: Sí, fins ara, una de les coses que sí que es va decidir ben al principi és que no volíem acceptar subvencions d'institucions públiques, perquè així també manteníem la independència i podíem fer el que nosaltres pensàvem que havia que fer i no el que ens veiem forçats a fer d'alguna manera. Així que no rebem cap subvenció. Fins ara ens hem finançat bàsicament amb la publicitat que apareix a la web. I ara, de fet, de cara a setembre, llançarem una campanya de micromecenatge a la Xeta, que ja està funcionant, per si algú vol donar-li un cop d'ull.
0: Home, sí, digueu, què pot fer la gent per entrar?
2: Sí, anant a la web de softcatalà.aixeta.cat, allà hi ha uns diferents llindars de recolzament, diguem, crec que són 2 euros, 5 euros... al mes, i amb això ens poden ajudar a el que ha dit Aleix, bàsicament a comprar servidors i a continuar desenvolupant noves eines.
0: Clar, sou una de les poques iniciatives que aguante amb èxit d'aquest internet antic, no? Aquest internet dels 2000 amb codi obert, que no t'has de registrar, bàsicament que no està pensat per obtenir les dades de l'usuari ni per monetitzar-les. No sé si heu pensat en canviar-ho alguna vegada, si hi ha hagut la idea de, ostres, és que no podem aguantar-ho, s'haurà de canviar això, o no ha sorgit?
2: No, el que tenim molt clar és que nosaltres arribarem fins on... podem arribar fins on arribem. Tenim molt clar quins són els nostres valors, transparència, el que acabes de dir, no les dades de... No ens quedem cap dada de cap usuari, i l'únic que fem ara mateix és això, els anuncis al web. El que sí que passa és que cada vegada, si volem continuar desenvolupant serveis que siguin útils, necessitem fer inversions més fortes. A més, la publicitat a les webs està... Els ingressos per publicitat han caigut molt els últims anys, i per això és que hem decidit llançar la campanya de finançament a la Xeta per a complementar els anuncis, sense haver de trair els principis i els valors.
0: Perquè heu rebut alguna oferta per comprar-vos el Softcatalà, degut l'èxit que té?
1: Que jo sàpiga, no sé si el Xavi té alguna informació.
0: Tens alguna informació, Xavi?
2: No. O sigui, a comprar tampoc, perquè al final és de fet, tota la feina que fem, tot el desenvolupament que es fa, el publiquem en codi obert, o sigui, qualsevol persona podria
0: utilitzar-ho
2: en el seu ordenador sense haver de connectar-se al web.
1: Clar, no.
2: L'únic que fem és, diguem, fer-ho fàcil.
1: Nosaltres, com el que dèiem, no recopilarem dades de ningú, no tenim cap tresor que entiaragi ningú. I a més, el tresor que tindríem, que és la nostra feina, el codi que diu el Xavi, les eines, que ho publiquem tot, perquè qualsevol persona, en realitat, es podria muntar una altra pàgina web que es digués Softcatalà 2 i fer el mateix, no? Per la filosofia del codi obert és nosaltres treballem, ho posem a disposició de tothom, l'únic que, clar, ho implementem en la nostra web perquè la gent ho pugui fer servir fàcilment amb un clic.
0: I l'objectiu de tot això era millorar la presència del català en les noves tecnologies. Aleix, creus que s'ha aconseguit?
1: Jo crec que últimament veiem força més contingut subtitulat en català, per exemple, a Instagram, a les xarxes socials. Vull pensar que les nostres eines estan servint molt. En altres aspectes sóc més pessimista en la situació del català. Jo sóc mestre i a l'escola he de dir que no veig la mateixa situació, i això em preocupa, però si més no, pel que fa a la feina que fem a Softcatalà, diria que funciona dins de la nostra capacitat d'afectació sobre el català i a la societat. Diria que està resultant útil les eines que publiquem.
0: Clar, és que sempre es parla de mala salut del català. Les dades són clares, o sigui, les he buscat. Mira, el 2003, el 46% de la població utilitzava el català habitualment. 20 anys després, el 2023, és el 32,6%. Xavi, creus que el Softcatalà pot ser una bona eina per revertir aquestes xifres o no?
2: Bé, sí que nosaltres oferim eines que segur que poden ajudar a gent que no és catalanoparlant o que no... com a mínim que no té el català com a primera llengua, a millorar la seva llengua, a millorar l'ús que en fa, aprendre noves paraules, aprendre com es diuen coses, amb els diccionaris, per exemple, el conjugador de verbs. Tenim eines molt a mi em fa molta gràcia, sobretot des del País Valencià, per exemple, n'hi ha una que són les hores de campanar. Em fa molta gràcia perquè al País Valencià no diguem les hores així. Jo cada vegada que sent un quart de sis m'he de parar a fer números. Però tenim una eina que et diu que et converteix les hores de campanar a hores en digital, diguem, no? I un munt d'eines d'aquest tipus que segur que sí que poden ajudar a que gent que té voluntat i que està interessada aprenga català, però està clar que no és una vareta màgica.
1: Exacte. No, ara dèiem això de les hores de dos quarts de tres i aquestes coses, hem tingut alguna anècdota divertida quan ens hem intentat, bueno, algunes trobades entre membres del català.
0: Ah, perquè us trobeu, eh?
1: Sí, intentem trobar-nos com a mínim un cop a l'any, dos, per a l'hivern, a l'estiu, per poder treballar una mica presencialment, que a vegades les trobades per internet no és tan... Tot i que és el nostre àmbit de treball habitual, eh? Però sempre va bé tenir algunes trobades presencials per plantejar projectes i coses, sí, sí.
0: Jo us volia preguntar, a títol personal, com a Aleix i com a Xavi, per què veu decidir entrar a Softcatalà?
1: Mira, començo jo, que segurament és més senzill. bueno, no ho sé. Em van trobar, diguéssim, un company, un membre de Softcatalà, que de fet ara ja no és membre, però l'Albert, que... ens vam trobar la traducció de Telegram. Així no és software lliure del tot, però estava, bueno, jo com a usuari d'internet vaig trobar que hi havia una plataforma per traduir Telegram, totes les cadenes. Clar, nosaltres enviem missatges per Telegram, però dins hi ha opcions, menús, botons i coses que algú ha d'escriure en
0: no
1: català.
0: Coneixem, sí.
1: Llavors vam anar-ho traduint i l'Albert era un dels que estàvem allà ficats i va dir, ostres, tu tens un català bo, tradueixes bé i tal, a tu faria gràcia entrar a Softcatalà. I és així més o menys com proposem els membres, no? Quan algú, veiem algú que, ostres, té potencial, treballa bé i tal, doncs els diem, ei, et convidem a ser membre de Softcatalà.
0: I tu vas ser buscat i vas entrar.
1: Més o menys.
0: I aquí estàs. I Xavi, en el teu cas també et van venir a buscar o vas trobar tu?
2: Va ser una cosa molt semblant, perquè jo, el que he dit, vaig començar a col·laborar, perquè va haver un dia que estava cansat de... En aquella època utilitzàvem l'Internet Explorer per a navegar i que volia tindre'l en català i em vaig posar, vaig trobar que hi havia un navegador que estaven fent nou que es deia Firefox, em vaig posar a... vaig veure que es podia traduir, em vaig posar a ajudar i Toni, un altre company, Toni Hermoso, que encara col·labora, va fer el mateix, diguem que em va captar i va proposar si volia entrar. Jo en aquell moment jo no havia sentit, clar, això estic parlant 2003-2004, jo no havia sentit Softcatalà mai.
0: És que feia pocs anys en aquell moment que funcionava, des del 98, sí, si no m'equivoco.
2: Sí, en aquell moment realment estava enfocat gairebé completament a la traducció de programari, no oferia encara eines a la web, recorde. De fet, jo una de les... Després d'això, una de les primeres coses que vaig fer, vam integrar el traductor i el corrector. Això va ser després.
0: Gran
2: quan
0: eina,
2: jo ja
0: el corrector,
2: part.
0: Una gran eina, he de dir.
2: Sí.
0: És que si a mi em pregunteu, o sigui, jo tinc molt clar que Softcatalà és un èxit, suposo que vosaltres també us sentiu així, no?, que és un èxit.
1: Bueno, nosaltres, més que res, i això ens va fer veure bastant la Belén, que és una... Bueno, que no està tan activa ara, però és un membre de Softcatalà que portava les xarxes molt activament fins ara, i ens va fer veure que la gent ens estimava molt, perquè ens anava fent... portava molt el contingut de Twitter i tot això, i ens deia... flipeu els missatges que rebem, la gent ens agraeix molt les coses, el corrector, el transcriptor, tot, hi ha gent que no és catalanoparlant i està aprenent coses i ens ho agraeix i hem rebut molta estima realment. Sí,
0: clar, això
1: sí.
0: És una satisfacció personal molt gran.
1: Personal i col·lectiva, sobretot, perquè tots sabem que posem un granet de sorra, hi ha qui treballa molt més que altres, també, però vull dir que porta més coses, però en general sabem que és una força col·lectiva, que això una persona tampoc no ho podria tirar endavant sola.
0: Però tot i aquest èxit, hi ha reptes? Xavi, tu que portes 20 anys, no sé si veus algun repte que s'hagi de millorar?
2: Sí, sobretot és com ens reinventem, també, perquè coses que eren imprescindibles, això, quan jo vaig començar, el motiu pel qual em vaig començar a col·laborar jo va ser perquè no hi havia navegadors en català. El que és la traducció de programari no està totalment resolt, però sí que està molt millor del que estava fa 20-25 anys. I en canvi, ara una de les coses que està en boca de tots, la intel·ligència artificial, ens hem d'assegurar que els models funcionen com cal, aleshores hem d'anar aprenent, nosaltres mateixos hem hagut d'aprendre moltes coses noves per anar, això, anar adaptant-nos, omplir buits, diguem que el Softcatalà sempre hem anat mirant què és el que no fa ningú i que volem que es faça.
0: En català.
2: I, exacte, i fer-ho.
0: Aleix, i tu que treballes amb...
2: Aquesta és la part divertida.
0: Sí, aquesta és la part divertida. I també molt necessari, ara t'anava a dir, Aleix, tu que treballes amb infants, també ampliar-ho a les noves generacions que ho utilitzin i que el català al final... O sigui, que el Softcatalà sigui també com un escut del català perquè aquest es sigui mantenint.
1: Sí, a veure, més amb institut, potser més que en les escoles de primària, crec que també ha ajudat a que, si més no, que es faci servir el català i que alguns... joves diguin, bueno, jo si això m'ho demana escriure en català, puc escriure-ho, passo pel Softcatalà, però també aprenc algunes de les correccions. La gràcia del corrector és que t'explica una miqueta quin és l'error, no? Volem pensar que si hi ha ganes d'aprendre, també ho poden fer servir. Sempre hem pensat també en eines que puguin desembocar més en els joves i els infants, però potser també és veritat que és una de les assignatures que tenim pendents, d'enfocar Softcatalà una mica cap als joves.
0: Estic segura que aconseguireu tots aquests reptes i més. Aleix Vidal i Gaia, Xavi Bars, dos dels noms darrere del Softcatalà, moltíssimes gràcies als dos per venir aquí al balcó, però sobretot per la feinada que feu i les vegades que ens heu salvat a molts de nosaltres. Doneu-li a tot l'equip, també.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: I avui comencem amb els esports perquè el Barça acaba de presentar oficialment a Rodri. Núria Vilamala, bona tarda.
3: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Com ha anat això? Ha sigut fa res?
3: Ha estat rapidíssim perquè l'ha fet oficial pels vols de 6:45 i aquesta hora ja ha estat presentat, és a dir, ja ha firmat el contracte, l'havia firmat al matí, però ja ha parlat davant dels mitjans de comunicació i aquest ha estat el moment, Laura, en què el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rodri.
4: Cada passada. Cada pausa. Accelerada. Comença amb una decisió.
3: Vaig a dir, Laura, que aquest és l'anunci que ha penjat el Barça a les xarxes socials. Ja sabíem que la gent estava molt il·lusionada amb aquest fitxatge, però l'anunci, diguem-ne, que encara ho ha incrementat més.
0: Home, i tant, perquè no se sabia exactament quan seria, no?
3: No,
0: i de sobte...
3: Sí, se sabia que era avui, perquè ahir ja va arribar a Barcelona, avui se l'ha vist arribar a la ciutat esportiva, havia de ser a la tarda, no se sabia l'hora, i al final ha estat tot rapidíssim, i de fet, Laura, mira, si vols ja podem escoltar les primeres paraules de Rodri com a nou jugador del Barça, i hem explicat aquí al balcó més d'una vegada que el Madrid el volia, que
0: ell va estar... Això t'encanta,
3: és que això és el que ens agrada més de tot plegat, que el Madrid el volia, que ell va estar molt a prop de fitxar del Madrid, però ell ha volgut deixar claríssim que la seva única opció era fichar por el Barça.
5: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
0: La primera opció.
3: Tenia altres opcions, però va deixar clar el Presi que ell volia fitxar pel Barça i també té claríssim per què ve aquí. L'objectiu, la Champions.
5: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante, al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
0: La anhelada Champions, l'altre dia ho mirava, des de 2015.
3: Sí, sí.
0: És fortíssim.
3: Ha plogut des de llavors, que diria la Ludwig van.
0: Però
3: t'ha agradat aquesta meva cita? Ha quedat bé, no?
0: M'ha agradat molt. Alguna cosa més? Què més explicareu?
3: Que, bueno, bàsicament Rodri ha dit que està per jugar ja. Demà hi ha el Gamper, el presentaran, òbviament, davant l'afició. Jo crec que jugar és una mica més complicat, però ell ha dit que està per jugar ja. I deixa'm dir-te que avui Flick ha explicat quins seran els tres capitans del Barça fins... És a dir, quan acabi el mercat hi haurà una votació per veure quins són. De moment, Rafinha, Pedri, Eric García.
0: M'encanten.
3: Seran els tres capitans de moment del Barça. I Laura, a la graderia del balcó, parlarem amb Javi Calleja, que va entrenar a Rodri de juvenil i el primer equip del Villarreal. Per tant, tancarem aquesta etapa Rodri, perquè hem parlat, jo crec, amb tots els entrenadors pràcticament que l'han tingut. Però avui el perfil de Javi Calleja és molt interessant i acabarem de fer aquesta última radiografia del fitxatge de Rodri i, òbviament, escoltarem tot el que ha donat de si la presentació.
0: Doncs tanquem etapa Rodri, demà obrirem la del Gamper. T'escoltem a quarts de nou.
3: Fins ara, gràcies, Laura.
0: Gràcies, Núria. Fins ara. Alep i Joan, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Què més recollim del dia d'avui?
6: Doncs comencem amb Granada, que ha registrat un nou terratrèmol. Des de 10:45 d'aquest matí hi ha hagut un total de 7 en només 90 minuts. És la segona sèrie en menys d'una setmana. El més fort d'avui ha estat a les 10:37, d'una magnitud de 4.8, amb epicentre a Gòjar. Pel moment hi ha 3 ferits lleus i s'ha tancat l'accés a l'Alhambra, als edificis de l'Ajuntament i a la Catedral. La Junta d'Andalusia ha activat el dispositiu de risc sísmic i escoltem a Marifran Carazo, l'alcaldessa de Granada.
7: Hemos decidido, y voy a firmar un decreto en este momento, de elevar la fase de preemergencia a fase de emergencia, situación operativa 1, precisamente para multiplicar aún más la atención, la información i ofrecer la màxima tranquil·litat.
6: I per cert, que el Departament d'Unió Europea i Acció Exterior destinarà 250.000 euros a projectes de protecció a la infància a Colòmbia després del terratrèmol. Es crearan espais d'aprenentatge amb materials educatius, es formaran els docents en educació en emergències i s'oferirà suport psicològic als infants. I el Consell General del Poder Judicial veu necessari reforçar els jutjats de Ceuta per fer front a la crisi migratòria. En una nota publicada aquesta tarda després de la Comissió Permanent del Poder Judicial, han assegurat que l'entrada massiva de 80.000 persones migrants a les costes de Ceuta ha col·lapsat els serveis públics. El Consell, per tant, demana que hi hagi reforços de personal experimentat de forma temporal, concretament gestors, tramitadors i auxilis judicials. Per la seva banda, el Ministeri d'Interior ja ha elevat a 2.168 els menors d'edat migrants que resten a Ceuta. L'expectativa de la Comissió Europea és que siguin retornats. I a Califòrnia, Meta s'enfronta avui en un judici decisiu. S'acusa la plataforma de fomentar l'addicció de menors a les xarxes socials. El grup tecnològic fundat per Mark Zuckerberg i del que en forma part Instagram, Facebook i WhatsApp, s'enfronta a indemnitzacions de més de 1,4 bilions de dòlars, que són uns 1,2 bilions d'euros. Ja són 29 els estats dels Estats Units que han denunciat a la companyia per falta de moderació de contingut, desinformació i per recopilar dades sense consentiment. I més coses, Donald Trump ha declarat l'estret d'Hormuz un nou territori dels Estats Units. Ho ha dit aquest matí a la seva xarxa social Truth Social i a la imatge hi ha un mapa de l'estret que separa el Golf Pèrsic del Doman i amb un cercle ha assenyalat l'estret d'Hormuz sota el text Nou Territori dels Estats Units. Aquest estret entre l'Iran i Oman és una de les principals rutes de transport de petroli i gas i el major punt de tensió en el conflicte entre Washington i Teheran. I a Lleida, els veïns de 3 immobles no podran tornar a casa fins que s'enderroqui l'edifici d'un taller incendiat diumenge a la nit. Són els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan. De la cinquantena de desallotjats inicials, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, s'ha reallotjat una trentena i la paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. I la Perla de Rosalía ha estat nominada als premis MTV Video Music Awards a la categoria Best Latin.

0: la catalana competirà amb cantants com Bad Bunny, Karol G o Shakira. I la gala se celebrarà el 27 de setembre al Peacock Theater de Los Angeles.
1: I segur que seguirà Joan Bofill de veure qui guanya, perquè li encanten aquestes coses.
0: Per suposat.
1: Doncs a veure, molts ànims a la Rosalía.
0: Això.
1: I anem a veure fins quan seguirà aquesta calor. Jordi Carbó, bona tarda.
2: Com estem? Bona tarda.
1: Ja ho vas dir ahir, dia de molta calor altra vegada. Fins quan, això?
2: I comptant que avui tampoc ha estat un dia de temperatures extremades, de fet, ha estat molt semblant al d'ahir, màximes en el conjunt de Catalunya de 30-35 graus, s'han superat algunes localitats de l'interior, però avui la diferència, que segur que tu també hauràs notat, és que hi havia molta, moltíssima humitat.
1: Moltíssima.
2: És a dir, aquesta sensació de que només ja aixecar un braç estàs suant litres i litres. L'aixafogor que, malauradament, i ara sí que responc a la teva pregunta, anirà més, perquè demà la calor va a més, però serà el sacrifici perquè a partir de dijous vagi a menys i en endavant, a mesura que vagi a apropar-se al final de la setmana, el descens de temperatura serà més pronunciat. Però compte, perquè demà tindrem un dels dies més càlids de tot l'estiu, i això és dir molt.
1: Dels més càlids de tot l'estiu?
2: Si sumem les mínimes i les màximes, perquè, per començar, aquesta pròxima nit arribaran núvols a molts punts de les comarques de Barcelona i Tarragona, també a la Costa Brava. Núvols durant la nit frenen el descens nocturn de temperatura. Per això, mínimes, un cop més, a gran part del litoral, també cap a l'Empordà, per sobre dels 25 graus. És a dir, sumarem una nit més tòrrida, d'aquelles que no permeten el descans, si no és que utilitzes mètodes mecànics, no?, per refrescar-te una miqueta.
1: Sí.
2: Després, demà ens espera que faci molt de sol, amb alguns núvols, però bàsicament sol, i a la major part de Catalunya tindrem temperatures màximes de 35 a 40 graus. De 30 a 35 a la façana costanera, alguns punts de la Costa Brava podrien apropar-se també als 40 de màxima. Uh-huh. Així doncs, demà molta calor, molt de sol, i amb aquesta calor, al migdia, tindrem alguna tronada a la Catalunya central, sobretot entre el Bages, el Berguedà, l'interior del Baix Llobregat, però serien fenòmens molt localitzats, però compte, perquè allà on es presenta la tempesta, doncs pot ploure amb intensitat, si bé durant poca estona. Així doncs, demà poques tempestes, però efectives, molta calor, i a l'espera de que a partir de dijous comenci a baixar la temperatura, encara farà molta calor i molta aixafogor dijous, per entendre'ns com avui, i divendres sí que el descens de temperatura seria més pronunciat. Encara tenim dubtes? Digue'm.
1: No, deia que doncs molta paciència al final,
2: sí.
1: I ja de cara al cap de setmana ja ens ho ampliaràs.
2: Però espera, que a part de la temperatura encara tenim dubtes entre dijous i divendres, si arribaran dijous o divendres, les tempestes, que seria el que ja faria baixar molt la temperatura, refrescar les ciutats, per exemple, que els fa falta una bona ploguda, i això suposo que demà ja sí que podrem precisar si seran generals o tan sols locals.
1: Doncs demà ens ho precises. Gràcies, Jordi.
2: Que vagi bé.
1: Adéu. En Toni Suárez és al control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026.

0: És dimarts i això vol dir que ja tenim aquí la nostra Gemma Blasco, directora de cinema. Gemma, com està?
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Bé, també. Aquest estiu la Gemma ens està ensenyant com apreciar encara més el cinema amb aquesta secció meravellosa de No només crispetes. Hem parlat dels plans seqüència, de la importància del so, de la direcció d'actors i la setmana passada de l'ètica. Avui què tenim?
1: Avui parlarem d'estructures narratives.
0: Estructures narratives amb traducció pels lerdos, com jo.
1: Em va perfecte, això. Bueno, les estructures narratives vol dir, per exemple, què és l'estructura clàssica i lineal? El típic conte que ens ensenyaven al col·le, que és que un relat té un inici, té un nus i té un desenllaç.
0: És a dir, l'ordre.
1: L'ordre i la temporalitat, no? Per exemple, una pel·lícula que explica una setmana... No? Una setmana d'una família. Pues primer seria dilluns, després seria dimarts, després seria dimecres, després dijous i després divendres. Això està explicat d'una forma lineal, té una estructura lineal. Què és una estructura fragmentada, per exemple? Doncs que primer expliques dimecres, després expliques divendres, després dilluns, i després dijous i després dimarts.
0: Els famosos flashbacks quan tires enrere, no? I cap endavant, no sé com es diu, però...
1: Bueno, per mi els flashbacks són un concepte una miqueta diferent i són un recurs utilitzat de forma més puntual. És a dir, no és una aposta d'estructura, sinó que de forma puntual, i ja crec que la mateixa paraula flash, o sigui, alguna cosa com de...
0: Sí, que és una estructura lineal i hi ha un moment puntual.
1: Sí, més o menys lineal, però els flashbacks jo els entenc com algo més relativament puntual, que pot ser un recurs estètic utilitzat diverses vegades, però no és una aposta d'estructura, perquè la pel·lícula sí, és bastant més lineal en general, llavors té un flashback, per exemple, que se'n va en un moment, de sobte, no, marxem i ens anem a un moment del passat, o un flash forward que ens anem a un moment del futur.
0: Vale.
1: No? És una cosa entesa des d'un lloc una miqueta més puntual.
0: Per tant, tenim la lineal, conte... Sí. Dilluns, dimarts, dimecres, la fragmentada...
1: Que dins de fragmentada tenim moltes opcions, que ara passarem per algunes d'elles. Per mi hi ha algo molt xulo que això té que veure amb guió i també amb muntatge.
0: Vale.
1: Hi ha famosos casos de pel·lícules que s'han solucionat, diguéssim, o han fet apostes boges en muntatge, però normalment no hi han decidit estructures fragmentades en muntatge i així han salvat la pel·lícula, però normalment són apostes que es fan des del propi guió perquè estan molt arrelades a la premissa de la pel·lícula.
0: És que és el que t'anava a preguntar. És una decisió que prens conscientment de dir vull fer-ho així, i a vegades te la trobes, com deies, no? Però generalment ho decideixes.
1: Sí, generalment és una aposta prèvia de la pel·lícula i ja moltes vegades inclús és un element de venda de la pel·lícula, inclús, però és la forma en què es concep la pròpia pel·lícula com a dispositiu, ja ve des d'aquí. Hi ha un llibre molt xulo que es diu El momento del parpadeo, del Walter Murch, que era és un llibre molt famós, sobretot pels amants del muntatge, conegut muntador, també va ser editor de so, però conegut muntador, que parlava de que els salts temporals a la vida ens costa molt de... no els assumiríem, no?, perquè no es correspon amb la nostra linealitat diària, però que les pel·lícules sí que les acceptem perquè sí que els salts temporals és la forma en què estan configurats els nostres somnis per la nit. I llavors com que que aquest format com que l'acceptem, el de l'elipsis, el dels salts, perquè els somnis sí que estan configurats d'aquesta forma i hi ha diverses hores al dia que estem somiant, no? I que el nostre cervell està entenent aquesta narrativa, no? I després parla també de que aquest relat incomplet, no? La idea de que falta informació, de que està desmuntada, activa l'espectador. No, l'activa i fa que formi part del joc i que ja l'espectador es porti la vivència de la pel·lícula cap a si mateixa completant-la, no? Llavors ja formes part de la pròpia, estàs com formant part de la pròpia pel·lícula, no?
0: Com pensant què passarà, què pot passar, d'on ve tot això.
1: Exacte,
0: no?
1: T'activa i et fa que et formis molt més part i estiguis molt més a dins de la pel·lícula.
0: Si et sembla, podem fer alguns exemples i després parlem com de què ens serveix cada estructura narrativa?
1: Absolutament.
0: Vinga, va, som-hi. Primer exemple que ens portes.
2: A condition?
3: It's my memory.
2: Amnesia.
3: No. It's different from that.
0: Que jo crec que escoltant-la tothom ja sap per on anem, no?
1: Sí, parlem de Memento, Christopher Nolan, ara que està com al moment de l'Odissea.
0: Hombre.
1: És una pel·lícula que explica la història d'un home que es queda sense memòria a curt plaç i busca l'assassí de la seva dona mitjançant unes notes, tatuatges i pistes que van apareixent. Perquè és una estructura absolutament fragmentada.
0: És que Christopher Nolan ho fa molt, això,
1: Sí, sí, sí, ja juga amb això, ja li agrada jugar amb el temps. Ja li agrada.
0: Tenet, per exemple.
1: És marca de la casa, sí, sí. Li agrada molt jugar amb el temps i a vegades no amb el temps, però sí amb les estructures fragmentades. És una cosa que a mi especialment m'interessa molt perquè em sembla un joc molt divertit com a creadora i com a espectadora. Crec que hi ha alguna cosa molt xulo, no? Perquè això, fiquem aquests exemples per explicar per què i com les decisions, en aquest cas d'estructura, afecten a nivell expressiu la pel·lícula, no? I la teva vivència i la teva experiència, no? O viatge que fas com a espectadora. I en aquest cas, aquesta estructura fragmentada simula l'amnèsia que sent el personatge, el protagonista, i així en realitat tu com a espectadora també l'estàs sentint una mica.
0: Que si fos lineal no l'entendries pràcticament la pel·lícula o què li passa a aquest personatge.
1: Exacte, o sí que ho entendries però no estaries tenint el viatge emocional del personatge. Llavors és bonic perquè formes part d'aquest viatge emocional i tu com a espectadora et sents igual de perdut que ell.
0: Sí.
1: I crec que hi ha algo aquí que és molt xulo, no? I alimenta tota aquesta desorientació i paranoia que viu el personatge i, bueno, és una, per mi és un exemple molt clau per explicar per què poden ser útils les estructures fragmentades.
0: Doncs Memento de Christopher Nolan, primer exemple. Què més tenim?
1: Segon exemple tenim Irreversible.

0: Irreversible de Gaspar Noé.
1: Irreversible de Gaspar Noé, un director que, bueno, Irreversible es mi película amada y odiada a partes iguales. No, perquè no, l'altre dia que parlàvem d'ètica al cinema, és veritat que la seqüència de la violació per mi està enfocada en un lloc molt equivocat, vale? Més enllà d'això, Gaspar Noé és també un dels directors que li agrada molt jugar amb, no, amb moltes propostes formals, premisses que ja inclouen certa estructura dins de la pròpia premissa de la pel·lícula. En aquest cas explica una nit tràgica on una dona és violada i la seva parella es venja d'aquest aconteixement. I la pel·lícula, l'estructura curiosa que té és que en lloc de, no, parlàvem de Memento, que era una cosa com molt desorganitzada, no? Sí. I que anava i tornava, en aquest cas Irreversible són blocs de seqüències que van cada vegada més enrere en la nit.
2: Vale.
1: Vale? Llavors el que vas veient és com primer veus una venjança i després veus l'agressió i després vas tirant enrere i vas recuperant aquests moments feliços d'abans de l'agressió i la pel·lícula tira com cada vegada més enrere. Llavors al final és un anticlímax perquè no hi ha moment climàtic, perquè no té aquesta estructura lineal d'anar cap a un clímax. I bueno, hi ha algú de la tesi de la pel·lícula que parla de com el destí o el temps una mica ho destrueix tot, i jo crec que lo interessant d'aquest exemple és com tu al final de la pel·lícula, on has vist tota aquesta tragèdia, tota aquesta violència, aquests moments feliços de parella estan totalment trencats dins de... No. No? O sigui, el teu viatge emocional com a espectador és que aquests personatges encara no estan trencats, però tu saps que es trencaran. I llavors la teva implicació dins de la pel·lícula és una altra, no? Tens una altra lectura completament diferent del que estàs veient. I això és superinteressant i és una manera també expressiva d'utilitzar aquestes eines, no?
2: Que interessant, jo que això no l'he vist, ja me l'apunto per mirar-me-la aquest estiu. Què més tenim?
1: El segon exemple és Elephant.
3: Mom's gonna kill you.
4: What?
3: What are you doing?
4: Dad, I'm driving. Get out of the car, Dad.
2: Elephant de Gus Van Sant.
1: És una pel·lícula que explica bueno, una massacre a un institut des del punt de vista de diferents personatges, vale? Llavors el que fa és explicar un mateix bloc temporal des de diferents punts de
2: això
1: vista.
2: Això m'encanta a mi.
1: Vale? Clar, és un altre tipus d'estructura fragmentada, és un altre exemple, no? Què és interessant d'aquests punts de vista? Que ens dona una visió, no? El fet de que sigui mateix tros temporal des de diferents punts de vista dins d'un mateix institut, fa més que els espais, alguns dels espais es van repetint, perquè hi ha com anades i tornades dins dels passadissos de l'institut, és molt laberíntica la pel·lícula, i és molt interessant que aquests cinc punts de vista el que fan és que ens donen una visió molt més externa de l'aconteixement i molt més freda, no? Gairebé periodística, no periodística, però hi ha una... O sigui, genera un to argumental. Clar. Entens que una tragèdia és una... Aquesta tragèdia és una qüestió també col·lectiva, no? Que l'han viscut moltes persones dins un mateix espai, des de llocs molt diferents. Hi ha una cosa com freda de veure-ho així, que no arribes a empatitzar emocionalment del tot, perquè no és, la pel·lícula no és el viatge d'un dels estudiants, no? Un dels que han generat la massacre, sinó que, bueno, hi ha algú com de lo col·lectiu i de la repetició de, no, d'aquest horror que es va repetint i repetint, perquè és el mateix tros temporal diverses vegades, no? I genera una tensió molt insuportable. És molt interessant aquest exemple.
2: I acabem amb un clàssic, que és Pulp Fiction. Tarantino, evidentment.
1: Sí. Mira, aquesta pel·lícula explica bueno, històries creuades d'uns criminals de Los Angeles, no?, que es creuen de forma molt violenta, amb una estructura no lineal. Va ser bastant revolucionària aquesta estructura també en el seu moment o quan es va estrenar la pel·lícula, perquè a més això que pots, no?, aquestes premisses d'estructures narratives que pot semblar algo molt acadèmic i molt pesat, en realitat és una pel·lícula superdivertida, molt juguetona, hi ha molt d'humor, no és sesuda, és molt, molt accessible, i el que va fer és trencar amb l'estructura clàssica de Hollywood per donar bueno, prioritat a aquests personatges, no?, que anaven anant i tornant, i hi ha, per exemple, efectes molt xulos, no?, narratius, com que veus morir un personatge i poc després el veus viu un altre cop.
2: Sí,
1: no? I
2: com... em va costar molt a mi aquesta pel·lícula, entendré, de confessar.
1: Bueno, però a vegades no fa falta entendre-ho tot. O sigui, crec que també el que et proposa les estructures fragmentades és que tu viatgis amb la pel·lícula i tu vagis completant les teves peces, no? I que, el que dèiem, que tu com a espectador estiguis realment involucrat.
2: Totalment, i com d'interessant és que depèn de com estigui explicada la pel·lícula en generi una emoció o una altra, o entenguem la història d'una manera o una altra, si em sembla interessantíssim. Gemma Blasco, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Ara podeu escoltar els podcasts del Balcó amb alguns dels millors moments de la temporada. Avui coneixem els coworkings de l'edat mitjana amb la Irene Cordón i a les 8 article 47 i la impossibilitat d'anar a viure sol. I després l'agradaria amb la Núria Vilamala i tots els detalls de la presentació de Rodri.
5: El Balcó.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
8: Lamine Cubarsí, Joan Garcia.
9: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
8: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
9: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia, història antiga. Irene Cordón, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, contenta de ser aquí.
0: Sí, fas bona cara.
1: Mira, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí, tot va
0: estàs
1: molt
0: bé. Estàs guapa avui. Mira, avui no ens portaràs al naixement de la civilització, sinó que ens dus a l'edat mitjana. Jo crec que mai hem estat amb tu a l'edat mitjana.
1: No, jo crec que tocava, perquè és una època realment també molt interessant. A més, és aquest període europeu que aniria des de l'edat antiga fins a l'edat moderna i que crec que han passat moltíssimes coses. En som molt hereus i hereves d'aquest període i calia
0: clar.
1: Fer una secció.
0: Clàudia Matas, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: A mi m'ha quedat clar, el Clàudia em deia, és que, mira el titular, els monjos de l'edat mitjana ja feien coworking, detox digital, mindfulness i ja tenien influencers.
1: Sí.
0: Com no, o sigui, com no ubicar-nos en aquesta... Què són? Ara ho dèiem. Però, són 10 segles, del 5 al 15, a
1: són...
0: grosso modo?
1: Del 5 al 15, correcte. Si normalment, quan parlem d'aquesta edat mitjana, l'inici el marquem a l'any 476, que això és la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident,
0: sí.
1: I arribem fins al 1492, que és l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica, tot i que hi ha alguns autors que diuen el 1453, que és la caiguda de Constantinoble. Tant és, seria d'aquest segle V al segle XV. I malgrat tot aquests mil anys, com que són tants anys, també se subdivideix en dos períodes. Sempre parlem de l'alta i de la baixa edat mitjana. Us parlem de l'alta del segle V al X i de la baixa de l'11 al XV, per tant, molt fàcil.
0: Val, vol dir, dient això, de coworking, de tots digitals, mindfulness, que els monjos ja convivien i patien els mals del nostre món hipermodern?
1: A veure, és una metàfora, evidentment.
0: És que molt
1: però
0: evident, això, eh?
1: És molt, sí,
0: és
1: sí,
0: com
1: però...
0: va fer el seu llibre dels faraons, doncs, vinculats a l'Elon Musk...
1: És que ho veig claríssim, que tot es repeteix.
0: A Trump, tot sí, es repeteix.
1: Tot es repeteix, evidentment. Llavors, a mi m'ha d'anar a poc, perquè ho anem veient. Llavors, el primer que hauríem de dir és recordar que aquesta etapa de l'edat mitjana és una època on hi ha el predomini del feudalisme. Mm-hmm. Per tant, ens estem referint, doncs, a aquelles societats organitzades on hi ha, doncs, aquell senyor feudal amb els vassalls, tots els pagesos, una economia, doncs, principalment agrària, però que és l'època que apareixen els castells, els monestirs, ara sí, no? Llavors tenim aquelles imatges d'aquells monjos. Jo sempre dic que si m'hagués tocat néixer a l'edat mitjana, jo hauria volgut ser monja. I per què?
0: I series amiga del tom del Pilar de...
2: No? Pilares de la Tierra.
0: Los Pilares de la Tierra.
1: Però hauria demanat ser abadesa, perquè tenien molt poder aquestes dones, però bé, en tot cas, és interessant, no?

0: sigut creant un altre poder dintre d'aquests monestirs. Llavors, tu tens la teva vida tranquil·la...
1: Per això volia ser abadesa. Allà hi havia tot el saber. Treballaven junts? D'aquí ve el que dius que feien coworking?
0: Clar, tal com us dic, això de fer el coworking, evidentment, doncs, sembla una broma moderna, eh? En soc més que conscient, però jo dic que si entrem a estudiar-ho bé, veiem que sí. I ens hem de referir a l'espai dels scriptorium, o els scriptoria, que seria el plural. I què són? Doncs eren aquests espais on es copiaven, on es feia aquesta producció de tots aquests llibres, d'aquests manuscrits, on es reunien aquests monjos, i s'hi copiaven aquests textos, no només religiosos, insisteixo a dir, sinó també obres clàssiques de l'antiguitat, tractats mèdics, filosòfics, amb tot aquest saber. Llavors, la imatge que jo tinc és un espai amb escriptoris, d'aquí ve la paraula escriptorium.
1: Ah, clar, vale.
0: Cada monjo en un d'aquests, hi ha un silenci i han de cooperar i col·laborar entre ells.
2: Això
0: és un coworking.
2: L'hem vist al cinema, la pel·lícula El nom de la rosa.
1: Ah, clar, ho estava pensant.
2: Que retracta perfectament
0: aquesta. Espais compartits, espais de silenci, és aquesta sala, no?, on hi ha aquest silenci absolut que de tant en tant potser poden compartir aquest coneixement, però és que és això. Jo us dic, això és un coworking, que cadascú té molt clar quina és la seva feina.
1: Clar, devia haver-hi, no hi ha impremta aquesta època, evidentment.
0: La impremta hi havia fins a mitjans del segle
1: 1492,
0: XV.
1: 1492 era, més o menys.
0: 1440. Ai, sempre... No, anem bé.
1: Gutenberg, hi havia copistes...
0: Hi ha el copista, clar, aquí hi ha una feina en cadena. Quan a nosaltres ens arriba un llibre, un còdex, no?, de l'edat mitjana, que a més té aquelles il·lustracions tan boniques, aquelles tapes, dius, qui hi ha aquí? Doncs hi ha els copistes, hi ha els correctors,
1: evidentment. Imprescindibles.
0: Heu de pensar, doncs, que si alguna cosa es copiava malament o s'havien deixat alguna cosa, sempre es pot afegir alguna cosa als marges, llavors aquí el corrector està present, i llavors hi havia els il·luminadors, que vindrien a ser els il·lustradors de l'època.
1: I es deien il·luminadors.
0: Clar. Il·luminen el pergamí. Clar. Hem de parlar de pergamins, clar, el paper encara no el tenim. Llavors heu de saber què és aquest... Jo crec que has de tenir un do, no?, per poder decorar aquestes lletres capitals inicials amb algun dibuix.
1: Les majúscules.
0: Són meravelloses, allò és un art. Per tant, hi havia tot això i, evidentment, hi havia el responsable de l'escriptorium, que és qui hauria coordinat tot el treball. Per tant, cada vegada que ens arriba un d'aquests còdecs, és el que us comentava, sembla que sigui com un treball en cadena, perquè cadascú sap perfectament quina és la seva tasca en aquesta sala, en aquest escriptorium.
2: Irene, pregunta sobre aquest tema.
0: Sí.
2: Produeixes entre 6, 7, 8 persones un còdex d'aquests? Aquests còdecs es quedaven al monestir? Sí, o sortien, circulaven pel món d'alguna forma?
0: En principi s'han de quedar. El que passa que hi havia altres monestirs que volien copiar alguns d'aquests i s'anaven fins i tot a un altre monestir a copiar-lo per emportar-se el seu exemplar. Per això a dia d'avui són tan preuats. Jo dic que és realment un tresor, perquè són obres úniques. És com un quadro.
2: Clar,
0: és exactament igual. Manera. I a més heu de mirar que s'ha de mirar el tipus de lletra. Hi ha copistes que tenen millor lletra que d'altres. Llavors, és tota una cal·ligrafia que has d'anar aprenent. O sigui, hi ha aquí darrere realment un treball enorme. Jo diria que cada pergamí és una obra d'art en
1: clar,
0: si.
1: D'aquí el silenci que deies, els coworking d'ara, clar, hi ha... Wifi, ja, ara faig un cafè...
0: Sí, no, llavors aquí hi havia pergamins,
1: converses,
0: hi havia molt silenci... Sí, però en principi t'has de respectar, perquè cadascú esteu... és un espai que està creat per poder treballar conjuntament, amb màxim respecte. Han d'haver una regla, i de fet els monestirs, una de les regles, molts d'ells, és el silenci. Llavors aquest silenci, imprescindible per poder-te concentrar, per poder anar copiant... Per tant, fixeu-vos ja, això segur que us aboca
2: hi ha altres
0: coses.
2: I sabem si tenien coffee break?
0: Mira,
2: un moment de pausa de la
0: clar,
2: jornada d'aquesta feina.
0: Ho trobo meravellós, la vida monacal, que tal com us deia que a vegades la veiem com molt malament, jo dic, a mi la rutina a mi em funciona molt bé. Jo crec que a tots i a totes ens funciona molt bé, i us dius, molt bé, ora et labora, per exemple, és la regla de Sant Benet, que la tenim molt clara, i us dius, tu tens una rutina, t'has de llevar amb una hora, llavors aquests breaks que comentaves, fas una miqueta de jardinet, la pregària, que aquesta pregària, fixeu-vos que... has de marcar la respiració i has d'anar pregant. Jo això li dic meditació.
1: Home, clar, és un,
0: és
1: fent un mantra.
0: És un mantra. És que és això, el meditar, el resar. Van fent això i llavors comencen aquestes tasques. Cadascú tenia la seva tasca. Alguns són els copistes, se'n van cap a l'escriptorium, van copiant, fan aquesta parada, tornen a estar en comunitat i tornen una altra vegada aquesta meditació, aquesta pregària conjunta i mengen poquet i a dormir i tornem-hi. De fet, vivíem molt més que la resta de la població, això ho sabem.
1: Oh, clar. I desconnectats del que passava fora.

0: Això és, clar, això per mi és el detox.
1: Nostres mons,
0: és una clar. Miqueta el detox, que hi ha un moment que dius, a veure, jo necessito
1: no
0: posar... No us passa que necessiteu posar un mode avió? Que dius, i què fas? Agafes el mòbil i l'apartes. Dius, no pot ser.
2: No necessito més notícies.
0: No necessito.
2: No puc assumir-les.
0: No, és impossible. Llavors dius, què fan? Doncs ells es tanquen en aquest monestir, aconsegueixen aquest mode avió, que jo dic, a partir sobretot d'aquest silenci, no saber què està passant a fora. Evidentment que els arribaven algunes notícies, però no era el bombardeig actual del pam, pam, immediat, no? Vosaltres com a periodistes que necessiteu saber. Llavors, ells fan aquesta parada, sí. Poden fer aquesta concentració i només a partir d'aquesta disciplina, d'aquesta concentració i d'aquest silenci aconsegueixen aquestes obres tan meravelloses.
1: Què ens ensenya tot això avui?
0: Doncs que no ha canviat absolutament res, que seguim tenint aquests espais que us deia de treball compartit, que tots i totes necessitem algun moment desconnectar d'aquest bombardeig d'imatges, de notícies, que necessitem respirar, que necessitem calma. Tot això ho sabem perfectament, aquesta rutina que ja ve des de l'edat mitjana, que ho tenien molt clar aquests monjos, per això eren tan productius, perquè ho sabien molt bé. Hi ha una norma que els estableix, però que anava perfectament bé.
1: Però aquest saber arribava al poble? Això és que aquesta pregunta et cau sempre.
0: Mira, arriba al poble tenint en compte que pràcticament tots són analfabets, llavors aquí és el poder de l'abat o del predicador que utilitza un algoritme que és el púlpit per poder propagar el seu missatge.
1: És que s'ha fet a l'escriptòrium.
0: Què s'ha fet? Des de l'escriptòrium ha anat pensant i sempre ha d'haver alguna ment, algun mestre, doncs que veu quines coses estan bé, quines no estan bé. Va creant un relat. Jo sempre parlo dels relats. Llavors això s'ha de compartir amb el poble. Llavors el poble, doncs ja sabeu que ha d'anar els diumenges, si no cada dia, a l'església. Jo dic que si avui en dia els influencers busquen likes, els abats buscaven que les seves esglésies estiguessin totes elles plenes.
1: D'alguna manera eren influencers, ells,
0: no. Absolutament, o sigui, tenen l'altaveu. Llavors ells són capaços de predicar qualsevol cosa i depenent del lo carismàtic que era aquella persona, aquell influencer, pot modelar el pensament de tot un poble. S'ha d'anar molt en compte, perquè aquests monjos eren capaços, doncs, de fins i tot crear o convèncer un poble d'anar amb una croada. Això és clar, què està bé, què no està bé, poden crear tendències, morals...
2: Es feien virals, d'alguna forma, els sermons, vull dir?
0: Hi havia sermons que eren tan bons que els deixebles d'aquest mestre els anaven copiant i els anaven repetint. Llavors, altres monestirs que sabien l'èxit que tenien alguns també deien, quin sermó estan dient cap allà? L'hem de copiar.
1: I això ho sabeu perquè n'hi ha molts.
0: No? Clar, i a més ho vas veient, dius, però quin sermó
1: s'ha fet viral?
0: S'ha fet viral.
1: De temes què, per exemple?
0: De tot. Clar, aquí ja depèn de cada persona, però alguns són perillosos, però d'altres no. D'altres pot ser, escolteu, la caritat. Hem de ser bones persones.
1: Cuidem-nos
0: perquè sempre imaginem, no? Jo sempre dic que la imatge que ens arriba dels monjos sempre és aquesta imatge grisa, conspiradora. Dic, a veure, n'hi han que han sigut realment molt bones persones i que han dit, escolteu, voleu fer el favor d'ajudar-nos, que la paraula de Jesús està dient, propaga l'amor. Llavors, aquí t'has de trobar algun d'aquests i que s'ajudaven entre el poble perquè t'ho estava dient l'abat o t'ho estava dient aquest predicador.
1: Hi havia algun equivalent a l'algoritme, ja que estem fent tants paral·lelismes.
0: El púlpit, a veure, l'algoritme, jo dic que en comptes de digital, és el social. O sigui, es tracta d'això, i tu de saber captar i veure què és el que atrau i què no atrau. I com més provocador siguis, doncs a la gent això també li agrada. I parlar molt bé. Jo sempre he dit, no? El do de la paraula, ja sabeu que és una arma poderosíssima, i jo crec que aquests eren... tenien tremendos, eren molt eloqüents, i jo crec que aquí està rau la clau.
1: A la gent que estudia a l'edat mitjana,
0: sí.
1: És a dir, tu t'han anat molt enrere.
0: Sí, molt més enrere.
1: Egipte. Tenen alguna particularitat? Perquè qui estudia a l'edat mitjana si queda allà
0: jo els veig
1: i no
0: diferents.
1: Es mou.
0: Sí, sí.
1: Com són?
0: Jo els veig molt sectaris, sempre ho he comentat.
1: Sí?
0: Sí, perquè a més em fa molta gràcia perquè nosaltres a l'edat mitjana la veiem sempre com molt grisa i molt uniforme. Llavors ells reivindiquen, no. Llavors et diuen, i no només l'alta i la baixa edat mitjana, sinó que diuen el segle VII no té res a veure amb el VIII de l'Europa oriental, de l'Occident, que segur que sí. En canvi, nosaltres tendim a posar-ho tot dins el mateix sac i tenim aquesta imatge de les pel·lícules que fa un moment el Claudio comentava, i els monjos, del nom de la rosa, però que sí. Hauria de ser així. Però em fa gràcia perquè més veiem una època com fosca i que fa fred.
2: Sempre
0: és hivern, sempre
2: és hivern.
0: Sempre plou i sempre és gris.
1: Home, després, i la sèrie Joc de Trons, estic pensant que, clar, està totalment inspirada amb l'edat mitjana.
0: Perquè atrau, perquè té aquests... Clar, és que té... Només falta un drac volador. que surti per allà, perquè són torres, són aquests castells. Clar, això
2: però ara
0: és...
2: que deies, Anna, de gent que estudia l'edat mitjana i tal, recordo que les novel·les de Fred Vargas, el seu detectiu protagonista de totes aquelles novel·les, té tres col·laboradors, que són uns friquis de molt de cuidado, que un d'ells és especialista en l'edat mitjana i ajuda moltíssim a resoldre casos actuals, però... Tu no el treguis del 1420, que no...
1: Que l'altre no l'interessa.
2: Que aquell home no funciona fora d'aquella època concreta.
0: Sí, sí.
1: Ells passen, per entendre l'edat mitjana, cal haver remenat per això els teus territoris, Egipte.
0: És imprescindible. No, Egipte sobretot, que jo que sempre reivindico i vaig que escombro cap a casa meu, perquè sempre dic que la vida monacal neix al desert egipci. Llavors això s'ha de tenir molt en compte.
1: Ah, sí. Com va això?
0: Això és preciós, és el segle IV. O sigui, l'any 313, hi ha un emperador molt important que és Constantí, que bueno, doncs va amb l'edicte de Milà, va donar llibertat de culte als cristians perquè poguessin, bueno, és que fins ara eren perseguits, per tant a partir del segle IV ja no són perseguits, llavors aquí el cristianisme irromp a Egipte i veiem com una sèrie de personatges creuen que val la pena sortir-se de tota la societat per poder meditar, ara li diríem meditar, els diríem pregar, i els necessiten doncs, entrar al mig del desert. De fet, el desert jo crec que és una metàfora preciosa del silenci i fins i tot d'aquesta espiritualitat. I hi ha un moment que se n'adonen que tampoc cal que estiguin sols, que poden anar-se reunint perquè la vida al desert és molt dura. I per tant, la vida monacal, els primers monestirs apareixen precisament al desert occidental d'Egipte. I a partir d'aquí, en el segle VI, ja és quan entraran cap a Europa. Llavors aquí ja començaran a aparèixer les regles, com per exemple la Sant Benet, jo diria que és de les més conegudes, i que ells mateixos diuen, vinga, anem a fer aquesta vida monacal amb aquestes normes, una d'elles, evidentment, el silenci.
2: Però Irene, que comenci a Egipte dels monestirs, pot tenir a veure amb que hi havia un historial de sacerdots a l'antic Egipte que d'alguna forma...
0: No ho sabrem bé, perquè clar, és que el cristianisme, com que trenca tant amb la religió anterior, de fet és el contrari, no? Quan irromp aquest cristianisme és en el moment en què tot aquell politeisme existent a Egipte desapareixerà. És quan tancaran, cremaran tots aquests temples i es quedarà. Lo curiós és que a dia d'avui encara es poden visitar aquests monestirs. Tu te'n vas a una zona que es diu Wadi Natrum, que està entre el Caire i la ciutat d'Alexandria, i encara es mantenen dempeus alguns d'aquests monestirs, que a més estan ubicats al mig del desert, són petits paraïsos perquè sents els ocellets i veus aquelles palmeretes i veus els monjos vestint de la mateixa manera, amb una litúrgia molt antiga, perquè parlen el copte, que no saben ben bé ni què diuen, però és molt emocionant escoltar-los. I llavors dius, què hi ha aquí encara del segle IV? I diuen, bé, evidentment, doncs que aquests monestirs estan restaurats, però en origen són aquests del segle IV. I ets orgullosos,
2: i se sap quants monjos havien aquests monestirs?
0: 150. 150. No, els primers comencen uns 6 persones així, i van creixent. Moltes famílies deixen alguns dels seus fills, com sempre, no? Els grans, els hereus, els hi deixen les terres, i els altres, doncs, les famílies benestants posen algun dels seus nois cap a aquests monestirs. Home, que almenys aprenguin a llegir i escriure.
1: Clar, tradició catalana, el segon fill se n'anava de capellà.
0: Sempre,
1: això,
0: exacte.
1: Això anava així. Tu tens molt clars escenaris com a egiptòloga, no?
0: Sí.
1: Els tenim més que anomenats aquí, en aquesta secció. Una persona que estudia d'edat mitjana, quin és el seu lloc ideal, el seu Egipte?
0: Jo crec que qualsevol monestir. Cadascú té la seva mania, és curiosíssim, Sí,
1: però
0: sí.
1: Deu ser d'Europa, per exemple?
0: Doncs no sabria dir-te, No ho sabria, no, això sí que no sabria dir-t'ho, però jo vull creure que un català a l'abadia de Montserrat ha de ser
1: ara
0: un paradís.
1: Ara jo
0: et dic
1: que
0: perquè,
1: està trigant a dir Montserrat.
0: Per nosaltres, jo crec que...
1: O
0: Poblet, o sigui, clar, la ruta del Cister...
1: Que ara
0: tot el
1: hi ha
0: Cister,
1: la revista de National Geographic de Poblet. Que...
0: Un especial meravellós, sí. Molt recomanable, clar, un Poblet, jo crec que, a veure, tot el Cister, meravellós.
1: Sí.
0: I després, com a sentiment nacionalista i català, jo crec que l'abadia de Montserrat és molt nostra.
1: Què no toca, Irene Cordón, la nostra doctora en arqueologia i història antiga, avui ens ha dut a l'edat mitjana. Irene, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Ens retrobem.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
1: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
4: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
3: El balcó.
5: No sabem què faràs aquest estiu. però et donem una manera de millorar-lo.
6: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
7: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
5: Aquí Catalunya Edició Estiu. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada.
8: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
4: Ah, sí?
1: Sí.
4: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
9: Bueno, no, tu sempre quedes fatal tota la setmana, sí que no sé.
1: Ara, taca!
4: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí, perquè ens il·lustri.
8: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ara sí, Rodri ja és nou jugador del Barça.
1: Cada passada. Cada pausa. Cada accelerada. Comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat. És ritme. És saber quan esperar. Quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
0: Som dimarts, 18 d'agost, amb el Toni Suárez al control tècnic. Avui sí, ha estat el dia, Rodríguez.

0: faltaven 5 minuts per 3:15 de la tarda. El Barça ha fet oficial el fitxatge de Rodri, que firma fins al juny del 2030, i pocs minuts després ja ha estat presentat davant els mitjans de comunicació. I allà hi ha estat el nostre Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Molt bona tarda.
0: Ha estat tot realment rapidíssim, eh?
1: Sí, rapidíssim, des que han convocat sobretot la roda de premsa a l'hora final fins que ha començat aquesta compareixença primera de Rodri com a blaugrana, un Rodri que ja va arribar ahir a Barcelona, que ha firmat aquest migdia fins al 2030, que ha pogut dinar a un dels restaurants típics i tòpics d'aquesta junta directiva, acompanyat de la seva parella i també de gent de la junta directiva de la cúpula forta del Barça, i a partir de llavors tornar al Camp Nou, i aquest Rodri que arriba per 60 milions d'euros fixes, més 10 en variables en funció dels títols col·lectius, i també hi ha algun títol individual, és a dir, com la pilota d'or per Rodri. Un Rodri, Núria, que d'entrada ja ha deixat molt clar o ha volgut solucionar la incògnita o una de les coses que ha estat més de moda aquest estiu, que és per què havia escollit el Barça.
2: La decisió ha sido una decisió dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
0: Tenia otra opción más, Nil, aquesta opció evidentment era Madrid.
1: Sí, aquesta opció de fet l'ha volgut, l'ha evitat, si no m'equivoco, de pronunciar la paraula Madrid en tota la compareixença, però evidentment hi ha fet referència a aquestes altres opcions que tenia, com era la del Madrid o la Paris Saint-Germain. Una d'altra de les incògnites que hi havia al voltant de Rodri era sobre la petita intervenció que va tenir per si estava preparat ja per jugar o no. Hi havia molts dubtes amb això. Ha deixat claríssim que la intervenció no havia estat pràcticament res i que espera demà ja entrenar amb els seus companys i poder jugar ja de ja.
2: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho salí como si nada después de la operación, así que espero mañana poder entrenar normal con el equipo y bueno, en lo que el míster estime oportuno, que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros, cuanto antes sea pues mejor, así que acabar un poco pues de cerrar el fichaje y demás y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
1: Aquest és Rodri parlant sobretot del seu estat. Evidentment ha tingut vacances després de guanyar el Mundial, ha pogut gaudir d'aquestes merescudes vacances, ara ja preparat com a mínim, diu ell, per poder integrar-se a l'equip. No se l'espera tenir minuts al Gamper de demà, sí que segurament ja va de cara a la segona jornada de Lliga. Peça clau ha estat Deco, peça clau ha estat a la porta, però també li hem volgut preguntar per la primera conversa o per les converses que ha mantingut amb Hansi Flick. Aquesta és la resposta de Rodri.
2: Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Y bueno, he estado más en contacto con Deco y Jan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que intentar no solo traer el jugador que soy, sino contagiar un poco a mis compañeros y venir para sumar.
1: És una de les coses que ha volgut deixar clar des de l'inici, que és a dir, que no només ve a jugar a ell i a sumar a ell, sinó que vol ajudar a fer millors els seus companys, entre altres, evidentment, Marc Bernal, de qui serà competència, però també amb Lamine, que l'any passat li va pispar, o fa dos anys li va poder pispar aquella pilota d'or, ara hi ha dubtes de qui l'ha de guanyar. Això ha dit Rodri sobre Lamine Yamal.
2: En cuanto a Lamine, él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Al final, los jugadores estamos para ganar títulos, en este caso pues los más importantes a los que se puedan aspirar, y los títulos individuales no les prestamos atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas, y Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble, y bueno, yo cuando lo dije, evidentemente que no sabemos el cuándo, pero es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel.
0: Clar, és que a més, Nil, a Lamine Yamal, Rodri el coneix bé de la selecció, evidentment.
1: Sí, és total, el coneix bé de la selecció, l'ha definit a la perfecció també com a futbolista, ha dit en broma que no l'havien pressionat gaire per venir cap al Barça, però és evident que l'ambient i el saber estar que hi ha en aquest vestidor, la il·lusió, la joventut, ha estat claus, perquè Rodri, que ha guanyat pràcticament tots els títols que hi ha guanyat Champions, ha guanyat Mundials, continuï amb aquesta ambició, evidentment, d'una de les obsessions, entre cometes, que hi ha en aquest vestidor, que és la de guanyar la Champions.
2: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
1: Aquest és Rodri parlant, evidentment, de l'objectiu de la Champions, de guanyar títols amb el Barça, que és el més destacat del que ha dit en aquesta primera compareixença. Demà està previst que ja s'entrarem els seus companys.
0: I clar, Nil, demà és el Gamper, Rodri ha dit que està per jugar ja, però ja ens deies tu que difícilment demà el puguem veure ja jugant els seus primers minuts, no?
1: Sí, és molt complicat, amb prou feines no ha fet ni cap sessió amb l'equip, per tant el més normal és que pugui a poc a poc anar-se reincorporant. Recordem que el Barça jugarà diumenge a Elx, és un pèl just per la convocatòria, a veure si pot entrar a la convocatòria del proper dijous 27, en el partit dia en què el Barça jugarà al Camp Nou contra l'Atlètic Club.
0: Doncs, sens dubte, avui ha estat el dia Rodri, al matí revisió mèdica i a la tarda l'anunci oficial i també la presentació, i tot això ha estat el més destacat del que ha dit el nou fitxatge del Barça. I Nil, deixa'm preguntar-te abans d'acomiadar-te, perquè clar, ahir vam veure arribar Cancelo a Barcelona, però de moment l'anunci oficial no ha arribat.
1: No ha arribat l'anunci oficial, ens comentaven que s'havia d'acabar de desvincular de l'Al Hilal perquè finalment arribarà gratis, que l'oficialitat del traspàs ens deien avui o ahir que podien tardar entre un i dos dies, per tant a l'espera de que Cancelo, que ja descansa un dels hotels de Barcelona habituals on van els futbolistes del Barça, està aquí ja amb la seva gent esperant aquest compte enrere de l'oficialitat, un cop pugui desvincular-se de l'Al Hilal i firmar el contracte amb el Barça, que en principi en el cas del portuguès serà fins al 2029.
0: Doncs pendents de l'oficialitat de Cancelo, la que ja ha arribat és la de Rodri. Nil, moltíssimes gràcies, a descansar una estona.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Passen 8 minuts de 8:45, ens espera protagonista a la graderia.

0: falten 9 minutets per les 9 de la nit. Encara algun apunt més en clau Barça. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè demà, a tot això, el Barça juga el trofeu Joan Gamper al Camp Nou contra l'Al Ahly, i a la prèvia hem pogut escoltar Hansi Flick, que ha deixat Laia alguns titulars interessants.
1: Sí, primer resol la gran incògnita d'aquesta temporada, que és qui serien els capitans sense Ter Stegen, sense Araujo i en Frenkie de Jong lesionat. Avui s'havia de dur a terme la votació del vestuari, que no ha passat perquè Hansi Flick ha estat qui ha decidit qui serien els líders d'aquest vestuari blaugrana, almenys fins al 31 d'agost.
2: Rafa will do it, because normally...
3: En Rafa serà el capità. Normalment, Frenkie és el tercer, però el Marc i l'Araujo són fora, i el Frenkie està lesionat i no està disponible. Així que he decidit qui seran els capitans fins que votem, que serà quan el mercat es tangui. Quan estigui tancat, votaran. Però fins aleshores, el Rafa és el capità juntament amb l'Eric i el Pedri.
2: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
1: De fet, ha aprofundit sobre aquesta relació amb Frenkie de Jong després de totes les informacions posteriors a la lesió del neerlandès, i ha afirmat que tant ell com Frenkie es porten molt bé.
2: The relationship with Frenkie and me is very good.
3: La relació entre Frenkie i jo és molt bona. Frenkie és un jugador molt professional i sempre parlo amb ell sobre les coses que passen a l'equip o sobre el proper partit. Parlem molt. Per mi és un jugador molt important, perquè a més també és un jugador amb molta qualitat, i això és tot el que vull dir.
2: Gift to us and this is what I want to say.
1: Un Hansi Flick que ha donat valor a aquest primer partit al Camp Nou. Recordem que la temporada passada l'equip no va poder tornar a l'estadi fins a finals de gener i que a partir d'allà ho va guanyar tot. Per tant, important també per Flick iniciar aquesta temporada a casa després d'una pretemporada que se li ha fet estranya pel Mundial, però que veu a tots els jugadors en un molt bon nivell.
0: Doncs això és el que ha dit Hansi Flick, i del tècnic del Barça a Simeone, perquè clar, avui ha estat el dia Rodri, però ara al Barça li queda pendent tancar la carpeta del nou amb el nom de Julián Álvarez sobre la taula, però amb el temps que es va esgotant. Avui ha parlat el Cholo Simeone perquè demà l'Atlético debuta a la Lliga, ho fa contra el Màlaga, i el tècnic, Laia, ha parlat de Julián Álvarez.
1: Sí, avui hi ha hagut aquesta primera roda de premsa i Simeone ha mantingut molt la línia que ha transmès el club durant tot el mercat de fitxatges, que ha sigut molt clar també sobre Julián.
4: Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro.
1: Això sí, el Xol ha explicat que demà Julián no jugarà per motius físics, perquè no el veuen en ple rendiment.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat amb Julián Álvarez. Gràcies, Laia.
1: A tu, Núria.
0: Fem una petita pausa i anem tancant la graderia.
5: La graderia del balcó.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
8: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Qué buen servicio!
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.